0: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
2: A las 8:30, tiempo del abierto en este Hoy por Hoy con Antón Losada, Estefanía Molina y Josep Martí Blanc. Hola, Josep, buenos días, buen día.
3: Buenos días, amigo, buenos días.
2: ¿Por dónde te pillo?
3: Pues me pillas paseando por el Paseo de Gracia de camino al estudio de la SER.
2: Ajá. ¿Y cómo es el paseo?
3: A una hora en la que la ciudad aún parece una ciudad de lugareños, porque las hordas de turistas aún están descansando.
2: Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el Paseo de Gracia a esta hora? ¿Hostil o menos hostil?
3: Bueno, es el momento del día en el que te acuerdas de que esto un día fue una ciudad en la que predominaba la gente que hacía cosas, que se alimentaba, que trabajaba, que la mantenía en pie, porque Barcelona es una ciudad muy pequeñita y como tenemos mucho turismo, todo se concentra en los mismos espacios. Entonces, a partir de las 11 en temporada alta, la ciudad, o al menos los lugares más emblemáticos, son totalmente irreconocibles.
2: Bueno, pues mira, aprovecho este hilo que lanzas, ya hablaremos de otras cosas en el abierto, pero lo conecto con lo que ha pasado en Mallorca estos últimos días, esa movilización contra el turismo masivo y contra las consecuencias del turismo masivo. Entiendo que digamos, empatizas, ¿no?, con ese movimiento en Baleares.
3: Yo no empatizo con las posturas radicales, pero lo que sí me parece razonable es que la gente que vive en una ciudad levante la voz para decir que lo principal es que se pueda seguir viviendo en la ciudad, que las ciudades no pueden convertirse en parques temáticos ni pueden quedar secuestradas por sectores económicos que son importantes, imprescindibles, necesarios, porque la actividad económica es necesario. Pero el equilibrio también lo es. Y entonces los amigos de las islas tienen un problema mucho mayor que el nuestro. Pero en principio, lo fundamental para mí es el equilibrio. En las ciudades se ha de poder vivir.
2: Claro, claro.
3: Porque si no, se convierte en un escenario. ¿Entiendes?
2: Sí, sí. Bueno, Josep, luego te escuchamos con calma a las 8:30. Gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego.
2: 8:10, 7:10 en Canarias.
4: Ser Cataluña, Barcelona.
1: El humor está en la SER.
5: Nosotros dejamos grabados como 4 meses de programas en junio del año pasado.
6: Uh-huh.
5: Para dejar tiempo para que yo pudiera hacer una película que tenía que hacer, ¿vale?
6: El cineasta.
5: El cine mierdas. Estoy harto ya.
6: No.
5: Una cosa es...
6: La que me bajo del escenario.
5: Quítate. Mira, no, estoy hombre, un poco no. harto a los cojones.
6: Ya, pero...
5: A mí lo que me preocupa es que puedas arrastrar una broma 20 años. Hombre, ya está. Ahora cámbiala.
6: Estás definiendo mi carrera. Llevo 30 años con esta mierda.
1: Cadena SER, la radio con mejor humor. Por hoy, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Cadena SER.
4: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
7: Què tal? Bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dimecres.
8: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
7: És el president de la Generalitat, Salvador Illa, validant l'ajornament de la data de celebració del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de fer avui i que finalment serà al setembre. Ara ho ampliem. Abans, la informació més pràctica a aquesta hora. Informació del trànsit.
9: Relarsa, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
7: Com estan les carreteres? Vicenç Llorca, bon dia.
10: Bon dia, Sergi. Ara mateix les retencions més importants les tenim a les dues rondes d'entrada a Barcelona, en sentit Llobregat, amb cues de fins a 5 quilòmetres en els dos casos. La P7 a l'altura de Barberà del Vallès, en direcció Girona, ja reobert, tot i que l'accident deixa encara unes cues d'uns 4 quilòmetres. Relarsa!
9: A Relarsa fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Relarsa molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a relarsa.com.
7: Pel que fa al transport públic, normalitat. I ara el temps. Núria Seró, bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Comença la quarta onada de calor d'aquest estiu. Temperatures ara mateix que són més altes que les d'ahir i també ho seran més altes aquest migdia. De fet, bona part de l'interior de Catalunya està en avís per altes temperatures. De fet, a Ponent es podran fregar o superar els 40 graus. Una jornada que comença força tranquil·la. A partir de migdia tindrem nuvolades, especialment en punts de muntanya, i a la tarda podem tindre alguna tronada al Pirineu Gironí. Ara mateix els termòmetres van des dels 20 graus a Girona i a Lleida, 24 marquen a Tarragona i 26 a Barcelona.
4: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
7: La Generalitat defensa la decisió del govern espanyol d'ajornar el Consell de Política Fiscal i Financera, que havia de donar llum verda al nou model de finançament de les autonomies. S'havia de celebrar avui, però ha quedat posposat pel setembre després de la petició, a última hora, de les comunitats del PP de tenir més temps per estudiar la proposta. La consellera d'Economia considera que el Ministeri d'Hisenda ha estat generós, però desconfia de la voluntat dels populars d'arribar a acords. Pol Valero.
12: La consellera Alícia Romero ha defensat que cal esgotar totes les possibilitats de negociació.
13: Que el govern fa bé en dir, escolti'm, que no sigui dit que nosaltres no oferim diàleg al Partit Popular amb un tema tan rellevant com el model de finançament.
12: Tot i que ha criticat que les comunitats governades pel PP no assistissin a les reunions bilaterals prèvies amb el Ministeri per parlar del nou model.
13: I el que demanem és responsabilitat al Partit Popular. S'ha endarrerit un Consell molt important on calia i on s'havia d'aprovar el model de finançament, doncs ara ja més setmanes, que ja no hi hagi més excuses.
12: L'aprovació del Consell de Política Fiscal i Financera és el pas previ perquè el model es debati al Congrés. La proposta contempla que Catalunya rebi 4.700 milions d'euros més cada any.
7: En canvi, Esquerra, que havia negociat el nou model de finançament amb el PSOE, lamenta que el Ministeri hagi posposat la reunió amb la resta de comunitats. Els de Junqueras volen que s'acceleri tota la tramitació del nou model perquè quedi aprovat abans de finals d'any. Laura Pons.
14: La decisió d'ajornar el Consell de Política Fiscal i Financera, diuen els republicans, representa un nou retard en una reforma imprescindible i que va directament, diu Junqueras, en contra dels catalans.
15: Quan el PP hi posa traves i anuncia que no hi anirà i intenta sabotejar-ho, doncs perjudica la gent.
14: Són declaracions de Junqueras a TV3 on recorda que el Ministeri no necessitava els altres vots per tirar endavant amb el nou model de finançament.
15: Amb els seus vots ja en té prou. Per tant, no hi ha cap necessitat de posposar ni cap necessitat de trobar més suport. De fet, suport li dona a tothom, el que passa que no ho volen reconèixer. Tothom està a favor de que hi hagi més diners pels hospitals i per les escoles.
14: El que s'havia d'aprovar avui és un nou model de finançament perquè l'actual porta 13 anys caducat.
7: Més de 300 municipis catalans tindran limitacions a les pujades de lloguer a partir del març vinent, 31 més dels que la tenen ara. El govern ha actualitzat la llista de zones de mercat tensionat amb noves entrades i sortides i ha prorrogat un any més les mesures de contenció de preus.
10: Lleida, per exemple, és un dels municipis on ja no s'aplicarà el topall. L'alcalde Fèlix Larrosa ha celebrat deixar de ser qualificat com a zona tensionada perquè vol dir que les polítiques d'habitatge estan funcionant.
16: Sortir de la situació de tensió és una molt bona notícia, estem molt contents, però no vol dir que s'hagi acabat la feina, és a dir, que seguirem treballant amb la planificació que tenim. A Lleida, en aquests moments, s'estan construint 1.125 habitatges. Això també contribueix.
10: En canvi, el sindicat de llogateres no ho veu amb bons ulls. El portaveu Enric Aragonès diu que, malgrat les millores incipients, a molts municipis que han sortit de la llista, l'habitatge continua sent un gran problema.
17: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
10: Des que va entrar en vigor el límit de preu, al març del 24, el cost mitjà dels nous contractes s'ha reduït un 1,3% a les zones tensionades i a Barcelona fins a un 5%. En canvi, allà on no s'aplica, en dos anys els preus han augmentat gairebé un 10%.
7: Precisament sobre habitatge, el portaveu dels Comuns, David Cid, lamenta que el govern central hagi retirat el decret que prorrogava el preu dels lloguers fins al 2028.
10: Un text que van pactar el PSOE i Sumar la setmana passada, però que, per falta de suport, sobretot de Junts, Sánchez ha congelat. Tot i així, David Cid es mostra optimista i creu que hi ha marge perquè els de Puigdemont hi incorporin millores.
18: Crec que encara hi ha marge per intentar trobar un acord. Crec que no, per part nostra hi estem disposats i espero, doncs, que el setembre finalment aquest decret, que crec que és imprescindible per donar tranquil·litat a moltíssima gent que té dificultats per arribar a final de mes a causa dels preus de l'habitatge, doncs, arribi a bon port. No?
10: Són declaracions a l'Aquí Catalunya.
7: I Transports Metropolitans investiga les causes que dilluns van provocar un incendi a la línia 1 del metro entre les estacions del Clot i de Glòries. Des d'ahir al matí, el servei funciona amb normalitat. El revestiment que va cremar és l'únic d'aquestes característiques, Eva Hidalgo.
19: És un punt concret amb un material que no està a cap més lloc de la xarxa viària, segons el conseller delegat Xavier Flores.
20: Encara investiguem les causes que van provocar el foc, estem revisant des de la perspectiva el propi material les restes que han quedat, estem revisant també les imatges no tan sols del tren de l'incident, sinó de trens anteriors.
19: 131 persones van resultar ferides lleus i 6 menys greus. El fum va entrar al vagó, segons Flores, perquè quan estava reculant per evacuar els passatgers a l'estació, alguns van manipular els tiradors d'emergència i es van obrir les portes de cop.
7: 7:58. I ahir a la nit al Festival Grec hi va actuar la banda municipal de Barcelona amb l'espectacle La nit del músic alt.
10: Confrontant idees i repertori, van retre homenatge a aquell artista anònim i alt que va canviar la història del teatre i, sense voler-ho, també de la democràcia.
7: Doncs amb el so de la banda municipal de Barcelona saludem la Laura Estrada. Què tal, Laura? Bon dia.
21: Molt bon dia. Bona sintonia, m'has triat.
7: Pensava que havies dit bon Nadal.
21: No.
7: Dic, no sé, t'has avançat una mica. Què ens espera aquí a Catalunya?
21: Doncs mireu, avui parlarem amb la Plataforma per la Llengua, per aquest Institut Escola del Maresme, que haurà d'incrementar el nombre d'hores en castellà a una de les aules. Avui, que fa tot just una setmana de l'esvoranc a Vallbona per les obres de soterrament de les vies a Montcada, nosaltres parlarem amb un catedràtic d'hidrologia subterrània per parlar de com afecta això al medi natural. I ja en temps de Racó de Pensar ens visita la Yolanda Sey, també la Júlia Barceló, per parlar sobre la pressió estètica. Ara que ve l'estiu, que traiem els nostres cossos a passejar, doncs com això ens afecta en la nostra pròpia imatge. I acabarem fent psicologia amb en Joan Soler Socarrats.
7: Tu no tens problema amb això de la imatge, ni que sigui estiu ni hivern.
21: No, sí que en tinc, sí que en tinc.
7: Gràcies, Laura.
21: Fins ara.
7: Bon programa l'Aquí Catalunya, les emissores Ser Catalunya, l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
21: Les 8, bon dia.
22: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: És dimecres 29 de juliol i avui l'actualitat passa per...
1: que em van suspendre arbitràriament de les meves funcions.
0: El govern espanyol ha indultat parcialment Laura Borràs i li rebaixa la pena de presó. Això sí, li manté la multa econòmica i la inhabilitació. El Suprem ha amnistiat els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament.
2: Línia 1, línia 2.
0: Milers d'evacuats tornen a casa ara que s'han contingut els focs que cremen a Espanya. Els de Madrid i Àvila estan estabilitzats i el govern espera avui començar-los a pagar. També s'han aixecat les restriccions a Castelló i Toledo.
3: No solamente estamos hablando de los asesinatos, estamos hablando del maltrato, estamos hablando de agresiones, estamos hablando de amenazas diarias constantes.
0: Detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una dona aquest dimarts a Barcelona, al seu pis a Sant Martí, davant dels fills. Ell l'hauria apunyalat. S'investiga com a crim masclista, que, de confirmar-se, seria el quart aquest any a Catalunya. A qui sentíeu és Ana Redondo, ministra d'Igualtat. Ahir va haver gabinet de crisi arran del repunt de feminicidis en els últims dos mesos. El ministeri estudia ara no rebaixar la protecció de les víctimes de violència masclista, encara que retirin la denúncia.
4: No està clar, no està gens clar el que passarà quan acabin aquestes obres. La por que tinc... és que això no acabi sent la maquinista, la Sagrera...
5: Per garantir la seguretat de l'actuació, la grua va quedar-se on està.
6: Pregunta-li a molta gent de Barcelona que t'ubiqui en Vallbona.
0: Avui que fa just una setmana de l'esboranca a Vallbona per les obres de soterrament de les vies a Montcada. Amb un catedràtic d'hidrologia subterrània volem saber quina afectació i implicacions pot tenir pel medi natural i parlarem d'aquí una estoneta, a partir de dos quarts. I el Racó de Pensants visita la Yolanda Sey, avui per parlar-nos de la pressió estètica ara que ve l'estiu. Banyadors, biquinis, marques de sol a la pell, quilos de més, quilos de menys. En parlarem amb ella i no només, també amb la Júlia Barceló, que n'ha escrit i reflexionat moltíssim. I de l'estètica ens n'anirem a la psicologia amb en Joan Soler i Socarrats per tancar el programa. Abans, però, hem de saber quin temps ens espera. Núria Seró, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. La quarta onada de calor ja està aquí. Ens acompanyarà almenys fins diumenge i torna la calor extrema. De fet, avui bona part de l'interior de Catalunya està en avís per altes temperatures. A Ponent es podran fregar o superar els 40 graus. A la costa esperem unes màximes que vagin entre els 30-33 graus. A l'interior, entre els 34-40 graus. Una jornada, en general, amb pocs núvols al matí. A partir de migdia veurem núvols d'evolució en punts de muntanya i a la tarda podem tindre algun ruixat fort, inclús en forma de tempesta, al Pirineu de Girona. Avui la temperatura de l'aigua del mar està al voltant dels 25 graus a la Costa Brava, 27 a la Costa Central i 28 a la Costa Daurada.
0: I pel que fa a la mobilitat... a Rodalies hi ha retards puntuals a la línia R11 i a les carreteres retencions a l'AP7 a Barberà del Vallès, tant en sentit Girona com Tarragona, i a les rondes 5 quilòmetres de densitat tant al litoral com a la ronda de dalt en sentit el Nus del Llobregat. I la banda sonora d'aquest dimecres ens la posa Carly Simon. Per una notícia trista, la cantant ha fet públic que pateix càncer de pell i Parkinson. Després d'una vida de dalt dels escenaris, la cantant, recollint premis també com l'Òscar l'any 88, als seus 83 anys, ha hagut de parar. En Pol Llergo al control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu l'Aquí Catalunya. Vuit i quatre minuts, detingut l'home sospitós d'haver matat la dona davant dels seus fills en un pis al barri de Sant Martí de Barcelona. Els Mossos han comunicat a primera hora d'aquest matí la detenció d'aquest home, presumptament autor de la mort de la seva dona, apunyalades davant dels seus fills. Els fets van tenir lloc ahir al vespre al barri de Sant Martí. Judit Caselles, Miquel Giol, Laia Massaguer, bon dia.
8: Bon dia.
0: La policia ho investiga com un crim masclista, que seria el quart feminicidi de l'any a Catalunya.
9: La policia va rebre l'avís a 7:45 del vespre per una agressió en un domicili al carrer Andrade. Quan es va desplaçar al lloc dels fets, els agents hi van trobar una dona greument ferida. Emergències va intentar reanimar-la sense èxit. Segons fonts policials, el crim va tenir lloc davant dels fills de la dona. Fa una hora els Mossos han confirmat que han detingut un home que s'havia escapat del pis i s'ha acabat entregant. Ha passat a tocar de 2:45 de la matinada. Segons les mateixes fonts, durant la fugida va incendiar un vehicle. Si es confirmés aquest cas com un assassinat masclista, serien 32 dones les víctimes mortals de la violència de gènere aquest any a Espanya. 1.373 des del 2003.
0: Justament aquest dimarts el Ministeri d'Igualtat ha reunit un nou comitè de crisi, el 6è aquest any, per analitzar els assassinats masclistes que s'han comès durant els mesos de juny i juliol, una trobada convocada després del repunt de feminicidis de les darreres setmanes a l'Estat.
9: De les 9 dones assassinades, només una havia interposat una denúncia prèvia per violència de gènere. En 7 dels 9 casos, a més, víctima i agressor convivien i 4 dels assassinats es van produir en un context de ruptura de la relació.
0: El que n'ha sortit és que, de moment, d'aquest gabinet, el Ministeri estudia no rebaixar la protecció de les víctimes de violència masclista encara que retirin la denúncia.
9: Amb el d'aquesta nit passada a Sant Martí, una desena de menors d'edat han quedat orfes com a conseqüència dels crims. Igualtat planeja estudiar fórmules d'acompanyament específic per a aquests nens i prevenir que no tinguin perfils d'agressors. El comitè també considera que els casos no haurien d'arxivar-se immediatament si l'agressor se suïcida.
0: El nou finançament queda ajornat i no es votarà fins al setembre. Avui les comunitats autònomes havien de votar el nou model de finançament autonòmic, però ho faran, Judit, el 4 de setembre.
2: El ministre d'Hisenda ha optat per atendre la petició de les 13 comunitats del PP que dilluns van reclamar per carta que s'ajornés la reunió convocada per aprovar aquest nou model de finançament autonòmic. Reclamen temps per estudiar la proposta, consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra. El que passa és que aquesta petició d'ajornament coincideix amb el fet que les Canàries hagin trencat el bloc del no i hagin dit que sí que donaran suport al nou finançament. Des del PP asseguren que la petició no va lligada a aquest canvi de suports.
0: Els republicans, que havien negociat el nou model de finançament, com deies, amb el PSOE, lamenten que el Ministeri hagi posposat aquesta reunió. Els de Junqueras volen que s'acceleri tota la tramitació del nou model perquè quedi aprovat abans de finals d'any. Laura Pons.
8: La decisió d'ajornar el Consell de Política Fiscal i Financera, diuen els republicans, representa un nou retard en una reforma imprescindible i que va directament, diu Junqueras, en contra dels catalans.
10: Quan el PP hi posa traves i anuncia que no hi anirà i intenta sabotejar-ho, doncs perjudica la gent.
8: Són declaracions de Junqueras a TV3 on recorda que el Ministeri no necessitava els altres vots per tirar endavant amb el nou model de finançament.
10: Amb els seus vots ja en té prou. Per tant, no hi ha cap necessitat de posposar ni cap necessitat de trobar més suport. De fet, suport li dona a tothom, el que passa que no ho volen reconèixer. Tothom està a favor de que hi hagi més diners pels hospitals i per les escoles.
8: El que s'havia d'aprovar avui és un nou model de finançament perquè l'actual porta 13 anys caducat.
0: I qui també s'ha pronunciat al respecte és el mateix president Salvador Illa, des del Vietnam.
11: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
2: La proposta permetrà a les comunitats autònomes disposar de més de 20 milions d'euros addicionals, 4.700 milions per Catalunya.
0: El president Pedro Sánchez, que se'n volia anar de vacances amb els deures fets, d'una banda amb el decret d'habitatge aprovat i també havent pogut celebrar aquest Consell de Política Fiscal i Financera per tal d'encarrilar aquest nou finançament. Però finalment, totes aquestes negociacions li quedaran pendents i les haurà de reprendre al setembre.
2: El seu objectiu és agafar forces aquests mesos d'estiu per poder continuar amb la seva agenda progressista i poder esgotar la legislació. El Consell de Política Fiscal i Financera s'ajorna fins al 4 de setembre, petició del PP, mentre que el decret d'habitatge no s'aprovarà fins a la tardor pel no de Junts.
0: Sánchez, que també ha demanat un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Es tracta d'un acord polític per donar resposta als fenòmens, cada vegada més extrems, causats pel canvi climàtic.
2: Tot i convidar el Partit Popular a sumar-s'hi, Sánchez ha descartat trucar directament a Alberto Núñez Feijóo o convocar-lo a una reunió per buscar-ne el suport.
12: Expresar a todos los actores políticos, a todos los gobiernos autonómicos, provinciales y locales, que el negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática. Reclamo ese gran acuerdo de país, el acuerdo probablemente de país que más necesita España, que es el pacto de Estado frente a la emergencia climática.
2: Des de Gènova no han trigat a respondre. A les xarxes socials, la portaveu del PP ha insistit que el canvi climàtic per si sol no provoca incendis, sinó que aquests són conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals la manca de prevenció. El secretari general del PP, Miguel Tellado, assegura que el partit està completament volcat en les tasques relacionades amb els incendis.
13: Des de nuestros gobiernos locales y autonómicos, des de nuestro papel de oposición a nivel nacional, junto a los vecinos que más lo están sufriendo, junto a los servidores públicos que tanto están esforzándose por poner fin a esta pesadilla cuanto antes.
2: Mentre que Sumar carrega contra el PP perquè considera que els populars giren l'esquena a l'emergència climàtica.
0: Tot això mentre els grans incendis de Madrid, Toledo i Ávila s'estan aconseguint contenir. Els focs encara continuen actius, però no estan avançant. La bona notícia és que milers de persones han pogut tornar a casa les últimes hores.
9: Hi ha cert optimisme perquè aquestes últimes hores les flames no han avançat. Ho explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
14: Que estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que de 24, en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existia ayer.
9: Ara bé, les altes temperatures i el vent poden complicar les tasques dels bombers per extingir-los del tot. Interior ha iniciat la desescalada i ha aixecat les ordres d'evacuació a pràcticament tots els municipis afectats de Madrid. Ja només en queden dos per reallotjar. En total són 25.000 veïns els que han pogut tornar a casa seva. És el cas d'en Mariano, un veí de Caldasso de los Vidrios.
15: Pues ahora mismo en casa, que hace un cuarto d'hora por ahí que he terminado de darme la mejor ducha que me he dado en
9: años. A més, 20.000 veïns han estat desconfinats i a Àvila més d'un miler de persones també han pogut tornar als seus habitatges.
0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny complicat per l'extinció de l'incendi. Hi ha unes 10.000 persones evacuades, tot i que algunes ja estan podent tornar a casa. Això sí, amb comptagotes.
9: Tot i que els veïns dels pobles de Betxí i Onda sí que han pogut tornar a casa seva, encara hi ha milers de persones que continuen evacuades.
0: S'ha de lamentar una nova mort per l'incendi. L'incendi de Los Gallardos, a Almeria, és una de les dones que havia quedat greument ferida pel foc.
9: La dona havia ingressat a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla amb un 70% de cremades a tot el cos. Amb ella ja són 14 les víctimes mortals que ha deixat un dels incendis més devastadors que ha patit Andalusia aquests últims anys.
0: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergència, 54 de les quals a Catalunya.
9: Entre aquests, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Tiana o el de Tàrrega. S'activa un sistema d'ajuts en funció dels danys, així com beneficis fiscals i una prestació extraordinària, inèdita fins ara, que permet fins a 4 mesos de permís retribuït per a les persones que no poden anar a treballar.
0: Uns anuncis i parlem de l'indult parcial de Laura Borràs.
16: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
17: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
18: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
19: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
0: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no haurà d'entrar finalment a la presó perquè el Consell de Ministres li ha concedit l'indult parcial. L'executiu ha pres aquesta decisió després que el Suprem la condemnés per prevaricació i falsedat documental a una pena de més de 4 anys de presó i 13 d'inhabilitació, a més d'una multa de 36.000 euros.
2: L'origen del cas es remunta entre el 2013 i el 2018, quan Borràs dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. El tribunal va considerar que l'expresidenta del Parlament fraccionava els contractes per evitar fer un concurs públic. En un comunicat a les xarxes, Laura Borràs ha lamentat que se li mantingui la inhabilitació per qualsevol càrrec electe, però això assegura no és cap punt i final a la seva lluita, sinó que diu és un punt i a part a la lluita pel seu honor.
0: Des de Junts consideren que l'indult no repararà el mal que ja s'ha fet a Laura Borràs per una causa que sempre han vist com una persecució política.
2: Carles Puigdemont ha reaccionat a través d'X. L'expresident veu en la causa una evident naturalesa política i el secretari general de Junts, Jordi Turull, també X, escriu que l'indult no repararà el mal que s'ha fet a Laura Borràs i a la seva família, mentre que la diputada del PP, Lorena Roldán, es pregunta si l'indult a Borràs és una moneda de canvi perquè Junts acabi aprovant els pressupostos generals de l'Estat.
0: I continua el degoteig de personalitats del procés que reben l'amnistia després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei. El Tribunal Suprem s'ha vist forçat a aplicar-la als exmembres de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, que estaven acusats de desobediència. Torno amb tu, Laura Pons.
8: El dilluns a la nit el Suprem movia fitxa i amnistiava l'exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret. Són declaracions a l'Aquí Catalunya.
20: Jo crec que podrem dir que ha rectificat quan l'amnistia s'hagi aplicat definitivament a tothom.
8: I ahir al migdia seguia el gota a gota amb els membres de la mesa del Parlament. Tots quatre van ser condemnats l'any 2023 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i a 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre el referèndum de l'1 d'octubre. El Suprem mou fitxa. De fet, aquest és el tercer pronunciament del Tribunal. Abans d'ahir, Serret, i divendres passat va amnistiar els membres de la mesa del Parlament que liderava Roger Torrent. Hi ha, per tant, un canvi d'estratègia per part del Suprem. Comença a aplicar la llei del perdó, això sí, amb comptagotes.
0: I un darrer punt, el govern ha aprovat una llei que té com a objectiu despolititzar els càrrecs públics de la Generalitat. Es vol canviar amb la dinàmica de que els alts càrrecs siguin afins o tinguin el carnet de militant del partit que governa. En definitiva, que s'escollin per meritocràcia i no per adscripció al partit.
2: Un text impulsat per la Conselleria d'Albert Dalmau, que vol acabar amb la rotació que hi ha dels alts càrrecs cada vegada que es canvia de govern. Són entre 400 i 900 alts càrrecs que cada vegada canvien. La Generalitat vol posar punt i final a aquesta rotació i que la designació dels càrrecs sigui per mèrits.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí. El Ministeri d'Educació va avisar la Generalitat dels problemes en les proves PISA a Catalunya.
21: Ho va fer el març del 2025, mentre alguns centres encara estaven examinant els alumnes, segons ha avançat La Vanguardia. L'empresa contractada per l'organització de les proves va notificar al Ministeri que les taxes d'excepcions als centres catalans superaven els nivells màxims. Tot i això, el Ministeri no va conèixer l'impacte d'aquest problema tècnic en els resultats fins que l'OCDE els va publicar el març del 2026.
0: El PSC, Esquerra i Comuns rebutgen la petició de compareixença de Salvador Illa que havien demanat els de Puigdemont per la polèmica amb l'informe PISA. Això sí, els republicans i comuns demanen que el president comparegui al setembre quan tinguin les conclusions de la investigació. Àlex Calatrava.
22: Junts volia afegir pressió sobre el govern i demanava explicacions directament a Salvador Illa. Són paraules del portaveu de Junts, Salvador Vergés.
23: És un escàndol en l'error que van cometre el mes de març. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa.
22: Però socialistes, republicans i comuns han tombat la proposta, prefereixen que ho faci al començar el curs i no ara, que encara tothom ja està pràcticament de vacances. Això sí, l'oposició en bloc critica el modus operandi del govern. No entenen per què han tardat tant de temps en explicar l'error en la mostra si ho sabien des del març.
24: Em sembla un escàndol i un desgavell i que passa a ser norma per part del govern que no dona explicacions de les xapusses i de les liades que tenen dins el propi gestió governamental fins que els enganxen. Ja n'estem farts que no expliquin les coses fins que els enganxen.
22: És Xavier Pellicer, portaveu de la CUP.
0: Davant les explicacions de la consellera d'Educació sobre l'error de les proves PISA, les direccions dels centres es reafirmen també en la responsabilitat que recau, diuen, en el departament, perquè les instruccions que els van arribar per examinar els alumnes no eren prou clares. I a aquesta hora també us expliquem que un institut escola del Maresme haurà d'incrementar el nombre d'hores en castellà a una de les aules. Segons Plataforma per la Llengua, el TCJ, ha donat la raó al pare d'una de les alumnes, Eva Hidalgo.
25: La sentència, segons explica l'entitat, no modifica el projecte lingüístic d'aquest centre de Sant Cebrià de Vallalta, però atorga a l'alumne el dret de fer, a més de l'assignatura de castellà, una altra matèria en aquesta llengua. Arriba poques setmanes després que el Tribunal Europeu de Drets Humans avalés al juny el 25% del castellà a les aules. Plataforma per la Llengua presentarà un recurs contra la sentència, que també fa servir, asseguren, els arguments del Tribunal Suprem per introduir el castellà a la retolació dels centres educatius públics, tot i que ho desestima per una qüestió processal.
0: 8 i 18 minuts. Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua. Què tal? Bon dia.
26: Bon dia.
0: Tenim, doncs, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya donant parcialment la raó a un pare de l'Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, que volia aquest 25% de castellà per la seva filla. Per primer cop, des de Plataforma per la Llengua, us heu personat com a part demandada en aquest procediment. Quina lectura en feu d'aquesta sentència, vosaltres?
26: Bé, és una sentència que se suma, hi ha un cúmul de sentències que escola a escola va creant, doncs, aquesta diguéssim, vulneració del que és el règim de lingüístic de les escoles, del model d'escola catalana, i aquesta el que fa, de diferent d'altres, és que comença a incorporar, doncs, jurisprudència que fins ara no s'havia aplicat. En el tema de la rotulació esmenta la sentència del Suprem, que es va dictar fa pocs dies, i que aquesta sentència, recordem, seguia els criteris de la Fiscalia Espanyola, però no l'aplica perquè no va ser ben demanat per la part actora. I després també pren com a jurisprudència aplicable la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans i amb això avala aquesta aplicació del 25% per defensar els drets d'un alumne, diuen, en contra dels drets de tots els companys de l'aula.
0: Mm-hmm. Quantes escoles per això calculeu que podrien veure's afectades si aquesta lògica s'estén de manera sistemàtica?
26: Bé, ara el que tenim són diferents procediments. Ja en portem més de 20 de procediments d'aquests que es van dictant i queda el que és la sentència que està al Tribunal Constitucional que afectaria tot el sistema. Uh-huh. Val? Mentrestant és, diguéssim, part a part, no? O cas a cas que es van dictant sentències. En aquesta hem comparegut per també tenir informació de primera mà, perquè hi ha una manca de transparència, és a dir, no se sap totes aquestes sentències que hi són, si a nosaltres ens arriben de resquillentes, no? No ens arriben perquè s'informi per part del govern, de fet el govern va negant, no?, que hi hagi aquests fets ara mateix. Llavors vam decidir comparèixer i ser part d'aquest procediment perquè d'aquesta manera tenim informació de primera mà d'allò que realment passa. Clar. A les aules.
0: I com valoreu el paper del Departament d'Educació? S'ha fet tot el que es podia fer?
26: Bé, nosaltres t'estem demanant també és que, per exemple, la sentència del Tribunal Suprem sobre el tema de la rotulació, el govern encara podria demanar, encara tindria alguna acció processal com demanar la nul·litat per incongruències a la sentència. Aquest termini acaba a mitjans d'agost i esperem doncs, que exerceixi aquestes accions. Per tant, el que nosaltres demanem és fermesa en la defensa del model català d'educació i com nosaltres recorrerem aquesta esperem que el govern també ho faci.
0: I us plantegeu tornar a portar algun d'aquests casos a instàncies internacionals, tot i saber el precedent de Canet, que ja va sortir mal parat?
26: Bé, aquell precedent també nosaltres hem analitzat aquell cas i creiem que la configuració de la sala estava mal feta de la que va prendre la resolució i es va extralimitar. Amb aquella composició de sala no podia pronunciar-se sobre el fons de l'assumpte, sinó només decidir si s'acceptava o no s'acceptava el recurs. I en aquell cas van fer més del que tocava als magistrats. Per tant, també s'hagués hagut d'impugnar la composició de la sala i de resultes d'això, anul·lar la sentència. Per tant, nosaltres valorarem en cada cas, en cada instància, però en tot cas que la gent sàpiga que nosaltres estem sobretot compromesos en la defensa del model i creiem que també és el moment que la societat, la comunitat educativa comenci el curs, perquè fixeu-vos que totes aquestes sentències estan sortint al juliol, quan es pensa que tothom està despistat, però hem de començar defensant el model i aquí ho hem de fer en tots els fronts, el judicial també.
0: Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua. Moltes gràcies.
26: A vosaltres.
0: I quan són les 8:23, pràcticament, no ens movem dels tribunals. Perquè després de més de 3 mesos de sessions, el judici pel cas Kitchen ha quedat vist per sentència. És la trama parapolicial dirigida presumptament per la cúpula del Ministeri de l'Interior durant el govern de Rajoy, dedicada a espiar a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. També a sostreure-li informació que pogués comprometre el partit sobre la caixa B del PP.
2: L'exministre Fernández Díaz i el seu secretari d'Estat, Francisco Martínez, no van fer ús del seu dret a l'última paraula. El comissari Villarejo sí que el va fer servir per lamentar les causes que, segons ell, el van portar fins a aquest punt.
1: ¿Cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado?
2: I el xòfer de Bárcenas, suposat infiltrat de l'assumpte, va demanar clemència.
3: Les pido pues, la duda razonable, clemencia y justicia, que llevo 8 años de instrucción y 5 años suspendido de empleo y sueldo.
2: Està previst que la sentència surti d'aquí 3 o 4 mesos.
0: Més coses. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els escortes de la dona del president del govern podrien ajudar-la a fugir del país.
2: La comissió ha remès al Tribunal Superior de Justícia de Madrid 2 diligències informatives contra el magistrat perquè valori si pot haver incorregut una falta lleu de desconsideració.
0: I el Suprem d'Itàlia confirma la custòdia al pare del fill de Juana Rivas.
2: Sí, són novetats el cas que s'arrossega als tribunals des de fa 10 anys. El Tribunal de Cassació ha confirmat que la custòdia del seu fill petit, el Daniel, de 12 anys, és el seu pare italià Francesco Arcuri, tot plegat després de rebutjar l'últim recurs presentat per Juana Rivas. Segons la resolució, ella és una persona inestable que fa servir els fills per aquest conflicte amb el pare. Els advocats, ella, ja han dit que portaran el cas als tribunals internacionals. A Itàlia encara queda pendent el judici penal contra Arcuri per maltractament als fills.
0: Uns anuncis i fem un cop d'ull al món.
16: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. El Deformatiu és una secció nascuda als Premis Idea Ràdio 2026, organitzats per SER Catalunya. La continuïtat del projecte guanyador ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
0: 5 minutets i arribarem a 8:45 del matí. Un terratrèmol de magnitud 7,1 sacseja al sud del Japó.
9: Ha afectat sobretot a la regió de Kyushu i, segons Reuters, a aquesta hora el balanç és d'almenys 13 morts, però no se'n descarten més. Un centre comercial es va esfondrar, diverses persones van quedar atrapades allà dins. L'Agència de Meteorologia del país va emetre un avís de tsunami, però afortunadament no es va acabar donant. Més de 36.000 llars continuen sense electricitat. Les autoritats alerten que hi pot haver rèpliques importants durant aquesta setmana.
0: I d'una desgràcia a una altra. Els incendis forestals més greus que es recorden a França continuen fora de control.
9: I ara amenacen infraestructures de la indústria aèria i de defensa. S'han evacuat uns 4.000 turistes per la reactivació del foc en algunes zones del sud del país que a sobre ara travessa una onada de calor que no posa fàcils les coses.
0: Portugal també crema. Un dels incendis que més preocupa, de fet, és el que s'acosta a la frontera amb Galícia.
9: Els incendis forestals es compliquen a Portugal. Les autoritats adverteixen que podria arribar a travessar la frontera si les condicions empitjoren. Hi ha 7 grans incendis actius. Diversos focus són en zones muntanyoses de difícil accés.
0: I a Ceuta, més de 1.000 migrants han arribat nedant en els darrers 9 dies.
9: La ciutat, que ja tutela més de 400 menors, habilitarà recursos extraordinaris per poder atendre a tothom.
0: Tornem a casa. Més de 300 municipis catalans tindran limitacions a les pujades de lloguer a partir del març vinent, 31 més dels que la tenen ara. El govern ha actualitzat la llista de zones de mercat tensionat amb noves entrades i sortides i ha prorrogat un any més les mesures de contenció de preus. Pol Valero.
4: En total s'han afegit 53 localitats a la llista, com Martorell, Vilaseca o La Jonquera, llocs on el preu de compra o de lloguer s'ha disparat molt per sobre de la inflació o on les famílies dediquen més del 30% dels ingressos a l'habitatge. D'altra banda, hi ha 22 municipis que deixen de ser zona tensionada, com Granollers, Reus o Lleida, perquè ja no estan en aquesta situació. En una zona tensionada, el lloguer dels nous contractes no pot superar el preu de l'últim contracte vigent als darrers 5 anys, més enllà de l'actualització anual, i a més, es considerarà gran tenidor la persona o empresa que tingui no 10, sinó 5 pisos o més, que no es podran llogar per sobre de l'índex

0: marcs de referència.
1: Lleida, per exemple, és un dels municipis on ja no s'aplicarà el topall.
2: L'alcalde Fèlix Larrosa ha celebrat deixar de ser qualificat com a zona tensionada perquè vol dir que les polítiques d'habitatge estan funcionant.
3: Sortir de la situació de tensió és una molt bona notícia, estem molt contents, però no vol dir que s'hagi acabat la feina, és a dir, que seguirem treballant amb la planificació que tenim. A Lleida en aquests moments s'estan construint 1.125 habitatges. Això també contribueix.
2: En canvi, el sindicat de llogateres no ho veu amb bons ulls. El portaveu Enric Aragonès diu que, malgrat les millores incipients a molts municipis que han sortit de la llista, l'habitatge continua sent un gran problema.
4: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
2: Des que va entrar en vigor el límit de preu, al març del 2024, el cost mitjà dels nous contractes s'ha reduït un 1,3% a les zones tensionades i a Barcelona fins a un 5%. En canvi, allà on no s'aplica, en dos anys els preus han augmentat un 9,5%.
1: Més coses. TMB investiga les causes que dilluns van provocar un incendi a la línia 1 del metro entre les estacions del Clot i de Glòries. Des d'ahir al matí el servei funciona amb normalitat. El revestiment que va cremar és l'únic d'aquestes característiques.
2: És un punt concret amb un material que no està a cap punt més de la xarxa viària, segons el conseller delegat Xavier Flores.
5: Encara investiguem les causes que van provocar el foc, estem revisant des de la perspectiva el propi material.
2: 131 persones van resultar ferides lleus i 6 menys greus. S'estan recuperant favorablement. El fum va entrar al vagó, segons Flores, perquè quan estava reculant per evacuar els passatgers a l'estació, alguns van manipular els tiradors d'emergència i les van obrir de les portes de cop.
1: I ha mort als 95 anys l'històric expresident de la Caixa, Josep Vilarasau. L'economista i banquer va dirigir l'entitat entre el 76 i el 2003 i està considerat un dels artífecs de la transformació de la Caixa d'Estalvis en un gegant financer internacional.
6: Vilarasau va iniciar la compra de participacions en grans empreses com Telefònica, Gas Natural, Repsol o Aigües de Barcelona i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal. Actualment ocupava el càrrec de president d'honor de la Fundació La Caixa.
1: Esports. El president del Barça, Joan Laporta, es recupera d'una arrítmia. Nil Solà, bon dia.
7: Molt bon dia. La notícia va saltar ahir a la tarda a Sant Georgi's Park quan el president del Barça va emetre un comunicat en el qual explicava que havia patit unes arrítmies al cor. El president del Barça, en aquest mateix missatge que va publicar a les seves xarxes socials, anunciava, però, que ja estava tot solucionat, que l'Hospital de Barcelona havia sigut clau perquè pogués superar aquest petit problema de salut, aquest ensurt. Això sí, se li ha recomanat fer repòs durant uns dies. Per tant, el més normal és que viatgi Rafa Juste aquí a l'estaig del Barça, on ahir va parlar Christensen i va deixar molt i molt clar que el que vol és recuperar la seva millor forma i que sap que si està en bona forma pot aportar molt a un Barça que divendres juga contra el Birmingham i el més normal és que Karim Adeyemi tingui els seus primers minuts.
1: Més coses. Hansi Flick demana volcar la inversió en un davanter centre. Oriol Llopart, bon dia.
8: Bon dia. La direcció esportiva és conscient de la complexitat de les operacions però continua treballant per satisfer les peticions de l'alemany. La prioritat continua sent el fitxatge de Julián Álvarez malgrat la dificultat de l'operació. Si aquesta opció no acaba prosperant, el Barça té en el punt de mira Eli Junior Krupi, davanter del Bournemouth.
1: El Barça femení ja s'entrena amb Aitana i Alexandri al marge.
8: Les dues jugadores continuen amb els seus respectius processos de recuperació. Laia Alexandri es recupera del trencament del lligament creuat anterior, mentre que Aitana Bonmatí encara arrossega molèsties al turmell.
1: En clau de seleccions, Zidane agafa les regnes de França.
8: La llegenda francesa i exentrenador del Real Madrid assumirà la banqueta de la selecció francesa després de la sortida de Didier Deschamps. Zidane ha signat contracte fins al 2030, any en què es disputarà el pròxim Mundial.
1: El Rayo Vallecano es queda sense estadi.
8: El govern d'Isabel Díaz Ayuso va comunicar que no podran continuar jugant partits a causa dels grans problemes de manteniment que té el club.
1: I a banda de futbol, motor, Montmeló acollirà la penúltima prova del Mundial de Resistència de la FIA.
8: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà del 16 al 18 d'octubre la penúltima cita de la temporada 2026 del Mundial de Resistència de la FIA. L'estrena del traçat català en el calendari respon a la reestructuració del campionat arran del conflicte de l'Orient Mitjà.
1: I en cultura... El govern de l'Aragó accepta la intervenció d'un organisme de l'Estat pel trasllat de Sixena.
6: Ha acceptat que el MENAC sotmeti l'avaluació de riscos de la fase de fragmentació i desmuntatge de les pintures murals de Sixena a entitats de patrimoni i cultura vinculades a l'Estat. Així ho va demanar el Museu Català en un informe enviat al jutjat d'Osca.
1: Els premis Ramon Llull inclouran un guardó al millor treball final de grau i un altre al millor treball de final de màster.
6: La cerimònia es celebrarà a Andorra el 15 de desembre i una altra gran novetat és que el premi a la millor traducció de literatura catalana a altres llengües es lliurarà a partir del 2027 a la nit de les lletres catalanes.
1: El Festival Internacional de Música de Cambrils arrenca la seva edició número 51.
9: Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per
6: s'allargarà s'allargarà fins el 10 d'agost i passaran per l'escenari cantants com Joan Dausà, Siloé, Ana Torroja o aquesta que escoltem, la Ludwig van.
1: I acabem amb cinema perquè avui s'estrena una nova pel·lícula de Spider-Man.
0: ¿Qué me está pasando?
10: ¿Me has echado de menos, Spidey?
0: Me estoy volviendo loco.
6: La pel·lícula competirà en cartellera amb l'altra gran producció de l'estiu, l'Odissea, i els protagonistes del nou film de l'Home Araña, Tom Holland i Zendaya, també formen part del càsting de la pel·lícula de Nolan.
11: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya a Barcelona. Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
12: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
13: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
14: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
15: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.

0: plena ser i ser Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: 8:35 minuts del matí. Si sou usuaris de Rodalia, sapigueu que un robatori de coure entre Figueres i Llançà provoca retards generalitzats a la línia R11, que poden superar els 20 minuts de mitjana. Tot això avui, que fa just una setmana d'aquest moment.
2: El socavón no ha afectado a los edificios y a las viviendas próximas.
3: Oyó el estruendo, los vecinos de aquí estuvieron horas pensando que les iban a desalojar, por lo que dijo la policía.
4: Se lleva toda la noche echando hormigón. Y todavía no han acabado de ver qué mujer sería.
3: Estamos dejados de la mano de Dios. Esto ha sido lo último.
1: Fa una setmana que s'obria un esvoranc d'uns 20 metres de profunditat a les obres de soterrament de la línia R2 de Rodalies i que se'n passava una grua de grans dimensions. Va acabar sense ferits i ara la cavitat està tapada per més de 2.000 metres cúbics de morter i formigó, però les causes encara no se saben. I el que ens volem preguntar avui, ara, és quin impacte deixa el medi tot plegat. Per això puc saludar a aquesta hora en Xavier Sánchez Vila. Ell és catedràtic d'Hidrologia Subterrània de la UPC i també professor de l'Escola de Camins de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Xavier, com a geòleg, quan vas veure les primeres imatges d'aquest esvoranc, què és el que et va cridar l'atenció des del punt de vista hídric?
5: Doncs que hi havia hagut un moviment important de terres i, per tant, que clarament tindríem un problema, una afectació en aquella zona, sobretot el que és el temps de durada de les obres, fonamentalment. Però no tant el problema del propi aqüífer.
1: Vale,
5: perquè és molt puntual.
1: També és veritat que, clar, ara ho diem, que aquest punt de Vallbona és especialment sensible perquè hi ha l'aqüífer del Baix Besòs, entre 5 i 8 metres de profunditat té, amb un gruix d'uns 10 metres, a prop el riu, també, clar, evidentment, el rec Comtal i el túnel de l'AVE, tot a tocar. Per què aquesta combinació, Xavier, fa que la zona sigui tan delicada des del punt de vista geotècnic i també hidrològic?
5: Doncs justament per això, perquè es combinen tantes coses juntes, perquè és una zona difícil, és una geologia complicada, i perquè tenim el rec Comtal per allà, que és un element molt, molt singular de la hidrologia, i tenim el riu al costat, per tant, tenim molta aigua, tant el riu com el rec Comtal, com evidentment l'aqüífer, és un aqüífer molt potent, molt poc potent, però molt estratègic, i llavors doncs el que tenim és una gran quantitat d'aigua en tota aquella zona que s'ha de regular entre si, i llavors volem passar una obra per allà sota, com s'ha de fer. Vull dir, i clar, això és complexa, realment és complexa de fer.
1: Clar. I escolta, quin efecte pot tenir aquesta barreja d'aigües, és a dir, les freàtiques, el rec Comtal, si hi ha arrossegament de terres, tot això, la gent que beu en aigua del Besòs, a casa seva ho noten? Ho notaran?
5: No, absolutament no. El punt important és que les aigües estan totes relacionades entre si. O sigui, l'aigua del rec Comtal és una aigua que abans era l'aigua freàtica, ha anat sortint cap al rec Comtal. L'aigua del Besòs, doncs una part està també mantinguda per les aigües freàtiques, és a dir, que tot és un conjunt d'aigua, però al final la que bevem, de veritat, és una aigua que es capta més d'un quilòmetre aigua savall de l'aqüífer. I una de les coses bones que té l'aigua subterrània és que va molt a poc, i per tant, si està a més d'un quilòmetre, jo no he fet els números exactes perquè no és una zona en la que treballi cada dia, diguem-ne, però pot trigar tranquil·lament l'aigua que ara mateix passi pel costat de l'esvoranc, anem a dir, en aquests moments, que potser la captem i ens la bevem d'aquí a 3 anys o 5.
1: Oh, wow.
5: Sí, i per tant té temps d'anar millorant, té molt de temps. I després, evidentment, un cop es capta, l'aigua no es posa directament a l'aixeta, anem a dir així, sinó que passa per tots una sèrie de processos de potabilització. Per tant, si l'aigua ve amb una mica pitjor qualitat, doncs haurem de gastar una miqueta més de diners en potabilitzar-la d'aquí a 3 anys. Però vull dir, no, simplement és això. El que s'ha de saber fer és que l'aigua seguirà passant per allà. És una zona molt petita pel que fa a tota la gran quantitat d'aigua que passa. I, per tant, quan la captem aigua savall, doncs simplement s'han de fer el que s'està fent ja, que és fer un seguiment continu de la qualitat d'aquesta aigua que anem captant i veure si realment està en condicions de ser potabilitzada.
1: Clar, o sigui, ara el que s'ha de fer, o el que s'estarà fent des de ja mateix, des d'aquest tràgic succés que va tenir lloc fa una setmana, és precisament això, aquest control potser una mica més exhaustiu d'aquesta aigua, no?, afectada.
5: Clar, sí, exacte, perquè abans el que teníem allà era només sorra, perquè ens entenguem, és com si fos sorra de la platja. Estic simplificant molt la geologia,
1: sí,
5: els geòlegs
1: no, ja
5: em posaran a parir, però dic, perquè ens entenguem, és com si tot fos una gran 15 metres, com has dit tu, 10, 15 metres de sorra, i ara, clar, en un punt concret, doncs no hi ha sorra, hi ha formigó, hi ha una grua, hi ha tot el que hi ha hagut allà, bueno, clar, això té una incidència a l'aigua que estigui passant per allà al costat, però, però és una incidència petita. Mira, sí, que... sí que és veritat que l'aigua, quan toca, per exemple, el formigó, doncs li puja molt el pH, o sigui, s'alcalinitza, evidentment, si la grua portava combustible, evidentment, sí, com totes les grues, doncs clar, el combustible està allà, que esperem que no es mogui, que estigui ben segellada amb el formigó que s'ha llançat. Vull dir, tot això no ho podem saber, però el que sí que podem és controlar l'aigua i veure que no tingui cap efecte.
1: És que aquí, de fet, et volia anar, que mencionaves la grua, precisament una de les preguntes que ens fèiem aquí a la redacció aquell dia és, ostres, però si estan sepultant aquesta grua té gasolina dins, segurament té metalls. Tot aquest material queda dins d'aquest formigó, que això no sé, amb els anys, si pot això anar-se, si pot haver-hi aquesta mena de desprendiments, si inclús l'aigua filtra, perquè clar, el formigó deixa passar, no? És porós. Llavors penso, ostres, tot aquest material contaminarà? Serà contaminant aquesta aigua de manera permanent?
5: Sí, el formigó és porós, però molt poc. I per tant, si perquè surti, perquè ens entenguem, si l'altre estigàvem parlant de 3 anys, això estem parlant de 300 anys, o números així, no? Per tant, sí que és veritat que s'ha de controlar, però en principi, si s'ha pogut segellar amb el formigó, és a dir, la grua ha caigut i llavors al voltant s'ha posat tot de formigó, en principi ens ha de preocupar el formigó, no la grua. Llavors, i per tant és bastant diferent, perquè justament una de les coses que té l'aquífer és el que un procés que es diuen d'atenuació natural, que és a dir, que si no el toques, l'aigua sempre va millorant. Per això les aigües dels aquífers normalment són de qualitat gairebé potable. Després s'ha de tractar una miqueta. Sempre s'han de tractar una mica, perquè mai són potables del tot, però el tractament que s'ha de fer no té res a veure amb si, per exemple, agafem aigua del riu o del propi rec Comtal, que és aigua subterrània, però un cop surt a la superfície se'ns comença a contaminar de seguida. I per això sempre dic a la gent, tu no beguis mai aigua d'un riu, si n'has de beure, agafa la de l'aquífer, que sempre serà més bona.
1: Mira, doncs apuntem aquest consell també. I escolta, una cosa, de cara al futur, i pensant també en la resta d'obres de soterrament pendents que s'han de fer, quines mesures preventives caldria aplicar per minimitzar aquest tipus de risc en trams similars, propers a rius o aquífers?
5: No, a veure, en principi ho sabem fer, és a dir, portem no sé quants quilòmetres, però moltíssims quilòmetres d'obra feta, i sí que és veritat que ara han coincidit dos. De cop han hagut dos problemes, el Putxet i aquest, no? Que a més són radicals.

0: i 30 metres. Clar. I això es fa fent el que es diu un pou vertical, que és aquí on ha passat el problema. Llavors, hi ha hagut algun problema constructiu? No puc saber quin, no sé si els pilots o les pantalles, no sé exactament com ho han fet, i per tant han començat a haver-hi filtracions d'aigua perquè l'aigua no hi ha qui la pari, i llavors, si no ho fas perfecte, doncs l'aigua comença a entrar, i si és només aigua, la vas traient, que això és passa sempre, però de vegades l'aigua el que fa és que arrossega part del material que té. Amb un aqüífer com aquest de sorres, doncs l'aigua s'emporta part de la sorra. Això ens passa a la platja quan fèiem forats, quan érem petits, que començaves a treure i se't queien les parets, no?
1: Sí.
0: Se't queien les parets justament perquè hi arribava l'aigua. Doncs segurament és això el que ha passat, tot i que no ho puc saber,
1: perquè
0: repeteixo que no han donat cap informació i no em vull ficar a posar culpes a ningú. Però en principi, si el projecte està ben fet i ben executat, ho sabem fer. Els enginyers tenim la mà pelada de fer això, no tenim cap mena de problema.
1: Clar.
0: Per tant, simplement és fer-ho bé, controlar que els projectes estiguin ben fets i fer un bon seguiment d'obra. En aquest cas, doncs ha passat alguna cosa que hem d'acabar esbrinant què ha passat realment, però no té per què tornar a passar.
1: Molt bé, doncs molt clar tot el que has explicat, Xavier Sánchez Vila, catedràtic d'Hidrologia Subterrània de la UPC, professor també de l'Escola de Camins. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
0: A vosaltres, sempre que vulgueu.
1: Que vagi molt i molt bé. Adéu.
0: Gràcies. Adéu.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: Sí, Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Lluís Pellicer, cap de Nacional del País. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Obrim aquest espai d'anàlisi, que ens fa molta il·lusió saludar-te aquí. Ja ens vam parlar el dia de l'amnistia, te'n recordes?
2: Un plaer, sí.
1: Per valorar-ho,
2: no tenies pitjor veu.
1: És veritat, és veritat. Ara ja estàs més recuperat, ho celebrem des d'aquí, tu. Escolta'm,
2: totalment.
1: Lluís Pellicer, ahir vam escoltar el balanç de Pedro Sánchez d'aquest any, amb molt de protagonisme pels incendis, poca autocrítica pels casos de corrupció que afecten al PSOE. Ell volia acabar el curs amb el nou finançament encarrilat, però el Consell de Política Fiscal Financera s'ha ajornat fins al setembre. Et volia preguntar, i volia començar aquesta anàlisi per preguntar-te quin balanç en fas tu d'aquest any polític i què et sembla també que s'hagi ajornat aquest Consell de Política Fiscal i Financera.
2: A veure, crec que Pedro Sánchez té un horitzó bastant clar, que és arribar al 2027 i a poder ser ben entrat 2027. Ahir va fer un balanç d'un curs que ha estat molt difícil per ell. Sánchez va parlar molt dels incendis i del canvi climàtic, que és un terreny on crec que se sent bastant còmode i on creu que pot lliurar la batalla cultural contra la dreta. Va posar en valor les dades econòmiques i l'ocupació, l'aval de l'amnistia, però és veritat que se'n va amb un fracàs no menor, que és haver ajornat el decret sobre habitatge, que és la gran urgència d'aquest país. No hi ha cap altre tema més urgent i el missatge no provar-ho és que dones bastant preocupant. Hi ha dues coses. Primer, que aquest any ha quedat clar que no només no hi ha una majoria d'esquerres al Congrés, sinó que no hi ha una majoria entorn de Sánchez, amb uns Junts i Podemos molt beligerants, i això no hauria permès desplegar l'agenda que tenia prevista de govern. La sort que té Sánchez, que tampoc hi ha una majoria entorn a Feijó perquè pugui tirar endavant una moció de censura. I dos, el que deies, els casos judicials han ofegat per complet i han amagat les poques mesures que s'ha pogut aplicar i, per exemple, la seva agenda exterior, no?, que potser és el més destacable de l'any. Sánchez ha intentat, amb un cert èxit, a consolidar a l'exterior la seva imatge com a referent progressista amb el seu suport a Palestina, negant l'ús de les bases espanyoles als Estats Units per atacar Iran o al negar-se a augmentar la despesa en defensa. Però el cas de l'entorn de Zapatero li ha opacat aquesta política i tot fa preveure una tardor molt complicada, no? Ha vinculat les eleccions amb uns pressupostos, s'ha de veure si Junts està disposat o no a jugar i si no ho està és possible que Sánchez decideixi en eleccions més d'hora perquè té un motiu que no és la corrupció per anar-hi, no? Uh-huh. Em preguntaves

0: Consell de Política Fiscal i Financera, si m'ho haguessis preguntat dilluns, t'hauria dit que el guió estava molt clar, que era una reunió molt bronca i molt tensa en què el model sortiria aprovat amb els vots del Ministeri de Catalunya i amb dures crítiques de les comunitats del PP. Però és veritat que dilluns hi ha un element nou, que és que Canàries sorprèn i diu que votarà el nou model després d'arribar a un bon acord amb Hisenda.
1: Sí.
0: Després de l'anunci de Canàries, el PP demana ajornar la reunió. Hi ha dues possibilitats. Una, que sigui una maniobra dilatòria, perquè les comunitats del PP han rebutjat anar a les bilaterals amb el Ministeri, han demostrat que no tenien gaire interès per negociar. Però també hi ha una altra possibilitat, que és que el pacte amb Canàries hagi aflorat les diferències que pot haver-hi dins del PP. No? El PP vol una reforma del sistema. El problema és que les seves comunitats no es posen d'acord amb quina reforma. No? Els interessos de Balears, Madrid o Galícia són completament diferents a les del País Valencià o Múrcia. Per començar, per exemple, Balears demana l'ordinalitat com Catalunya i altres comunitats no volen ni sentir-ne parlar. Cal veure què passa aquestes 5 setmanes que s'han donat de marge, si hi ha moviments dins del PP. Si no, el dia 4 sortiran davant el model. El govern sé que volia marxar a l'agost de vacances amb aquesta carpeta tancada. No és un drama, perquè igualment no podia anar al Congrés fins al mes de setembre, i veurem si el PP vol negociar i en quins termes, i si això afecta o no els 4.700 milions pactats amb Catalunya, que sembla complicat que pugui afectar-hi.
1: I després hi ha el paper de Junts, perquè clar, justament avui expliquem que el govern espanyol ha indultat parcialment a Laura Borràs. Hi ha, per exemple, Lorena Roldán del PP, que ho llegeix com això és una estratègia també del govern per acostar-se a Junts, per aquests interessos també de que acabin quadrant els números, els 7 diputats de Junts que són tan necessaris pel PSOE per tirar endavant des del nou finançament, per exemple. No sé com ho llegeixes tu, o com quina lectura en fem també d'aquest indult parcial a Laura Borràs. És realment una estratègia, forma part de potser una estratègia d'acostament?
0: A veure, és cert que una vegada passi el Consell de Política Fiscal i Financera, la lupa passarà del PP a Junts, que els seus 7 diputats seran clau i hauran de decidir si permeten que s'aprovi el sistema de finançament i que Catalunya rebi aquests 4.700 milions. Hi havia més resistències, crec, en alguns grups de Sumar, però bueno, sembla que seran molt més fàcils de vèncer. La cosa és que jo crec que hi ha unes eleccions municipals a la vista el mes de maig, que Junts a jugar bastant a places importants. El govern ha fet bastanta feina pel territori, els alcaldes sembla que estan bastant convençuts pel finançament. I d'altra banda, crec que el mes de setembre també començarà a haver-hi una pressió bastant forta de les patronals cap a Junts. Crec que en general serà molt complicat per tots els partits, també el PP, dir que no a diners quan hi ha unes eleccions a la vista i hi ha necessitats molt evidents en serveis públics, en habitatge o en prevenció d'incendis. Sobre els indults, pel que fa a Laura Borràs, aquí és veritat que el TCJC la va condemnar per prevaricació i falsedat documental, però la pròpia sentència deia que li semblava que els 4 anys eren desmesurats. És a dir, el tribunal el que deia era, escolti'm, jo he d'aplicar la llei i he d'aplicar i he d'imposar-li 4 anys, però em sembla que són desmesurats, i suggeria al govern que fes un indult. És a dir, el govern tenia el camí molt aplanat per fer-ho. Ja és un moment que hi ha hagut amnisties després de la sentència del Tribunal de Justícia Europea, ve el mes d'agost i segurament ha sigut un bon moment pel govern. Si és un gest o no cap a Junts, jo crec que veurem bastants gestos cap a Junts. L'altre dia el president Illa, per exemple, va tornar a parlar del tema de les competències en immigració, i jo crec que no només amb vistes al sistema de finançament, sinó també a veure si Junts entra o no a jugar amb els pressupostos generals de l'Estat.
1: Lluís Pellicer, cap de Nacional del País, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Parlem aviat, que vagi molt bé. I quan són les 8:52 del matí, a aquesta hora hem d'obrir el desinformatiu. Aquest espai on les notícies i els testimonis agafen formes i dimensions ben diferents, amb uns personatges que no toquen ni quarts ni hores. Atenció a aquesta notícia. El rei dels sobaos es torna a proclamar campió. Ho heu escoltat bé, sí. El concursant ha revalidat el títol després de menjar-se 18 sobaos en només 8 minuts, establint un nou rècord de la competició. Fins ara, la millor marca era de 16 peces, una xifra que semblava pràcticament impossible de superar. Nosaltres tenim... Oi, em diuen que tenim per línia interna una trucada, així que anem ràpid avui. Bon dia, amb qui parlo?
2: José!
1: Com? Perdona?
2: Que sóc en José! Que sóc en José! Que jo he superat el rècord de menjar sobaos!
1: Ja, però i com ho sap, això, que vostè ha superat el rècord de menjar sobaos?
2: Perquè porto des de dissabte al matí menjant!
1: que porta des del dissabte al matí menjant, em sap greu, però és que costa una mica d'entendre'l.
2: El rècord és meu!
1: Val. Quants en porta de sobaus menjats, vostè?
2: No ho sé. Més de 25 paquets d'un 100 de sobaus.
1: Val, no acabem d'entendre'l. Intenti no parlar amb la boca plena, perquè no pot parar de menjar sobaus ara.
2: No ho entenc, que no puc. Val. No ho entenc. Dic que porto molt.
1: Em sap greu, però és que he de deixar-lo, perquè és ràdio, crec que els nostres oients els estarà costant seguir algú que parla amb la boca plena. I a més fa una mica d'angúnia.
2: Aquí no.
1: Què?
2: Adéu,
1: i molta sort amb els sobaus. Anem amb la següent notícia, perquè l'influencer Martia Díaz va presentar la seva germana durant la velada d'Ibai Llanos i en tan sols 48 hores va aconseguir més de 200.000 seguidors a Instagram. Us ho vam explicar precisament dilluns amb en Víctor Rodrigo. Com bé sabeu, obrim línies de telèfon perquè ens pugueu dir què en penseu, si esteu d'acord o no, si us és igual. I sembla que ja tenim un oient. Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia. Mira, que jo truco perquè em vull presentar.
1: D'acord, doncs presentis.
3: Val, doncs em dic Toni i truco des de Maçanet de Cabrenys.
1: Molt bé.
3: Ja estaria.
1: Gràcies, Toni, doncs, per trucar. Necessita alguna cosa més?
4: No. Vull dir que no... No m'he preparat res més, que s'havia de... No.
1: D'acord.
4: Vull dir que ara ja està, no?
1: Però ja està el què? És que no entenc, perdoni, el motiu de la trucada no l'entenc encara.
4: No, dic, a veure, acabes de dir que vam presentar una noia com si fos un unboxing, no?, podríem dir, i ara té més de 200.000 seguidors.
1: Sí, era la germana de l'influencer Marta Díaz.
4: I ara el més probable és que aquesta noia no haurà de fotre un pal a l'aigua en ser punyetera vida.
1: Bueno, d'aquesta manera jo no ho he dit, però és veritat que pot ser que ara les marques doncs, es fixin més en ella per promocionar, per exemple, els seus articles, això és veritat.
4: Doncs això estic fent jo. M'estic presentant a la ràdio perquè a veure si pujo de seguidors i deixo de treballar perquè, francament, ja començo a estar cansat, de tant pencar.
1: Jo no hi entenc gaire, d'aquest mundillo. De fet, diria que la cosa no va ben bé així, però, escolta, ànims. No.
4: Bueno, doncs, és igual. D'acord. Moltes gràcies. Escolti'm, la truco, no? Si veig que pujo molt de seguida... Ho dic perquè tampoc sé molt bé com s'ha de fer aquestes coses, eh?
1: Bé, faci el que cregui, d'acord? Moltes gràcies.
4: Ei, un seguidor, Laura! Un seguidor, que tinc un seguidor! No m'ho puc creure, Laura! Que tinc un seguidor! Un seguidor, que fort! Hòstia, que fort, un seguidor!
1: Carai, que ràpid, ja només li queden 199.999.
4: No!
1: Què passa, ara?
4: Que ha marxat.
1: Paciència, això només fa que començar.
4: Home, ja, però representa que m'he d'esperar 48 hores, no? I ja ho petes directament, no?
1: No ho sé, suposo.
4: Collons, per ser periodista no saps res.
1: A veure, sé coses, però d'aquest àmbit d'influencers no controlo
4: tant. Calla, que puja un altre cop, que puja! Guapa! Dos seguidors, quin
1: fort! Molt bé, enhorabona pels 3 seguidors,
4: ja,
1: ara, molt bé.
4: Ara sí, ara ja començaran a trucar marques perquè els patrocini,
1: sí,
4: no?
1: Sí, i tant, de fet, mira, el penjo no sigui que el truquin. Hòstia, i que estigui la línia ocupada, d'acord?
4: Moltes gràcies. Hòstia, viure del cuento, tu, vinga,
1: molt bé, molt bé. Sabeu que podeu seguir trucant al telèfon del programa, donar la vostra opinió al respecte. Em sembla que tenim un altre oient. Bon dia, amb qui parlo?
5: Bon dia, amb l'Ubau.
1: Bon dia, Eudal. Què t'ha semblat la notícia dels sobaus?
5: M'ha semblat que com a societat...
1: Ai, com
5: a
1: sobaus, no, perdona, la Marta Díaz, m'he liat jo.
5: M'ha semblat que com a societat no tenim res a fer.
1: Bé, no ets gaire optimista, tu.
5: Gens ni mica, però bé, posat de viure en aquest món cada vegada més. Black Mirror, jo tocava per dirigir-me a l'oient d'abans.
1: Val, què li vol dir?
5: No, com que ja ha aconseguit 2 seguidors i deia que ara les marques contactarien amb ell, doncs vinc a proposar un anunci del meu negoci per si li interessa.
1: Molt bé, i de què és el seu negoci?
5: És d'ocells. Jo treballo en un centre de rescat on pots adoptar ocells que estan una mica cardats.
1: Val, i com es diu el seu negoci?
5: Ocellet, què vols de mi, pardalet?
1: Un nom original. Sí. Hi ha un petit problema.
5: Ah, sí? Quin?
1: Que no puc deixar fer un anunci així.
5: Has dit llibertat?
1: No, que jo no he dit res.
5: Vols viure la llibertat d'un ocell en primera persona?
1: Com?
5: No vols viure? Doncs vine a Ocellet, què vols de mi, pardalet? Un centre clandestí on tenim tota mena d'ocells, més cascats que aquella persona que et deia que la droga no li afectava i ara te'l trobes abraçant faroles.
1: Molt bé.
5: Vine a Ocellet, què vols de mi, pardalet?
1: Recorda,
5: viu o mort, depèn de l'hora de recollida.
1: Molt bé, prou d'aquesta història, sisplau.
5: Què passa, no t'agrada, no cas grasses?
1: Sí, el que no m'agrada és el seu anunci. No pot dir viu o mort, depèn de l'hora de recollida.
5: Home, pensi que en tenim molt cascats, eh?
1: Bueno, calli, home, va bé. Pensa, sisplau, tu, Pol, que encara tindrem problemes, sí. Cada dia truca més gent, eh? A més, estranya en aquesta secció. I per acabar, tornarem a connectar amb el que, vaja, sembla que no parava de menjar sobaos, a veure si encara està enfeinat. Hola.
6: Hola.
1: El tenim? Sí.
6: Bum.
1: com anem? Com anem? Bé, abans costava entendre'l, ara ja no costa, directament no s'entén absolutament res del que... Vigili, home, vigili, que encara s'ofegarà. Però begui aigua. Vol que avisi algú? José? Està bé? Hola? Bé, nosaltres ho deixarem aquí, val? Ho deixarem aquí perquè sembla que hi ha un petit problema. Posarem uns anuncis i obrirem de seguida el racó de pensar.
6: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Són les 9, obrim el racó de pensar.

0: I és dimecres i el racó de pensar d'avui ens acompanya l'actriu i cantant Yolanda Sey. Què tal? Molt bon dia, com
1: Hola,
0: estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Ben tornada al racó de pensar.
1: Gràcies.
0: Ja saps que la pregunta de rigor és què t'ha fet pensar aquests
1: doncs,
0: dies?
1: Doncs mira, la setmana passada vaig estar com passejant amb la meva germana per aquí al centre,
0: sí?
1: Per la tarda. No ho recomano gaire, perquè al centre per la tarda a Barcelona, per favor no ho feu, però vam fer-ho. I ens vam adonar que hi havia moltes noies amb la marca del biquini marcada.
0: Uh-huh.
1: Ens pensava, bueno, jo què sé, igual aquestes noies ara no fan topless, perquè normalment el topless es fa per
0: no deixar la marca, precisament.
1: Exacte, però em vaig recordar, perquè jo a principis d'aquest any vaig estar a Brasil, i un amic meu em va explicar que hi havia aquesta nova tendència, que és que es marca, o sigui, que la gent vol tenir la marca del biquini.
0: Ah, mira,
1: sí.
0: Ara estem... O sigui, s'ha invertit, això.
1: S'ha invertit.
0: Que abans crec que no estava ben vist, entre cometes, que se't
1: bueno,
0: veies la marca, ara sí.
1: Exacte, fem el topless, o fem topless per això, per no tenir la marca. I es veu que ara ja és una nova tendència. Bueno, ara jo crec que fa uns anys i jo me n'he adonat ara. Uh-huh, no?
0: Uh-huh.
1: I llavors pensava, ostres, vale, ell m'explicava quines maneres hi ha perquè se't marquin la marca del biquini. Perquè, clar,
0: sí.
1: la que se'm va venir primer és... aquestes noies s'estan torrant. S'estan tornant al sol, perquè clar, perquè se't marqui el biquini, no et poses crema. Bàsicament, no et poses crema i et torres al sol, clar. Aquí em va venir com un agòbio molt fort i vaig començar a pensar en quantes maneres tenim per intentar pal·liar amb aquesta insatisfacció amb el nostre cos. No?
0: Ai, quin tema aquest.
1: És un temazo, i vaig pensar... No, clar, quantes modes han existit i existeixen,
0: uh-huh,
1: per intentar modificar el nostre cos. Perquè, al final, aquesta moda i aquestes tendències parlen de que el nostre cos constantment s'ha d'estar modificant. I sobretot a l'estiu, no? Aquesta,
0: sí, sí.
1: Preparem-nos per l'estiu, operació en biquini... totes aquestes coses que fan que, al final, el que ens expliquen i el que explica la nostra societat és que no estem satisfetes amb el nostre cos, i el nostre cos totalment, constantment, ha d'estar modificant-se amb un model que no sabem quin és. Perquè al final, sí, està morena, suposo, que uh-huh, és aquesta tendència que explica que ens ho estem passant molt bé a l'estiu.
0: Clar,
1: l'estiu,
0: estem anant a la piscina, ens estem banyant,
1: a la piscina,
0: amb els nostres amics, estem fent vida social...
1: Estem fent vida social,
0: clar,
1: i no estem treballant.
0: Sí. Ah, bueno, també,
1: no?
0: Aquest és important. Aquest
1: tenim detall. Vacances i ens, sí, estem passant molt bé. I això s'ha de demostrar amb la nostra pell. La nostra pell ha d'explicar que aquest estiu ha sigut el millor estiu de la nostra vida, però clar, això té unes conseqüències directes a la nostra salut.
0: Totalment.
1: Que és que t'estàs cremant la pell. No? I una cosa que havíem après durant molts anys, que és que el cos s'ha de cuidar d'alguna manera i que la pell, doncs, ens l'hem de cuidar, i que el sol té unes conseqüències molt negatives cap a la nostra pell, és com que aquesta idea s'està... no sé si s'està perdent, però està agafant menys importància.
0: I fixa't també que, o sigui... tota la raó, és veritat que per tenir aquesta marca ens estem disposades a cremar-nos, però a la vegada també pugen o estan en auge també tots aquests productes de cosmètica per cuidar-te la pell. I penses,
1: sí,
0: com pot ser que m'estiguis fent el TikTok explicant-me com et cuides la pell per abans d'anar a dormir, que et poses les cremes, rentes la cara, toc, que està molt bé, i després ets capaç d'anar-te'n a la platja i cremar-te durant dies seguits.
1: Sí, és que és una contradicció, però... existeix, vull dir que aquestes noies segurament abans d'anar-se dormint estan fent una skincare increïble,
0: sí, sí,
1: però al matí se'n van a prendre el sol i a cremar-se. També hi ha una altra, o sigui, hi ha una altra variació d'això, vull dir que no totes aquestes persones van al sol directament i a cremar-se, vull dir que hi ha, i fins i tot hi ha persones que es tatuen aquesta marca del biquini.
0: Per, wow.
1: Bueno, perquè han entès que, vale, no faré aquesta cosa tan agressiva cap a la meva pell, però em tatuaré.
0: Uh-huh.
1: I així tindré aquesta marca, però no hauré passat per aquest trauma al meu cos. Que el tatuatge també té com algun tipus de trauma cap al cos, no? Però, clar, per mi, o sigui... per mi la cosa no és jutjar aquestes noies, perquè evidentment és part del sistema en el que vivim. És pensar en per què constantment hem d'estar modificant el nostre cos i amb aquesta sensació de que el nostre cos no està bé.
0: Uh-huh.
1: El nostre cos és modificable i jo no sé tu o vosaltres, però jo crec que totes hem passat per moments en els que ens hem posat el nostre cos al límit només per aquesta sensació d'intentar creure que aconseguirem estar d'alguna manera correcta.
0: Totalment.
1: Perquè aquesta és la cosa, no? Quina és la manera correcta d'evitar el nostre cos?
0: La famosa pressió estètica, eh?
1: Pressió estètica.
0: Deixa que incorporem a la conversa a la Júlia Barceló. Júlia, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia, Júlia. Us coneixeu, sí, vosaltres? Sí. Que bé, Júlia, que estiguis amb nosaltres. Ella és autora del llibre Operación Bikini, de fet, un llibre divulgatiu que parla precisament d'aquest tema i per això hem dit, ostres, avui podem parlar amb la Júlia per sumar-la en aquesta conversa. Mm. El que deia, estaves escoltant, ara, Júlia,
2: tant,
0: tot el que
2: tant,
0: parlàvem
2: sí.
0: de... Això no deixa de ser també una expressió més d'aquesta pressió estètica.
2: Sí, a mi em fa certa gràcia, perquè quan veus tot el mecanisme, jo m'intento prendre sempre amb bastant d'humor, no? I veus l'absurd. És a dir, en alguna època de la nostra vida, doncs, època victoriana, estava de moda ser pàl·lid i posar-se a la pell arsènic, no? Mm. I gent moria, però en el fons no deixa de ser classisme, no? Que és que a l'Occident, a Europa, doncs, ser una persona que no es posava moreno significava que no treballava al camp, per tant tenia diners, i ara, doncs, després, el que era estar moreno, doncs significava el contrari, no? Podies no permetre treballar i després anar-te'n a la platja amb el teu iate i passar-te tot l'estiu prenent el sol. Llavors, clar, no deixen de ser marques també, sempre la pressió estètica està molt unida al classisme i aquesta és una claríssima. Mm-hmm. El que passa és que, no sé, jo soc de l'any, jo vaig néixer l'any 85 i als anys 90 estava super de moda la marca del biquini també. Mm-hmm. Vull dir que totes les actrius, no només les porno, que la gran majoria portaven, sinó totes les revistes eren les actrius, no?, les models, amb la marca del biquini i de cop diu, no, això ara ja no està de moda.
1: Clar.
2: Vam passar per tota l'època de no marcar-ho i ara ho tornem a marcar.
1: Sí, sí.
2: És molt ridícul.
1: Molt, i això que deies, no? Que demostra una mica l'arbitrari que és tot i al final la pregunta aquesta, no? Qui està marcant aquestes modes i qui decideix aquestes modes? Perquè evidentment hi ha tota una indústria cosmètica, tota una indústria que al final ens demana que anem canviant segons el benefici d'això, dels diners, del poder, bàsicament,
2: clar.
1: No?
2: Aviam, més que l'ideal estètic està fet per generar frustració, no? Perquè la gent mai se senti a gust. Mm. És un mecanisme molt ben fet. Llavors, si tu a la gent no li canvies mai la moda, doncs tothom estarà en algun moment estarà més o menys satisfet. Per tant, és molt normal que cada 2-3 anys apareixin coses diferents, ara les celles primes, ara les celles gruixudes, ara la marca del biquini, ara no la marca del biquini. És a dir, està molt ben construït perquè sempre hi hagi una maquinària engegada en la que tu estàs gastant diners o estàs simplement modificant el teu cos, no? I això, evidentment, té noms i cognoms perquè la gent que s'enriqueix tenen empreses i sabem qui són, no? No és una cosa abstracta que no pots posar, no pots personificar.
0: I tots els cossos transiten igual per aquesta pressió? Perquè penso, clar, els que no són normatius, què passa?
2: Mm-hmm. No, evidentment que no, vull dir, clarament vivim experiències corporals molt diferents les persones normatives i les persones no normatives, i a part hi ha tot el tema de la interseccionalitat, vull dir que hi ha moltes més coses que expliquen, no?, que el cos està llegit de moltíssimes maneres, no només des d'un lloc de l'aparença.
0: Clar.
2: Per tant, cada experiència és única. Ara, és veritat que la pressió estètica està tan ben construïda que fins i tot les persones normatives poden sentir molta frustració corporal i molta vergonya, no? Algú que diries, però com pot ser que aquesta persona visqui amb vergonya corporal? I potser té una molt mala relació amb el seu cos i la seva alimentació.
1: Sí, a part.
2: Sí.
1: Sí, en referència a el que deies, que clar, has començat parlant de que a l'època victoriana el que estava de moda era la pell blanca, clar, aquí totes les persones que no tenim la pell blanca ja estàvem totalment
2: Exacte.
1: Fora i ja estàvem considerades sí. totalment, bueno, un nivell inferior de persona, no? O sigui, com evita
2: Exacte.
1: Això amb totes les, pues això, interseccionalitats, com totes les opressions, que depèn depèn de la teva, des d'on parteixis, ja ho tens mm-hmm. molt més difícil com per integrar-te en aquesta societat que busca com l'excel·lència amb tot, no?
0: Clar.
2: Absolutament.
0: I us volia preguntar, per la vostra relació amb el cos també, quan aneu a la platja, fem un exemple molt concret, eh? Quan éreu joves a quan sou ara, ha canviat també la manera que teniu vosaltres de projectar-vos en aquests espais? Penso en el cos, eh? De dir, ostres, és veritat que quan ets adolescent, és el moment aquest més crític potser, perquè és quan t'estàs construint, i quan la lectura i els ulls dels altres ens afecten segurament més la nostra construcció d'identitat, i penso, ostres, vosaltres quan éreu més joves, com ho vivíeu i com ha canviat també ara respecte a l'actualitat? Júlia, si vols començar amb tu.
2: Sí, jo crec que també depèn molt del context, no? Jo, la veritat és que vaig tenir una família en la que el nudisme era una cosa molt, molt, molt habitual. Nosaltres anàvem de càmpings nudistes, és a dir, i el que era la relació amb el cos i la platja sempre s'ha pres des d'un lloc molt natural, mai s'han fet cap judici sobre un cos nu. Jo vaig fer topless des que era superadolescent, no? I també el meu cercle d'amistats ho vam prendre des d'un lloc molt natural. Llavors jo m'he sentit com en un espai molt protegit. Clar, a mi m'hagués passat això en un altre tipus de família o un altre cercle d'amistats, jo crec que ho hagués viscut d'una manera molt, molt més restringida, no? I després, de gran, jo crec que passes per molts moments, i a mi també m'agrada com dir que no és una línia recta, és que hi ha èpoques que jo estic millor amb el meu cos o èpoques que també el cos canvia, no?, al llarg dels anys, i no és el mateix un cos de 20 que un cos de 40. Llavors també és acceptar que és aquest viatge i el fas conjuntament i anar-lo cuidant a poc des del sentit de dir, bueno, potser no m'agrada, però mereix anar a la platja aquest cos, no? I mereix gaudir-la.
3: Clar, jo crec que vinc d'una experiència com molt contrària a la teva, perquè sí que vinc d'una família amb una mica més de pudor amb el cos, no? Com anar a la platja, sí, però potser, però fer topless, no, no? No sé, aquesta cosa de... El cos s'ha d'ensenyar fins a un límit, i clar, jo crec que això sí que em va marcar una mica en relació a les meves amigues, que jo veia que sí que ho feien i hi havia alguna cosa que m'impedia fer-ho, era com no, això crec que no està bé, no em veia amb cor de fer-ho. També, clar, sent una persona que sóc negra, el meu cos sempre crida l'atenció, i llavors hi havia alguna cosa de que sempre jo sentia com he sentit sempre la mirada de l'altre, per bé o per dolent o per lo que sigui, no? Però és un cos que crida l'atenció, llavors clar, en moments on tu no estàs com molt còmode amb el teu cos, cridar l'atenció encara et posa més pressió directament amb el teu cos, no? Llavors és el que deies, crec que és una cosa que no és lineal, que vas passant per èpoques, i ara mateix crec que estic en la millor època, que és vaig a la platja perquè tinc calor, em vull banyar.
2: Exacte.
3: I és igual.
0: I ja està,
3: és l'únic objectiu.
0: Una altra derivada de tota aquesta cura o atenció o pressió estètica és el tema de les operacions, i no només operacions de passar per quiròfan, sinó ara el que també estem veient és aquest repunt en el que seria, per exemple, intervencions que no requereixen que t'hospitalitzin, sinó que són, per exemple, punxades des d'àcid hialurònic i altres derivats. No? Hem estat buscant que es veu que la cirurgia estètica ha augmentat un 30% en 5 anys a Catalunya. Això són dades de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora i Estètica. Nosaltres no volem jutjar aquí qui supera, qui passa, qui decideix, perquè això és el que dèiem, cada cos és de cadascuna, i escolta, cadascú és lliure de fer el que vulgui, només faltaria. Sí que és veritat que el que volíem traslladar aquí és aquest punt de dir, ostres, l'acceptació del cos, no? O aquests retocs. Per què ens fem això? Hi ha mil motius que ens porten a dir, escolta, em vull tocar els llavis o em vull tocar qualsevol part del cos. De fet, escorcollant per internet, el que hem fet és trobar algunes veus que parlen de les seves pròpies operacions estètiques.
4: Lo más llamativo son mis labios, que así era como yo los tenía cuando tenía 17, 18 años antes de empezar a inyectarme ácido hialurónico. El caso es que yo tuve un problema con mis labios porque a mí se me migró todo lo que es el ácido hialurónico y se me salió del labio.
5: Hostia, qué fea. O sea, qué fea salgo, de verdad. O sea, menos mal que me he pinchado ácido en los labios.
6: Yo me operé con 18 o 19, no me acuerdo. Quizás si me hubiese esperado unos años, como por ejemplo ahora, quizás no me habría operado.
7: Me operé la nariz. También llevo, en cuanto a retoques estéticos, medio vial en los labios. Unos labios gorditos son mucho. Pero bueno, intento controlarme, la verdad, porque es que al final es un vicio.
8: Méteme en el quirófano y cuando salga que no me reconozca.
0: Clar, imagineu-vos, tot això són fragments que trobeu ara mateix a TikTok,
3: sí,
0: que podeu entrar, i això
3: està
0: hi és,
3: ple.
0: Val? Llavors,
2: sí.
0: Clar, aquí es barreja l'altre punt, que és el tema de quan totes aquestes opinions, evidentment, són públiques, poden arribar a tothom, i per tant influencien a la gent.
3: Sí.
0: Que això jo crec que aquí és el debat que potser és més espinós, perquè penses, compte aquests referents que estem agafant amb aquests missatges com aquella que sentíem que deia «Estoy feíssima, suerte que me he pinchado ácido hialurónico».
3: Suerte, sí.
2: Jo crec que aquí també hi ha una grandíssima irresponsabilitat per part de les empreses i sobretot ara mateix pel govern, perquè no hi ha regulació, no? Però crec que estem parlant especialment de molta gent menor que veu aquests continguts. A mi no em paren de sortir influencers que estan pagats per clíniques estètiques, no? I crec que hi ha una irresponsabilitat en el sentit de que es ven que és un procediment que no és nociu, que no tindrà conseqüències, no?, amb la teva percepció corporal, i és important tant, molt important que la gent sàpiga que no és veritat, és a dir, que hi ha gent que pot tenir pues, una molt mala, una dismòrfia corporal que després al seu cos no li agradi, o que directament no tingui mai prou i no pari d'operar-se, o que tingui efectes secundaris pel tipus d'intervenció, que hi ha moltes, no? Ara estan parlant molt del Botox, que està afectant a nivell neuronal a rebre i tenir emocions, que això és una cosa com terrible, no? Llavors, que una clínica t'ho vengui des d'un lloc de no és res, és una punxadeta i no hi ha cap conseqüència, a mi em sembla molt irresponsable, perquè tothom té dret a fer el que vulgui amb el seu cos, però no pot estar desinformat. Clar. I hem d'informar la gent de totes les conseqüències i a partir d'aquí que prengui les decisions que vulgui, no?
3: Clar, sí, perquè és això, tu vas a una clínica d'aquestes i no t'explica les conseqüències negatives, o sigui,
2: absolutament.
3: Només et ven el producte, perquè al final estem en aquest univers tan extremadament capitalista que l'important és vendre't, o sigui, és igual les conseqüències que tu tinguis, és igual les conseqüències cap al teu cos, cap a la teva salut mental, física, l'important és vendre aquest producte i al final et venen un producte que acabarà sent fallida i hauràs de tornar, que és aquesta cosa, no? T'enganxarà, perquè clar, quan tu t'injectes àcid al cap del temps, això s'acaba i tornes allà per tornar a buscar aquest resultat que tu volies al principi. Això és inacabable, no? És un cicle que no s'acaba i això és el
0: que
3: busquen.
0: Clar,
2: i està construït per això, totalment. Sí. I a part és que Jo, si tu estudies una mica sobre història de la pressió estètica, jo sé perfectament que en 5 anys ja no estaran de moda els llavis gruixuts.
3: Clar.
2: I tothom que té llavis gruixuts superarà per tenir-los fins. Però és que això, mira, signaria un contracte ara mateix. perquè és així d'absurd, perquè si no la gent deixaria de fer-se, no, intervencions, i no, el que voldrà la maquinària és que se'n faci el triple. Llavors, també has d'anar una mica en compte amb aquestes modes perquè no et duraran tota la vida, no?
3: Clar, el problema és com fem que existeixin com contrarrestant aquest, o sigui que existeixin espais on poder contrarrestar tots aquests missatges, perquè evidentment doncs nosaltres, jo que sé, com a adolescents, doncs el que volia més estar dintre de la moda, és el més important en la teva vida, és estar dintre de la moda, no? O sigui, que estiguis acceptada dintre de la norma social que existeix en aquell moment. Llavors, clar, com fem que les nostres adolescents rebin aquest, no, informació contrària que digui: si vols, fes-ho, però
0: tingues en compte
3: tot això.
0: Mira, ens va bé justament perquè la Laia Massaguer, que la tenim aquí. Laia, què tal?
9: Hola, Laura. Hola, Yolanda.
0: La Laia ha parlat amb la doctora Ana López Ojeda, ella és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l'Hospital de Bellvitge, precisament per això, per buscar aquesta informació i per saber quines conseqüències i tot el que potser, d'entrada, TikTok no et dirà, no? Escolta, vols fer aquesta operació, vols punxar no sé què? Val, però sabem tot el que implica. Tu li has preguntat per aquests perills, per sotmetre's a aquestes operacions.
9: Li hem preguntat per les afeccions, perquè tot i que poden ser operacions senzilles, al final també deuen les seues dificultats. I Ana López ho explica així.
10: Quan parlem de cirurgia, sempre parlem d'un risc, és a dir, totes les intervencions quirúrgiques poden tenir un risc de complicació. És cert que en general, quan parlem de cirurgia estètica, estem parlant de persones sanes i per tant això redueix moltíssim el risc de complicacions greus, però complicacions en poden aparèixer i encara que la major part de les vegades són complicacions lleus, poden tenir un impacte emocional molt alt, perquè al final són cirurgies que el que busquen és un resultat estètic, és una cirurgia de satisfacció i per tant a vegades, encara que siguin complicacions lleus, poden tenir un impacte important per la pacient.
9: I també, bueno, una de les preguntes també interessants és que quines són les operacions més demandades, no? Quin és l'interès que hi ha ara entre les pacients que acudeixen?
10: Avui en dia les cirurgies que més es demanen probablement són les cirurgies del pit, ja sigui augment, reducció o elevació del mateix, així com les cirurgies de modificació del contorn corporal, com pot ser la liposucció, l'abdominoplàstia o altres cirurgies per millorar el contorn estètic del cos.
9: I Yolanda, Laura, Júlia, que ens sents, no sé si quina aposta feu pel perfil que és el més trobat, no?, en aquestes consultes, en aquests quiròfans, quin és el perfil que predomina, quin creieu que és?
3: Home, jo crec que dones molt joves, no?
0: Jo també crec que dones joves.
3: Sí.
0: 30, 20.
9: Ara ens ho explica l'Anna.
10: Avui la major part dels pacients que s'intervenen de cirurgia estètica continuen sent dones, tot i que cada cop més els homes s'animen a realitzar-se procediments d'estètica per millorar la seva imatge corporal i o facial.
0: Fort, això també, eh? Com ja també arriba... Bueno, ha passat a l'altra banda, no?
3: Sí,
0: ara els homes...
3: sí.
2: És curiós per això com el vocabulari es cola fins i tot en un ambient científic, no? I parlem de millorar, tota l'estona ha dit millorar, i jo anava pensant, millorar el què? És a dir, simplement modificar, no? Vull dir, no, millorar segons uns criteris que clarament són molt, molt horrorosos, que és que uns cossos són vàlids i els altres, no? Vull dir,
0: total.
2: Però sí, hem d'anar amb compte amb això.
9: Parlàvem del perfil, no?, del gènere en aquest cas, i quina és l'edat? Quina és l'edat d'aquestes operacions?
10: Pel que fa a l'edat, jo crec que tenim probablement com dos grups d'edat, no? Les pacients joves, on probablement sí que ha baixat l'edat de pacients que se sotmeten a cirurgies i procediments de medicina estètica, però alhora també tenim un altre grup de pacients de mitjana edat on podem incloure totes aquelles pacients que després d'una maternitat es plantegen una mica recuperar la seva imatge corporal, millorar la seva imatge facial, i probablement aquí també tenim un pic on hi ha hagut un increment de la demanda dels procediments de medicina estètica i de cirurgia.
3: Clar, aquí recuperant això que deies a Júlia de les paraules, no? Recuperar. Sí, recuperar el cos. Clar, sí, és un engany.
2: Sembla, quan, jo crec que quan surts a l'engany i de naturalitzar certes, no? O sigui, aquest vocabulari, que en el fons és vocabulari directament del patriarcat i de la pressió estètica, no? T'adones de lo cruel que és, perquè els cossos per què s'han de recuperar? Mm. És a dir, per què hem de tornar a un cos que ha viscut unes experiències i que, per tant, l'hauríem de venerar, no? És a dir, aquest és el meu cos ara, s'ha modificat, i per què jo he de veure allò com una cosa negativa? És que em sembla tan violent, no?
3: Sí,
2: per això parlem de violència estètica, perquè és com, hem de millorar. Dius, què vol dir millorar? Segons quins criteris, que a més canviaran pels vostres beneficis, no? I a més, sabent que hi ha tantíssima gent, doncs, que ha tingut moltíssimes complicacions amb les operacions estètiques, que no és una cosa anecdòtica. Mm-hmm. No?
0: I escolteu una cosa, volia afegir una altra variable, que és els pares, és a dir, per exemple, en gent jove, els referents que tenim a casa, els nostres pares, quin paper creieu que també haurien de tenir davant d'això? Perquè, a veure, és veritat que és entrar aquí en un jardí, de dir, tampoc direm nosaltres que hem de fer els pares de les criatures, no és això, però enteneu-me de, ostres, és veritat que la figura de la persona que tu tens de referència determinarà molta cosa del que tu decideixis fer, no? I penses, home, em genera com el dubte de dir, ostres, però
3: clar,
0: a casa?
3: Sí, a veure, que, clar, aquesta crítica al nostre cos, aquesta insatisfacció al nostre cos, no és una cosa que només aprenguem a fora de casa, vull dir que cops ja la tenim a dintre de casa en molts casos, no? Llavors, clar, si ja tens uns pares, unes mares que tenen els seus propis problemes amb els seus cossos i estan elles també tenen insatisfacció amb el seu cos, clar, que com t'han de guiar cap a una altra cosa, no?
0: Clar.
3: Això és com bastant difícil.
2: Sí. Jo crec que ha de ser una responsabilitat molt col·lectiva, no? A mi m'agrada pensar que tots els... És a dir, per això diem que no es comenten els cossos de la resta, perquè no es fan comentaris sobre el menjar, que, no? Que hi ha certes coses que, si no, com a societat, no som conscients que poden afectar els comportaments de les altres persones, doncs sempre serà una cosa molt individual, i no ho és.
3: Clar, sí, entendre que és una cosa col·lectiva que ens està passant a totes i buscar eines col·lectives per pal·liar una mica amb això, no?
0: Total.
2: Sí.
0: Laia.
9: Ara que parlem de joventut, que parlem també de gent inclús menor d'edat, és un dels temes que a mi personalment me preocupen més, i això hem vist també campanyes, tot un seguit de campanyes de skincare, d'aquestes cures de la pell, dirigides directament a persones molt joves o fins i tot amb models que són nenes. Y según un informe de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, de cada 10 pacients que s'operen per una qüestió estètica, 8 són dones, ja ho parlàvem, el gènere aquí és aplastant, i un terç, tenen entre 18 i 29 anys.
10: Les persones menors d'edat es poden intervenir, sí, sempre quan es tingui l'autorització dels pares o del tutor legal. Tot i així, sempre que sigui possible, és important que la decisió la prengui el propi pacient i, per tant, que sigui en majoria d'edat. Per tant, quan es planteja una cirurgia amb una persona menor d'edat, sempre s'ha d'individualitzar el cas, s'ha de sospesar molt bé si hi ha un benefici important que això impliqui que es pugui assumir una cirurgia abans de la majoria d'edat, com pot ser, per exemple, una autoplàstia amb un infant amb unes orelles de nansa que li suposa que té un impacte molt important en el seu dia a dia o situacions d'asimetria mamària importants.
9: Ja ho sentiu, l'Anna ho explica, els menors sí que poden sotmetre's a aquestes operacions, tot i que amb el permís dels tutors legals, dels pares, i això, i sempre és recomanable, no, que la persona que ho decideixi sigui el propi pacient, no, quan sigui ja major d'edat.
0: Clar. Déu-n'hi-do.
3: Molt fort.
0: Com us quedeu amb això?
3: Jo m'he quedat, molt fort, molt, molt saturada, perquè, clar, o sigui, no hi ha cap procés psicològic que t'acompanyi a acceptar el teu cos, no? És a dir, tu vas allà i si tens l'aprovació dels teus pares, vés-hi. Però estem en un moment on sí que hi ha, doncs, tu quan, jo què sé, et vas a intentar avortar, sí que tens una pressió molt heavy, hi ha aquest dia de pensar-t'ho, que tot tornes
2: tres
3: a casa...
2: Tres dies
3: per repensar-t'ho,
2: sí.
3: Perquè potser estàs prenent una mala decisió, però per modificar el teu cos d'aquesta manera, no. Això és molt fort.
2: Sí. No, totalment. Jo crec que per això parlem jo una mica, jo parlo de negligència, no? Perquè la pressió estètica no és simplement dir, no és una cosa que, ai, em fa sentir millor i per tant la pressió, lluitar contra la pressió estètica mola, punt, no, ha de ser una cosa estructural, que tingui lleis, que hi hagi regulacions. Vivim en un món supercapitalista on ara mateix les xarxes socials és un món salvatge per les marques que s'aprofiten d'això. I tot això ha d'estar legislat. No, hi ha menors que estan allà que no podrien veure certs contingut, no? Influencers, mares que tenen criatures exposades a les seves xarxes, vull dir, en el fons és un engranatge tan pervers que si no es controla, doncs mira, per mi té conseqüències directes amb la nostra salut, no? Perquè es parla molt de la salut, però és que per mi això no ho és. És a dir, que no facis un control d'aquestes persones amb la seva pròpia propiocepció, la seva acceptació corporal i que el resultat sigui no passa res, que superin, que així ja se soluciona, quan a més segurament no se solucionarà el problema d'arrel, no? Doncs és molt greu, sí.
0: M'agradaria obrir un altre meló que té a veure, seguim parlant també d'aquesta estètica, podríem dir, de la pell, també com... M'ha agradat molt la imatge que projectava la Yolanda al començar, perquè en el fons és això, la pell és la nostra carta de presentació, no? Depèn de què portem, què no portem, què ens han deixat de fer, si tenim, no tenim, si no. I una altra de les coses que, de fet, intuïes també quan la gent que es tatua, per exemple, les marques del biquini, no només, hi ha també qui es tatua, per exemple, l'eyeliner, els ulls, sí, que es pinten la línia negra,
3: sí.
0: Altres mil coses que es poden fer a la nostra pell amb tema tatuatges, eh? I volia obrir aquest meló, el dels tatuatges. La relació també... Els tatuatges són també, podríem dir, no sé si esteu d'acord, una forma estètica que no té... No sé si és tant de pressió, però bueno, també pot tenir una lectura de pressió estètica, perquè penso, clar, te'l fas potser perquè el teu entorn també et diu, ostres, això ara està de moda i s'ha de portar. També forma part, en aquest cas, seria potser una qüestió de pressió estètica, o no? No sé com ho veieu.
2: Clar, jo diferencio molt els tatuatges. Per mi el tatuatge és una expressió artística, és una expressió individual i no, per mi no entra dintre del que seria la pressió estètica. Igual que per mi no ho és el maquillatge. És a dir, el maquillatge per ell mateix no té per què complir els requisits d'amagar certes coses. Hi ha gent que per ells el maquillatge és una manera d'expressar i de fer que la gent entengui pues, qui són, no?, d'alguna manera. Llavors, jo crec que hem diferenciat aquestes dues coses, de que tota l'expressió artística no té per què estar lligada a la pressió estètica. Ens han fet creure en molts casos que sí, però no té per què. Tatuar-se, evidentment, no és el mateix tatuar-se pues, un gos al braç perquè la teva mascota s'ha mort, que dir que em poso l'eyeliner perquè me'l faig cada dia i prefereixo maquillar-me'l perquè ja és la meva identitat. Vull dir, crec que aquí... No li veig tanta relació, per molt que ens facin creure que sí, eh?
3: Clar, suposo que depèn molt de quin és l'objectiu i per què ho fas, no?
2: Clar.
3: O sigui, la línia de l'eyeliner, te'l tatues perquè creus que sense això estàs molt lletja i no pots sortir al carrer
0: això? Això sí que llavors seríem un altre tipus de problema.
3: Això seria, seria una altra cosa, o realment perquè t'agrada i punt, i perquè te'l vols fer,
0: sí, clar.
3: Saps? Com que crec que des d'on ho fas i per què ho fas té molt a veure.
0: Júlia, et diem adéu perquè crec que has de marxar, però escolta, sí, ha sigut un plaer comptar amb tu, de veritat. Torna quan vulguis.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
3: Moltes gràcies, sí, sí, sí. Júlia, ha sigut increïble.
0: Cuida't molt.
2: Gràcies.
0: I ara, adéu, adéu. I ara que parlant de tatuatges, no sé si em portes tu de tatuatges.
3: Jo em porto, sí.
0: Te'l vas fer de petita, de més gran?
3: No, d'ara, d'adulta.
0: D'adulta ja,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, fa com 4 o 5 anys me'l vas fer com tots.
0: Fa 4 dies.
3: No. No. Però fa com 4 o anys així que m'has fet tots els que tinc.
0: I passa això de que quan et fas un tatuatge, no sé si et va passar tu, de dir, és que ha de tenir molt clar què vull, perquè em va agradar, sí, molt, perquè està superconvençuda.
3: A mi em va passar molt amb el primer. Era com, no pots, o sigui, el primer ha de ser com molt important, perquè després els altres que han vingut no eren tan importants.
0: Mal.
3: Però volia fer-me'ls igualment.
0: És que volem parlar de tatuatges i volíem també introduir l'opció del tatuatge no desitjat. No sé si t'has pensat mai tu en esborrar-te un tatuatge.
3: No.
0: No, eh? Doncs que estàs satisfeta de moment amb el que hi ha a la pell,
3: sí,
0: ens agrada.
3: Sí, i penso que potser n'hi ha algun que ara mateix no me'l faria, però ja està fet. Vull dir, crec que passar ara per treure-me'l, crec que no val la pena.
0: Ja. No. També és veritat. Marc Llopis, què tal? Molt bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
0: Estaves escoltant també aquesta conversa. Portes tatuatges tu com a tatuador?
11: Sí, clar, crec que és part de ser tatuador, no? Portar tatuatges.
0: I és veritat, això és veritat, eh? Tatuador que no porta tatuatges, no et fiïs d'aquest tatuador.
3: No, clar, perquè penso, no els vols, no els tens tu.
0: Escolta, Marc, hi ha algun tipus de tatuatge que et demanen més? Actualment? No sé si s'ha posat de moda alguna cosa.
11: Bueno, sempre hi ha tendències, no? Com el típic tatuatge de l'infinit, els tribals de fa molts anys.
0: Oh,
11: sempre hi ha alguna tendència, hi ha algun tatuatge en concret que la gent repeteix durant un període de temps.
0: Val. Les Hildes s'han posat de moda?
11: Val, perdona'm?
0: Les Hildes. Saps la Hilda? La Oliva.
11: Ah, bueno.
0: Perquè això està molt de moda, que tothom menja Hildes, fan samarretes amb Hildes i obren restaurants de Hildes i penso, no sé si també els tatuatges ara són Hildes.
11: Sí que és un tatuatge que he vist diverses vegades, però tampoc he vist algú molt, molt reincident, no? Algú que s'ha fet molt seguit, no?
0: Val.
11: Però sempre hi ha algun tatuatge que, no sé, aquí, jo soc de Barcelona, a Barcelona, doncs el panot de Barcelona és un tatuatge super recurrent, no? Que sempre està de moda.
0: Ah, mira. Clar, és veritat.
3: Sí, sí.
0: És veritat, és veritat, que també l'he vist.
11: És com, sempre fem broma, no? L'estudi, com, mira, un panot.
3: No comptant quants panots feu, no?
0: I el perfil de la gent que es tatua ha anat variant amb el temps o més o menys s'ha mantingut estable? Quin és?
11: Bueno, jo crec que ara la gent jove, quan parlo de 18 anys, no tenen tanta tendència a tatuar-se com, jo crec que és la meva opinió, de fa uns anys, que era més, jo vaig començar a tatuar-me amb 16 anys. Ara no crec que estigui passant tant això. Jo crec que les noves generacions no es tatuen tant. Però sí que és veritat que és algú molt random, no? Pot aparèixer una persona de 40 anys que es vol tatuar sencera, que no entens per què, o un noi jove, no?, que comença a tatuar-se, pues, que ho té molt premeditat i és molt, ja et dic, és una cosa que no crec que hi hagi un nicho, no?, de gent que es tatua.
0: Clar, vale. No, és que penso, perquè és veritat que el perfil és d'aquesta cosa de dir, no sé si les tendències que parlem de les modes, que tot són modes una mica.
3: Sí.
0: I no sé fins a quin punt, Marc, també la gent es tatua això amb parella, amb amigues, si van a vegades com a pack a fer-se tatuatges, això es fa bastant?
11: Sí, això es fa molt. Algun cop a l'estudi hem vist casos de 8 persones que venen a fer-se el mateix tatuatge.
0: Fixa't.
3: Jo tinc 2 tatuatges fets amb amigues.
0: Ah, sí?
3: Sí. Sí, tatuatges d'això, amb les companyes de pis, doncs ara ja, jo què sé, vam deixar de viure juntes després de 7 anys, doncs ens fem un tatuatge juntes. Com, crec que és una cosa bonica, a mi m'agrada, com, és una cosa que és igual on estiguem o què passi amb les nostres vides, que ens recordarem d'aquella manera, i em sembla molt bonic això, com una marca al cos d'això.
0: I escolta, Marc, el tema d'esborrar-se tatuatges, això, també tens casos d'aquests? Ha anat, perquè clar, penso, les tècniques també han millorat, és a dir, ara esborrar-te un tatuatge costa menys que el que costava potser fa 25 anys. Això també ha anat a més?
11: Sí, clar que sí. Hi ha molta gent que porta tatuatges, més gent porta, més casos de gent que vulgui eliminar-los, no? És una cosa habitual que veiem regularment.
0: Clar.
11: Hi ha gent que porta pocs tatuatges i diuen, pues, ja no em vull veure amb tatuatges. Sí, n'hi ha casos.
0: Bueno, mira, no sé si vosaltres heu esborrat algun. El Marc no sé si se'n voldria esborrar algun.
11: No, jo no em borraria ningú, perquè jo crec que un tatuatge és una cosa que fas, és una decisió que prens, irreversible, no? Mm-hmm. En el moment en què podem eliminar-lo, ja perd la gràcia, però bueno, escolta, cadascú.
0: I creieu que Marc Cucurella s'eliminarà el seu tatuatge. Escolteu això.
12: Un tatuatge.
11: No, no.
13: Què pondria el tatuatge?
11: No, no ho farà, no ho farà.
12: Luis de la Fuente.
0: És que ara l'escoltàvem, sí, va fer un vídeo on explicava ell mateix que es tatuaria la cara de Luis de la Fuente i se l'ha tatuat.
3: Se l'ha tatuat,
0: ostres. Se l'ha tatuat aquí el braç. Què anava, què deies tu, Marc?
11: Que no, no ho farà, no ho borrarà, espero que no. Ja et dic, per mi un tatuatge és una decisió que prens i ja està, no? És irreversible.
3: Aquesta és una decisió prou valenta.
0: Ja.
3: Tatuar-se una cara em sembla com molt fort.
0: Fa una mica de cosa, això.
3: Bueno, és un límit.
0: I a més, les cares, clar, penses, o la fas molt, molt bé, o uix, corres un risc molt gros.
3: I amb el temps la pell es dona. O sigui, clar, també. Aquella cara passarà a ser moltes coses.
0: També és veritat. Escolta, moltíssimes gràcies, Marc Llopis, per atendre'ns aquí a Catalunya. Que vagi molt bé, que tinguis bon dia.
11: Que vagi molt bé, bon dia, bon dia.
0: I Holanda Sey, també. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies
0: una setmana més per ser amb nosaltres, amb les teves reflexions, que sempre són molt interessants.
3: Seguirem.
0: Doncs posem uns anuncis i de seguida tornem amb més coses.
14: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: 9:36 minuts del matí. És aquest moment ara fantàstic que heu d'agafar el telèfon, perquè avui estem sortejant no només una entrada doble per anar a PortAventura, sinó una entrada quàdruple per fer una activitat aquàtica. De seguida us ho explico bé, però de moment 93-344-1411. 93-344-1411. Obrim línies per poder anar a PortAventura. Una entrada doble per anar a PortAventura. Qui truqui ara es pot emportar aquestes dues invitacions per anar al parc d'atraccions. Qui no sé si anirà és que podem tenir aquí en directe a l'estudi justament a un home que diu que té un rècord, que vol tenir un rècord. Quin és? Per menjar-se sobaos. Hola, com estàs?
1: Bon dia.
0: Mare meva. Has acabat de menjar? Encara no, veig?
1: No, encara no, perquè la meva idea...
0: La teva idea?
1: És menjar-ne tants com pugui!
0: Però escolta, si guanyes... Tu aniries a PortAventura, vostè aniria a PortAventura,
1: home, sí, però abans d'anar-hi pararia de menjar.
0: Menys mal!
1: Encara m'ofegaria el Tsuki Splash.
0: Mira, perfecte. L'home del sobao recomanant a la gent també treure's el menjar de la boca per anar al Tsuki Splash.
1: Això sí.
0: Això també està bé. Vostè hi ha anat al PortAventura per
1: sí,
0: això?
1: Sí, home, i tant, molts cops. He anat vaig pujar al Dragon Can, la caiguda lliure...
0: Molt bé.
1: Que no t'invertis, no t'ho perdis.
0: Doncs fantàstic, tu, escolta, què podríem fer? Doncs qui truqui ara per aquestes entrades doble per anar a PortAventura serà, doncs bé... Mira, em diuen ara mateix que podem saludar a la Maria José. Maria José, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Escolta, enhorabona, t'acabes d'emportar aquesta entrada doble per PortAventura.
2: Que bé, moltes gràcies.
0: Que bé, escolta, això mateix diem-nos... Quina enveja que ens fas, tu, quina enveja que ens fas. Amb qui aniràs?
2: Doncs segurament... què és, doble? És per dos?
0: Per dos, sí.
2: Segurament amb el meu fill, es diu Marc, que està aquí, ara anem al cotxe i està aquí amb mi.
0: Doncs mira, cap a PortAventura, que aneu vosaltres dos, fantàstic serà. Moltíssimes gràcies, Maria José, per trucar.
2: Res, no, vosaltres per aquest regal i que vagi molt bé, molt bon estiu a tothom.
0: Enhorabona, gràcies, Maria José, que vagi molt bé, cuida't molt. I aquí tinc també en línia ara, canviant completament de registre, després ja us dèiem, també sortejarem quatre entrades per anar, en aquest cas, a un pla aquàtic, de seguida us ho expliquem, però abans m'agradaria saludar a l'Enric Luzán. Hola, Enric, què tal? Molt bon dia. Enric Luzán, no sé si el puc saludar. Hola, hola.
3: Hola, hola.
0: Ara sí, ara sí que et sentim, Enric, què tal, com estàs?
3: Perdona, és que estic al banc.
0: Al banc? A quin banc?
3: Al Bank of Georgia.
0: Mira.
3: Una cosa que no pensava que faria mai, que és obrir un compte a un banc de Georgia.
0: Què dius?
3: Perquè he de rebre un paquet de Polònia i ha de pagar duanes. I en aquest país l'única manera de pagar les duanes del govern és tenir un compte a un banc del país.
0: Uau.
3: Bueno, està sent bastant fàcil, com a mínim, però clar, és que m'heu trucat així molt inesperadament i estic aquí sentat davant de la dona que m'està esperant a que deixi el mòbil per fer una gestió amb el meu mòbil per rebre un codi i tal.
0: Ostres, vaja, o sigui que t'hem enganxat directament. Perdó, per qui t'estigui escoltant, que acabi de posar la ràdio, l'Enric Luzano sonarà als oients de l'Aquí Catalunya, és el català que està fent la volta al món a peu. I ara t'hem enxampat això, fent aquest tràmit. Escolta, quants dies portes ara per aquí, Georgia?
3: Avui és el dia... a Georgia crec que, ostres, no sé si 20... És el dia 242
0: ja.
3: de la travessa de l'aventura.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta...
3: 8 mesos.
0: Vas seguint el plàning que t'havies marcat o estàs anant potser més endarrerit o més ràpid? No ho sé.
3: Bueno, una mica més lent del previst, però sí. Ara em faig un salt, agafo un avió fins a Uzbekistan.
0: Val.
3: I per poder entrar a temps a la frontera de Pakistan amb Xina. Perquè si no m'agafa l'hivern, si no faig aquest salt. I clar, allà l'hivern fa menys 30 graus o alguna cosa així, i no és possible.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, vas ben equipat, clar, la motxilla entenem que portes roba per totes les estacions de l'any, més o menys, o tu has ja muntat això per precisament no agafar temporades molt extremes?
3: Vaig canviant, depenent de l'època, l'hivern portava més coses, ara porto menys, i de cara a aquesta part del final d'estiu, tardor del Pamir i d'aquesta zona tan alta, doncs sí que hauré de portar algú de Brics, sí.
0: Déu-n'hi-do. I escolta, t'has trobat en una situació adversa, imprevista fins ara, que puguis explicar-nos?
3: Sí, ara fa pocs dies vaig tenir un problema amb els gossos pastor de Georgia, que són gossos que no estan adiestrats ni res i estan programats per una mica protegir les ovelles, però clar, a ells és igual si és un llop, un os o una persona. I, bueno, em podrien haver matat, però em van rescatar uns homes que passaven per allà i em van ajudar perquè pogués escapar d'aquesta situació.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, els gossos són brutals aquí al Caucas.
0: Vas mantenint informada la família tots aquests dies? Parles cada dia amb Catalunya?
3: Parlo amb ells i després tinc el YouTube que vaig pujant un vídeo cada dia i estan més informats que si parles amb ells.
0: també és veritat. I escolta, fins ara què és el més bonic que has vist?
3: Doncs les muntanyes de Geòrgia i la costa croata, diria jo. Sí, carai. Això és el més bonic.
0: Que entenc que quantes
3: m'estan,
0: càmeres...
3: M'estan pressionant aquí perquè...
0: Ah, perdona. Val, doncs vés a acabar les gestions. Perdó, eh? No pateixis pas. Gràcies, Enric, per agafar-nos el telèfon.
3: Et sap greu, eh?
0: No, fins pateixis, no pateixis. Que vagi bé. Gràcies.
3: Adéu. Fins ara.
4: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
5: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongòlia, sobretot la gent nòmada, són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta i si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
4: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
6: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
7: I Ari i Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
8: Sí, què li fa gràcia?
7: No sé què li fa gràcia.
4: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
8: Que amb mi anirien rapidet, Helena.
7: Anirien rapidet, no?
8: No trigarien massa. És allò de les ovelles?
7: Sí.
8: Doncs això.
7: Esquilat.
4: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
9: Què t'hi jugues?

0: l'aigua. Perquè clarament aquí el que fareu, una, si una cosa fareu, és banyar-vos en totes aquestes piscines que tenen tobogans gegants. És el típic pla, jo crec que quan ets nen petit, escolta, tu passes teta, podríem dir. Per això són 4 entrades, perquè pugueu anar, està pensat per això, anar acompanyats, com de més gent millor, potser si és una família, millor que millor. A veure.
1: Sí, sí, sí. Com he dit abans, si vaig a la Cot Infant amb els sobaus, fotré un merder de pastelitos a la piscina...
0: No, a la piscina no es pot menjar.
1: Que serà escarós, eh?
0: A la piscina no es pot menjar, la Cot Infant.
1: Se m'agrada molt aquesta de cagar-se a la piscina. Cuidado.
0: És veritat. Això encara crec que a Catalunya no hi ha hagut cap cas, o potser ara estic... Ara, o potser un ja n'hi ha hagut. Això és només un clàssic de l'estiu que no ens agrada gens haver d'explicar, també et diré, perquè quin desastre. 933-44-14-11, qui truqui ara s'emporta aquesta entrada quàdruple per l'Aquàtic Parc de PortAventura World 2026. Tenim una trucada. Bon dia,
2: hola.
0: Amb qui parlo?
2: Maria Concepció.
0: Maria Concepció, escolta, enhorabona. T'emportes aquesta entrada quàdruple per anar-te'n a PortAventura Aquàtic Parc. Amb qui te'n vols anar? Amb qui te'n vols anar cap allà? Doncs
2: pues mira, aniria amb el meu marit, el meu fill, la meva filla i el meu gendre.
0: Déu-n'hi-do, tu, escolta, quin pla. Ja has anat mai per això, un d'aquests parcs aquàtics?
2: He anat. Quan els nens eren petits anàvem bastant sovint, sí.
0: I què? Com ho recordes? Hi havia molta gent...
2: Ho recordo horrible, perquè amb els nens... Jo era la que havia de pujar totes les atraccions amb els nens, perquè els nens em miraven des de baix, em feien fotos, i després de la tornada era tot el camí vomitant.
0: Ja ho tenen els nens, això, ja ho tenen.
2: Sí.
0: Doncs escolta, Maria Concepció, esperem que no passi el mateix aquesta vegada, que no hi hagi vòmits, però que vagi molt bé aquest Aquàtic Parc. Moltíssimes gràcies per trucar i per escoltar-nos.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
2: Vinga, adéu.

0: les 10 amb en Joan Soler Socarrats. Què tal? Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Ben tornat aquí a la Catalunya. Un dia més, un matí més d'estiu. Escolta, i què millor que fer-ho reflexionant i pensant.
1: Sí,
0: eh? En Joan Soler, segur que el teniu vist, eh? Psicòleg de formació, és divulgador. I avui de què ens vens a parlar, Joan? Ah, on ens vols portar?
1: Tema fresquet. Va sortir l'últim dia que vaig venir, que vas parlar de... Vale, soc una persona que potser s'ha preocupat molt al llarg del temps, no? Per raons que siguin, X, i m'agradaria saber si és massa o massa poc el que estic fent.
0: Sí.
1: Llavors, avui vinc a parlar d'una cosa que es diu locus de control. Que locus no significa de boig.
0: De boig, val.
1: Sinó que em sembla que és del llatí, que significa lloc. On fico el control? A quin lloc fico el control?
0: Mm-hmm.
1: Per fer-ho, sempre faig servir... com la mateixa història que vaig servir també als tallers quan vull parlar d'això, que és el de... Jo no vull que els meus pares tinguin un accident, vale?
0: Vale.
1: I ara plantejo una situació. Jo imagino que demà em desperto i no vull que els meus pares tinguin un accident amb cotxe. I em pregunto quines coses jo podria fer perquè no tinguessin un accident.
0: Demanar que no agafin el cotxe?
1: Demanar que no agafin els cotxes.
0: No ho sé. Sí o no?
1: Mm-hmm. Pensa que he fet aquesta pregunta tants cops que ja m'he escoltat totes les respostes.
0: Vale, vale, vale. Passar la revisió. Anar tu a agafar el cotxe i anar tu a la revisió.
1: Vale,
0: no sé.
1: Perfecte. Mirar que hi hagi pressió als pneumàtics, sí. Que hi hagi oli als frenos, sí. Vale, que hagi passat l'ITV.
0: No sé.
1: Ves a la bogeria més extrema que puguis pensar perquè no tinc un accident.
0: Impedir-los agafar el cotxe.
1: Vale. Segrestar-los, no?
0: Segrestar-los.
1: Fantàstic. Llavors, quan faig aquest exercici, sempre surten moltes coses diferents, des de les més petites fins a les més grans. Jo què sé, si ets una persona creient, segurament, despertar-te i resar, pot ser que disminueixi una mica la teva ansietat.
0: Clar.
1: Mm. Pot ser. I és un acte que pots fer amb res, amb 5 minuts i ja està. Però també jo puc dir-los, ei, vigileu avui, perquè he vist que en aquesta carretera sempre hi ha accidents, en aquell tram. Foteu només una mica menys de gas.
0: Sí.
1: Però també puc aixecar-me una estona abans i mirar que els pneumàtics estiguin bé, que no hi hagi cap clau, que el motor funcioni, que hagi passat l'ITV. Però també jo el que puc fer és pujar amb ells al cotxe i anar vigilant.
0: També... O rebentar les rodes perquè no puguin agafar el cotxe directament.
1: Exactament. Una persona... Jo normalment quan explico això dic o despertar-te a les 3 del matí amb un punyal i punxar totes les rodes i tots els cotxes, patinets elèctrics, bicicletes, camions de la ciutat d'Olot, que és on jo sé, per tal que demà al matí l'únic cotxe.
0: Seria una mica...
1: I algú en un taller em va dir, Joan, no seria més fàcil si punxes les rodes del vostre cotxe?
0: Clar.
1: I ets, pues...

0: Ho està veient raó.
1: 100%. Però també és veritat que és un nivell una mica preocupant, si arribes a aquest punt.
0: Ah, és molt interessant que diguis això, perquè preocupant és el teu judici sobre jo això veig massa.
1: Sí.
0: No? Vale. La paraula massa significa que hi ha un costat en què tu creus que ja és malament, dolent.
1: Exacte,
0: no
1: s'ha creuat una línia. Vale. Sí.
0: Deixa'm ficar-te un altre exemple. Hi havia una persona que va venir a consulta que em va dir que tenia una amiga que cada 5 minuts li demanava que respongués els missatges.
1: Uf.
0: Ah, veus? Uf.
1: Uf.
0: Què significa aquest uf, Laura?
1: Que ha creuat una línia vermella molt, molt important.
0: S'està equivocant, no?
1: 100%. Vale. Sí, sí, a nivell de control, no? Estem parlant de coses molt complicades.
0: Clar. Llavors, em fa gràcia perquè aquí hem sigut superràpids a l'hora de jutjar aquesta noia i dir, això és massa.
1: Sí.
0: Igual que hem dit, punxar les rodes del teu cotxe és massa. Jo vull jugar a una cosa que és desfer-nos d'aquesta paraula un moment. Un moment, eh? Després pots anar jutjant per la vida i fes-ho sempre, que és també molt útil i et salva de moltes coses prejutjar la gent. No, és cert, és cert.
1: Sí, és veritat, és un gran consell, certament.
0: No, vull dir, si anessis amb una mà al cor, com diu la meva mare, amb una germaneta de la caritat, també te la fotran cada dia.
1: Clar, clar.
0: La meva mare treballava a Càritas, també.
1: Vale. Què tal, el disclaimer?
0: Però la realitat és que el que estem dient és que jo no estic disposat a contestar-te cada 5 minuts. A mi em sembla fantàstic que tu ho vulguis i que tu creguis que és necessari i que és la teva exigència, però jo no estic disposat a pagar això. Vale? Perquè a mi em suposa massa esforç i jo no ho vull fer. Però és molt diferent dir això que dir això és massa, t'estàs equivocant, ho estàs fent malament, ets massa necessitada.
1: Clar.
0: No? Llavors, és com una línia imaginària en la que posicionem totes les coses que veiem de l'exterior i diem, això està en el seu lloc, sí o no? Està en el costat correcte o incorrecte? No? I ho fem segons els nostres criteris. Però igual que vam parlar, em sembla, el primer dia, no és cert. No és cert, perquè si jo trobés una persona que està disposada de bon cor i amb bona voluntat a respondre't cada 5 minuts, quin problema hi hauria?
1: Ja, yeah, tècnicament, cap, no? Bueno,
0: o sigui. I si aconsegueixo trobar una persona que 5 minuts li semblin massa temps.
1: Yeah.
0: De cop i volta, mirarà aquesta noia i dirà no, 5 minuts no estic disposat perquè és massa temps.
1: És massa temps.
0: Segurament estem parlant dels extrems d'aquesta línia, de persones que estan just a l'extrem, no? Mm-hmm. I que hi ha molt poques persones que els exigiran més que elles.
1: Clar.
0: I moltes altres que exigiran menys. Per tant, com a societat direm que s'equivoquen perquè estan a l'extrem.
1: Sí.
0: Però si tu mires com un aspecte, tu podies dir, bueno, només l'últim i el primer s'estaran equivocant.
1: Exacte.
0: I la resta tot serà una comparació. Hi haurà molta gent que no estarà disposada a pagar aquest preu.
1: Clar.
0: Vale. Ho dic perquè és molt important, primer de tot, entendre què s'amaga darrere d'una exigència com aquesta, no? Mm-hmm. O d'una necessitat com aquesta, segurament serà algo que no conec, que és contacte, és control, és seguretat, perquè si no et contesto cada 5 minuts tens por que jo estigui malament. Què és el que s'amaga darrere això?
1: Clar.
0: Perquè si em dius què és, potser ho podem cobrir d'una forma més elegant. O
1: més sana, per totes les bandes, no? Que
0: clar,
1: puguin agradar més a les dues parts.
0: Exacte.
1: No?
0: Exacte.
1: Potser seria l'objectiu. Al final no dir-li que és una pirada o que està pirat perquè vol això, sinó, però, ei, anem a buscar una cosa que ens agradi als dos.
0: Imagina't que vol perquè té por que si li passa alguna cosa ningú se n'enteri. Això ho he trobat moltes vegades. Es pot solucionar a través de que les persones et contestin cada 5 minuts i que hi hagi un contacte, o que tu et compris un penjoll d'aquests que, si mai passa alguna cosa, puguis pitjar un botó.
1: Sí.
0: I estan cobrint la mateixa cosa de formes molt diferents. Un botó d'aquests d'emergències que trucarà directament al 112, enviarà la teva ubicació
1: i vindrà una ambulància. Sí.
0: I els teus contactes propers. Llavors, clar, estic cobrint la mateixa necessitat, no?
1: Però l'impacte que té és totalment diferent.
0: És diferent.
1: Sí.
0: Vale, tot això per dir que, quan parlem de control, del locus de control, hi ha coses que jo puc fer, no?
1: Mm-hmm.
0: I poden anar augmentant. Igual que hem dit, el de punxar les rodes del cotxe estaria en un extrem i potser pues, demanar-los al matí que tinguin cuidado són l'altre extrem. Hi haurà un punt en què jo trobaré la meva barrera del que jo considero fins aquí.
1: Clar.
0: Quin preu jo estic disposat a pagar per tal d'augmentar la meva confiança o disminuir la meva ansietat de que els meus pares no tindran un accident.
1: Mm-hmm.
0: I és bonic perquè cadascú decidirà parar en moments diferents.
1: Però aquí, tornant als capítols anteriors, també et condicionarà molt si tu ho decideixes sol o si ho decideixes consensuat amb algú.
0: Uh-huh.
1: Perquè si jo ara et digués, mira, crec que vaig a punxar les rodes dels papes, així no agafarem el cotxe i estem tranquils. I tu em dius, Laura, crec que és massa. Crec que és massa, Laura. Per què no els hi diem directament i ja està? Jo potser aquí em veig condicionada, entre cometes, i dic, potser és veritat que m'he passat, no? Llavors aquí hi pot haver aquest debat.
0: Vale.
1: I, per tant, la teva línia pot modificar-se. El meu dubte és que jo t'acabi comprant i dic, val, doncs només els hi diem i m'oblido de la meva, del que anava a fer jo.
0: Sí.
1: Realment ho estic fent perquè m'ho crec, perquè vull, m'ho faig condicionada per tu.
0: Vale, aquí hi ha dues coses, crec. La primera és que et vull girar la truita i és que l'altra persona et faci un comentari és també un preu a pagar. O sigui, tu sempre tens, en la meva opinió, i és molt delicat això que diré, tu sempre tens 100% la llibertat de decidir. L'altra és quines són les conseqüències de decidir. Imagina que jo agafo aquest got d'aigua, l'omplo d'aigua i et dic, beu, tu pots decidir, beure o no beure aigua. Aquí ho tenim tots clar.
1: Sí.
0: No? Però jo també puc treure una pistola, apuntar-te i dir-te, si no beus et mato, et disparo. Però pots decidir?
1: Clar, que podria... Sí, puc decidir. Decidir, puc.
0: Pots decidir.
1: Però
0: hi ha dues conseqüències.
1: Em veig molt, 99% decantada per una banda.
0: I segurament el 100% de les persones que ens escolten veurien l'aigua.
1: Sí.
0: Hi ha dues opcions. Dir, jo no tenia cap opció. I l'altra és dir, jo tenia dues opcions. Una era beure l'aigua, l'altra no beure l'aigua. I en una sobrevivia i l'altra moria.
1: Clar.
0: I vaig decidir sobreviure i beure l'aigua. Vale, són dues històries completament diferents. Si tu em dius, jo he decidit... fer això perquè em fa por que em jutgin els meus familiars, vale, no t'estàs amagant en cap moment de la raó profunda per la qual ho estàs fent. M'explico?
1: Sí.
0: En comptes de dir, no, és que no tenia opció, m'he vist condicionada. Sí, és cert, però jo he decidit perquè em feien por aquesta condició.
1: Clar.
0: Llavors, la primera part és aquesta, per mi. Que és qualsevol cosa que tu escolleixis fer, no? Tris, fer per rebaixar la teva ansietat, assumeix que ho estàs fent per raons que primer de tot són conscients, de dir, no, a mi em fa por que em jutgin, a mi em fa por el càstig, a mi em fa por no sé què, i l'altra, que és la segona part que has dit, és hi haurà coses que se m'estaran escapant, que jo no seré conscient encara. Llavors és com, vale, i?
1: Sí.
0: És a dir, si he triat fer això, l'opció A, en comptes de la B, perquè hi ha una raó que encara no conec de mi mateixa, perquè no em conec suficient, o per inferències de les... Quina diferència marca en aquest moment? Saber profundament la raó o que et falti alguna peça d'aquest puzzle.
1: No sé, la conseqüència o...
0: Però si no tens accés encara a aquesta cosa, en plan, què faries per portar-ho a la superfície? No sé si m'explico.
1: Preguntar-ho a algú?
0: Imagina que jo he acceptat venir aquí, no?
1: Sí.
0: I jo penso, per quines crec que són les raons per les quals he acceptat venir aquí? Bueno, doncs tinc la de... M'agrada molt divulgar i crec que és molt útil que les persones generin consciència, etc. I jo pensar, però podria ser que se t'estigués escapant una raó oculta, superprofunda, un trauma que no recordes perquè de petit no t'escoltaven i ara necessites que tothom t'escolti. I jo et dic, sí, clar, que podria ser. I jo dic, i quina seria la diferència? Perquè jo realment... No ho tinc a la superfície encara.
1: Ja.
0: Llavors jo puc fer molts esforços per intentar portar totes les coses del fons, del llit del riu, a la superfície i ser-ne conscient. Però si s'ha quedat alguna cosa que jo encara faci molta força per portar a la superfície, encara no hagi arribat a la superfície, què puc fer més?
1: No ho sé.
0: No, és que, jo crec que és això, en plan,
1: clar,
0: no ho sé.
1: Clar. No ho sé, sí.
0: Llavors, anant una mica a l'exercici que volia plantejar avui, molt senzill, és si mai hi ha alguna cosa que això, no? Vull controlar, o vull que passi això.
1: Sí.
0: Molt bé. Primer de tot, mira si la naturalesa de la cosa que vols controlar és controlable.
1: Clar.
0: A mi em serveix de molt poc que em diguis vull controlar el temps. I dic, vale, fantàstic. Pues...
1: Enhorabona.
0: No, però
1: intenta-ho.
0: Les coses que apuntaràs en el següent exercici pues quedaran curtes, perquè si tu vols controlar el temps pues et queda fer una dansa de la pluja.
1: Clar, no.
0: Invocar déus o comprar-te, jo què sé, no sé, un núvol,
1: saps? Sí.
0: Vale. I després fes una línia entre les coses més bàsiques que pots fer per augmentar la possibilitat de que això passi, no?
1: Sí.
0: No vull que els meus pares tinguin un accident, pues quines coses puc fer perquè no el tinguin.
1: Vale.
0: I vés apuntant en aquesta línia de més petites a més grans. Quan acabis, mira tu i decideix en quin punt estàs disposat a fer tot allò per augmentar la probabilitat de que això passi i en quin punt dius, això ja em sembla massa car. I allà serà el teu sweet spot, no? El teu punt dolç en què podràs fer això, vale, sense viure una contradicció interna. I per últim, assumeix que mai podràs arribar al 100% de seguretat en res. Sí, perquè jo puc punxar les rodes del meu cotxe, de tots els cotxes d'Olot, i que els meus pares agafin el cotxe l'endemà al matí,
1: sí,
0: i vagin per la carretera i diguin, hòstia, que estrany, avui no hi ha cap cotxe. I que vagin mirant i s'estampin perquè,
1: exacte,
0: estan distrets amb que no hi ha cap cotxe. I jo no ho controlo, o sigui, 100% no controlo. O el preu de controlar seria lligar-los al sofà i... Estic disposat a pagar-ho.
1: Sí.
0: Mentre estic disposat...
1: Uf, quina olla, tu. M'has recordat això a Destino Final, també una mica. Potser si estaves
0: escrit, si escrit...
1: Que havien de... No, molt interessant. Hauríem d'haver dit als oients, des del primer dia, que comprin una llibreta, o que s'agafin una llibreta a casa, i puguin fer tots aquests exercicis. És veritat que Dones, vull dir, en Joan no el veieu, però porta una llibreta amb ell. T'imagino que aquí és on també tu fas els teus exercicis i també sí. et prepares, doncs...
0: I també els penjo això, a la pàgina web o al YouTube i així, que penjo tots els tallers i tots els materials que faig servir de forma gratuïta.
1: Com ho trobem?
0: A Joan Soler Socarrats o Joan Soler Psicologia.
1: Vale.
0: I a internet hi ha la pàgina web i després ja tens els enllaços.
1: Meravellós.
0: I allà teniu, en plan, si tu vols fer exercici de diari personal, doncs trobaràs un document de 250 pàgines amb exercici de diari personal. Vull dir, que la gent s'ho pugui portar a casa i fer-ho.
1: Que bé. Joan Soler Socarrats, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
1: I ara us deixem amb un resum dels millors moments de la temporada de l'Aquí Catalunya. En aquest cas, un racó de pensar del Miqui Puig i la Núria Casas, l'entrevista a Luz Casal i la secció de l'Amparo Pérez. Aquí comença Múrcia, on vam entrevistar en Ramon Peris, que és el Petri del Super 3, sobre el futur del SX3. Que vagi bé, nosaltres tornem demà a les 8.

0: sí, Miqui Puig, què tal? Bon dia.
1: Com anem?
0: Bé, ja ho hem arreglat tot. Tu, escolta'm, ja saps que aquesta secció del racó de pensa comença sempre amb la mateixa pregunta. Què t'ha fet pensar aquests dies?
1: Imagineu-vos la situació, eh? Us poso en situació. Jo surto cada matí amb la Pancho, que és la meva border collie. Ella volta, em fa de ramat, i quan li poso l'aigua, ella sempre en deixa una mica. I estem en un lloc on hi ha herba i ciment. On tirareu vosaltres l'aigua?
0: A l'herba, perquè creixi.
1: Molt bé. Exacte. I en aquest punt de on la tiro o la deixo de tirar, sempre penso en els petits gestos. Us en recordeu quan érem petits i hi havia el
0: mític...
1: Exacte. Porto dies amb això, no? Si realment els nostres petits gestos són o no són poderosos, vale? De la mateixa manera que quan anem a comprar triem què comprem, de la mateixa manera que el servidor ja sabeu que és un acèrrim negacionista de Spotify, vale? Perquè clar, si em dedico a aquest negoci i sé el que ens arriben altres artistes, he de tenir com una micromilitància, no? Envers això. També llavors quan fas aquests petits gestos, suposo que tots us hi trobeu, sempre hi ha algú del teu actor que diu, és que ets un romàntic, saps?
0: És que ets un romàntic, és que ho ets.
1: Sí, és que no es pot evitar, és que evidentment, doncs no, jo crec que davant d'aquestes històries hem de ser activistes i que aquests petits gestos són els que ens fan tirar endavant. I de veritat, cada matí em pensava el mateix, mira, el proper dia que em toquin al racó de pensar parlarem d'això, són o no són necessaris aquests microgestos, no? Per exemple, jo sóc dels que quan em dutxo apago l'aigua mentre m'estic ensabonant, que evidentment seran cèntims, seran microcèntims, serà tal, però és un tipus de gesto que jo milito amb ell, saps? El de reciclar, el de tirar, el de buscar, el de les papereres. Aquestes merdes, que a vegades semblen que són coses molt, molt, molt petites, a mi són les que, d'alguna manera, em fan ser un palet més feliç sempre.
0: O sigui, que tu és dels que, si trobes el contenidor ple, que passa sovint això, te'n vas a buscar-ne un altre en una altra cantonada, eh?
1: Hombre, i soc dels torracollons, que en diuen, saps? Soc els que si he d'anar a l'Ajuntament a posar una queixa perquè resulta que
0: sí,
1: no hi ha prou... Sí, home, per què hem d'estar? Oi que sempre nosaltres hem de paguem els impostos? Oi que nosaltres sempre estem a darrere de les coses i hem de complir una sèrie de, com t'ho diria, de normatives? Perquè al final jo crec que el civisme és complir normatives. Doncs de la mateixa manera jo crec que l'administració a mi m'ha d'escoltar. I a vegades sembla que tu vas a l'Ajuntament a demanar una cosa i que vas com buscant confrontació. I no és confrontació, és simplement que tu tens uns drets i uns deures, però que han de ser recíprocs. Jo això sempre m'ha agradat molt la semàntica de les paraules, no? El dret i el deure. Tots tenim drets, tenim deures, però hi han de ser-hi per les dues parts. A vegades sembla, saps, que nosaltres som els que hem de pagar multes, el que hem de fer tal, qual, no sé què, però hi ha d'haver un punt on el que està a l'altre cantó et rebi amb la mateixa empatia amb la que tu vas. Evidentment que hi ha gent molt hiperventilada. No sé si heu anat mai a pagar multes i heu vist que hi ha ajuntaments que tenen vidres.
0: Per evitar atacs, vols dir?
1: No ho sé. Jo un dia vaig de pagar una multa en un ajuntament i em vaig quedar sorprès de veure com aquells senyors estaven parapetrats a darrere de vidres. I no era un vidre cubit, era un vidre, jo crec que...
0: Blindat, gairebé, És que clar, n'hi ha que l'acaben pagant amb el primer que es troben, amb el que es troben allà en aquella guixeta o amb la telefonista de torn que t'agafa el telèfon d'atenció al client.
1: I aquí com ho feu amb l'atenció al client? Tu ets de les que empatitzes de que realment aquella gent està en precari i que els hem de votar el nou? Perquè si anem per sota del nou hi ha un jefe, que normalment sempre sé. Jo sempre quan penso en jefes penso amb el Dwight de The Office, saps? Saps? Sempre penso en l'hipermotivat. Per això quan me'n vaig a un servei d'atenció i em diuen, ens podràs valorar? Sempre penso que aquella gent està en precari.
0: Sempre estan en precari, segur, però jo el que faig és no puntuar perquè tampoc els puntuarem un nou perquè l'atenció no ho ha estat i probablement no per culpa d'aquella persona que t'està atenent, sinó perquè tota la xarxa que ha muntat o tot el dispositiu que té muntat la companyia en qüestió es cau a trossos i qui acaba pagant el pato ets tu com a client, com a consumidor i segurament també sí, aquella telefonista o aquell telefonista que t'atén. Tu tampoc pots dir, no, li dono un nou. Si li dones un zero és veritat que probablement la perjudiques, per tant jo opto per no votar, no ho sé.
1: Ah, es pot fer de no votar?
0: Home, jo penjo.
1: Oh, mira, veus, sempre... No? Sempre no, mira, veus, sempre se saben coses noves. Jo, veus, amb això sóc tan, com t'ho diria, curós, empatitzo tant, el cor se'm fa tan petit que sempre voto. Mira, ara faré servir la tècnica Marina Fernández. Vale? La Marina Fernández de no votar quan estigui molt enfadat, evidentment, perquè també és evidentment que ens prenen pel pito del sereno, o llocs d'aquests. Per exemple, estàvem l'any 2000 i poc, es va casar el meu germà, i va haver-hi una tormenta bestial de neu.
0: Sí.
1: Vale? I estàvem al cotxe parats a Sant Feliu de Codines i teníem dues opcions per anar per la carretera, la que baixa cap a Vigues i cap al meu poble, a l'Ametlla, o la que anava per Caldes d'això. I em anaven derivant al Servei Català de Trànsit, digui quina carretera està, digui on te va, tal qual. I allà va ser on em vaig adonar que darrere aquestes màquines hi havia persones, perquè vaig emprar un d'aquells renecs catalans que comença per Macagum i acaba amb això.
0: Et té gustat la fruta, que deia la Isabel Díaz Ayuso.
1: Exacte. I, carai, va aparèixer una persona, saps? Va aparèixer una persona. I allà va ser quan vaig riure molt i pensar que, com al final, darrere sempre hi ha persones.
0: Escolta'm,
1: que evidentment cantes. Sí.
0: No, digues. Sí, no, que hi ha persones sempre al darrere. Que lligat a això que tu ens estàs compartint, avui, repassant la premsa, ens ha cridat l'atenció una carta al director que escriu en Iuna de Sant Antoni de Vilamajor, Laura. De sonora per il·lustrar-ho, ens explicava que el seu pare, sempre que va al supermercat, opta per fer cua a la caixa tradicional, on la té una persona, encara que hi hagi aquestes màquines lliures. Diu que no ho fa per nostàlgia ni per buscar conversa, sinó perquè sap que darrere d'aquella màquina hi ha un lloc de treball menys. És a dir, escollir la caixa d'autopagament pot semblar còmode, però també significa validar un model que substitueix la feina humana per la tecnologia. I acaba dient, anar a la caixa de tota la vida és un petit gest per donar suport al treball de les persones i frenar, en la mesura del possible, aquesta automatització accelerada. Un petit gest, el que dèiem, els petits canvis són poderosos, el que deia el Capitán Siam.
1: Veus? Bravo. Totalment. Aquí anem. És un altre dels gestos que hem de fer, com els petits comerços, no? Com barallar-te amb la teva parella cada cop que apareix un xicot que porta un paquet d'Amazon, vale? També donem feina en aquell xicot de la furgoneta, però estem empetitint el negoci local. Jo, per exemple, tinc sempre llistes de llibres, 1.000 llistes de llibres, 1.000 llistes de discos. Ho tinc un clic. Ara aquí davant de l'ordinador faria clic i portaria dues coses. Doncs no. Perdo el temps, vaig a la botiga, deixo que m'assessorin, compro de vell, també, que és una altra cosa, que el reciclatge és una cosa que m'encanta. Per exemple, el meu armari està format, et diria que un 70% de roba de segona mà. Roba que busco, doncs, amb senyors que es dediquen a reciclar-la, a l'humana, a molts llocs, saps?
0: Que cada vegada n'hi ha menys de roba que es pugui reciclar, perquè cada vegada comprem més a botigues de moda fast fashion, que li diuen,
1: fast fashion,
0: que això dura 4 dies.
1: Sí, però mira, jo ja en l'any 90 i pico llegia un escriptor britànic que es deia Hanif Qureshi, que explicava com la joventut britànica vestia, i això ho tinc gravat a la ment, esa estranya combinació de ropa de marca, segunda mano, ropa deportiva i això, fast food, que en aquell moment no sé com es devia dir, grandes marques. Jo crec que la combinació de tot això, un dia la Marta Riezo, que sempre diu que s'ha de tenir una prenda molt bona, no? I que si gastes amb una prenda molt bona, aquella prenda dura més. Evidentment, hi ha els consumibles, no? Calçotets, samarretes, mitjons, sostens, i tot això són coses que ens duren el que ens duren, perquè són fetes com són, però les grans peces, els grans abrics, les grans sabates, jo crec que això, gastar-se una mica més i anar a buscar aquest tipus d'això que duri, jo crec que també és un petit gest per no consumir, i sobretot quan veiem aquests grans documentals de com contamina la roba que deixem i la roba que no es fa servir. Bé,
0: Miqui, tu et coneixes amb el Jordi Bianchotto?
1: Sí, que ens coneixem.
0: Us voleu saludar?
1: Home, però de lluny, que és periodista, que és crític,
0: Jordi Bianchotto, periodista del periòdico Crític Musical. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Marina i Miqui.
1: Bon dia.
0: Que el Jordi l'hem convidat perquè han tornat a sortir els Oques Grasses dient que fan concert i surten a les 12 del migdia, si no m'equivoco, aquestes entrades. Veurem si també esgoten pel Cabro Rock. És la tendència, és aquesta nova manera de consumir, de relacionar-se els artistes amb els fans.
2: Sí, refereixes a crear l'expectativa al voltant de la venda d'entrades, amb els concerts concrets, únics, tancats, no? Tancats que es van ampliant en el cas de Casgrasses, no? D'una manera que no ens ho esperàvem, no? Però sí, sí, sí, portem una temporada, sobretot després de la pandèmia, els periodistes musicals i tothom del show business, suposo, perplexos amb algunes coses que estan passant, no? I especulant i fent teories sobre tot això del FOMO, de la gent que se sent exclosa d'esdeveniments que si no hi ets tu et sents un miserable i has de ser com sigui, i per això les entrades s'exhaureixen, no de tot absolutament, evidentment, sinó d'algunes coses que són percebudes com a fenòmens representatius del signe dels temps, diguem-ne, no? I jo, que Casgrasses representen això en aquests moments a escala catalana.
0: Al Miqui se li escapava el riure.
1: Sí, home, sí, perquè, no, perquè tot el que dius tens tota la raó del món. Es diu capitalisme, això? I es diu una mica, només apostem al cavall guanyador. Mentre estem posant el focus i perdent temps parlant d'artistes que venen molts tiquets, hi ha artistes petits en altres llocs que s'han de treure el cap, veure com poden. És una cosa que em sorprèn, que el periodisme, sobretot el que està fent més mal és el periodisme no musical, que és el que s'apunta a aquests fenòmens. I és el periodisme que és capaç de passar-se hores parlant de només el que triomfa. Mai qüestionem. I aquest tipus d'artistes, ningú es qüestiona res més del fenomen. No es qüestiona la música, l'estètica i l'ètica.
0: Ara trenco una llança a favor nostre, perquè nosaltres hem dedicat hores i hores a parlar de grans fenòmens. És veritat que no pots no parlar-ne. Altra cosa és que no reservis o no guardis espai per aquests petits formats que tu comentaves.
1: Però Marina, on te vaig no és això. On te vaig és el que diu el Jordi, el FOMO aquest, el MOFO, el FLUNO,
0: FOMO,
1: el
0: FIDO
1: aquest.
0: Sí,
1: el FOMO. La història aquesta, o sigui, traslladada als periodistes. És aquí on hi veig el perill. M'explico? Sí, perquè no hi ha cap mena de crítica. Mm. Perquè aquest periodista resulta que té lligat amb qui sigui una marca, un no sé què, un conveni de patrocini, i no podem parlar malament d'això.
2: Entrem en un altre tema.
1: Va tot lligat, Jordi?
2: Sí, és possible, però a veure, hi ha una cosa que jo crec que és bastant indiscutible ara mateix, que és que fins no fa gaire la música i els concerts en directe eren una cosa que atreien els molts seguidors d'un artista, que no en tenien prou amb escoltar-lo, sinó que a més volíem veure-la en viu, veure-la en persona i captar un altre tipus de matís propis de l'actuació en directe que no tens en el disc, no? I ara, en canvi, els concerts són esdeveniments socials i no van només als musicals caires musiqueros de tota la vida, sinó que van a tothom.
1: Exacte.
2: Absolutament.
1: Mm-hmm.
2: I és un esdeveniment social, va molt més enllà de tot, i fins i tot produeix això de que, a veure, quatre estadis o Casgrasses, potser el primer el van omplir gent que realment eren coneixedors de la seva obra, però el segon i el tercer i el quart ja és una onada que es propaga, que va molt més enllà, no? Per tant, la música és un element de comunicació social pràcticament ara mateix, que va més enllà de la propietat musical pròpiament, encara que això està a l'origen de tot, òbviament. No?
0: Clar, i aquí la polèmica ja no són els preus, quan el grup, concretament parlant Casgrasses, va anunciar el seu primer concert, van volar totes les entrades en qüestió de minuts, molta gent que portava més d'una hora a la web es va quedar sense, i aquí ve una mica el tema, va haver-hi gent que va comprar moltíssimes entrades també per després revendre-les, i aquest és un altre dels problemes, es podien comprar fins a 20 entrades d'una sola tacada.
2: Sí, a veure, ells ho han explicat dient que, a veure, Casgrasses concretament és un tipus d'artista que va a un públic que funciona per grups, per colles. Llavors, doncs, clar, si tu només pots comprar un màxim de 6 entrades, que és el que és habitual amb Bruce Springsteen, concerts d'aquests, doncs si hi ha una colla de 15 persones, doncs això els hi crea un problema, no? Potser una part aconseguiran entrada, els altres no, o estaran a zones diferents de l'estadi. Llavors, per facilitar això és el que hem dit, eh? Doncs, hi havia aquesta idea de poder-ne vendre, comprar fins a 20. De tota manera, la promotora de Project va fer un comunicat fa uns dies i deia que la quantitat de persones que havien comprat 20 entrades dels dos primers concerts eren només 41 persones. I deia, la mitjana de compra es va situar en 4,8 entrades per usuaris.
0: Mm-hmm.
2: Per tant, no sembla, segons aquest comunicat, no sembla que la revenda fos tan significativa realment, no? Tan aparatosa en els dos primers concerts. I si això era així en els dos primers concerts, vol dir que en el tercer i el quart segurament seria menys. Perquè com més concerts, evidentment, la revenda la vas matant, no?
0: Com t'expliques el fenomen Oques Grasses?
2: Com m'ho explico? Uf, a veure... També és un altre tema per teoritzar. A veure, d'una banda, jo crec que Oques Grasses té alguna cosa de doble tradició de la música catalana, una, la que posa l'accent en les lletres amb la tradició del cantautor, i després l'altra, evidentment, és la tradició de les orquestres de ball de tota la vida, que es remunta a l'orquestra Plateria, que després també es reinventa amb Charango i la generació de fa 10 anys, i això arriba un pas més enllà amb Oques Grasses, que a més incorporen doncs, elements de les músiques urbanes, llatines, molt, molt més modernes, no?, d'electrònica... I tot això fan un embolcall que el fan realment d'una manera molt, molt precisa i molt tècnica i jo crec que amb imaginació i amb un talent també competitiu, no? Són tots, gairebé tots, menys Josep Montero, tinc entès, tots són músics que han passat per l'SMUC i són músics amb tota la preparació tècnica possible i ell té, evidentment, aquest perfil de poeta com de Bosch, no? Que, al·lucinat, no? Que fa aquestes lletres amb moltes frases enganxoses, així com espirituals, místiques, que reconforten l'ànima i que posen punts de llum a la foscor, que la gent se les tatua, literalment, perquè hi ha un fenomen de gent que es tatua lletres d'Oques Grasses. I bé, amb tot aquest pack, doncs, han produït aquesta bola gegant que ha sorprès tothom, vull dir, perquè realment qui es podia imaginar fa només un mes que farien 4 estadis olímpics d'Oques Grasses.
0: Per acabar, i us ho demano a tots dos, és veritat que aquí el problema no ha estat tant el preu de les entrades, però sí que tenim un problema amb el preu de les entrades. No sé si us imagineu un escenari de preus regulats, que puguin estar regulats, els preus de les entrades de concerts.
1: No, per res. Oferta i demanda. Al final hi ha els requisits tècnics, que són els que valen diners, llogar l'estadi i l'equip tècnic, i a partir d'aquí tot l'altre és benefici. Hi havia artistes, i el Jordi ho sap, com Mano Negra, que només tocaven en petita sala, regulant els tiquets, artistes que ho tenen molt clar, com els The Cure. De fet, l'únic gran grup que s'ha mullat ha sigut The Cure, Jordi?
2: Ha sigut l'únic... dels grans, sí, és un grup que limita els preus i que a més està també en contra de les zones VIP aquestes VIP. De Premium, Golden Circle i coses d'aquestes. Hi ha bastant també.
1: Hi ha una cosa divertidíssima, Jordi, que són tots aquests grups de Califòrnia de punk, que ara resulta que tenen tot de 50 tons a darrere, que és l'entrada més cara, que és un escenari alternatiu, Marina, a darrere l'escenari, vale?
0: Imagina't.
1: I fans del grup que han fet cèntims, que són els rics, els que s'ho poden permetre, es posen allà darrere. Al final tornem, i ho sento, que sóc molt pesat amb això, amb capitalisme i classisme. Sí. I a més,
2: al final... Mira, el problema sobretot fans... és quan topa directament amb els valors d'allò que representes en teoria.
1: Exacte.
2: Punk, no?
1: Exacte. Veure com tots aquests artistes, això. Per això, tornem amb els petits gestos d'abans, Marina. Tu has de veure quin artista li vols donar els cèntims i no. I tu has de saber quin festival vas. Jo, per exemple, quan hi ha un festival està patrocinat per un banc, doncs ja tinc reticències absolutes, saps? I prefereixo anar a veure artistes a l'Apolo, al Rasmatàs, o a sales petites, o a petits llocs, que aquestes grans massificacions, que, com deia el Jordi, al final ja deixa de ser música. Ja és un fenomen social. Jo sempre explico una anècdota molt bona. Dels 90 baixàvem tren a Barcelona i hi havia un pare dient-li a un altre: "Que fora que aquest trimestre", perquè, esclar, diu, "hi ha les motos a Montmeló, Bruce Springsteen i hem d'anar a PortAventura",
0: saps? El triangle de les Bermudes.
2: És això. Sí.
1: I és un fenomen així, és un fenomen així, gent que no sol consumir música i que per la inèrcia, doncs, acaben fent aquestes coses.
2: Clar, llavors, sempre... el concert no competeix amb el concert del grup indie de la 2 de Pogó. Està competint amb PortAventura, efectivament.
1: Exacte, amb PortAventura. Sí. I per això, els que estimem la música de manera romàntica, com dèiem abans, doncs arriba un punt que ja tot això... tal. Ara, si això dona feina a companys tècnics, endavant. Sí. Si això dona feina a companys que porten furgonetes, endavant. Si dona feina a companys que podran d'això, endavant. Però mesurem-ho bé com cal.
0: Senyors, que m'acompanya a l'estudi, ja que parlem de música, paraules majors, La Luz Casal. Luz Casal, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día.
0: Es que estamos aquí conversando con dos expertos en el mundo de la música, con Jordi Bianchotto y Miki Puig.
3: Sí, estaba atenta a lo que decía. Sí, sí.
0: I res, que
1: un beso, Luz.
3: No, otro para ti enorme. Sí.
2: Ayer estuvimos hablando.
1: ¿Estás con pianista o sin pianista? ¿Estás con pianista o sin?
3: Perdón, estuvimos hablando ayer un poco...
2: Sí, una entrevista
3: general,
2: para periódicos.
3: Muchas
2: sí.
3: cosas sobre el nuevo disco y eso, pero también de este fenómeno, ¿no? De grandísimas audiencias, grandísimos espectáculos y tal.
0: ¿Y cómo lo ves tú?
3: Bueno, es complejo, o sea, yo entiendo que hay ciertos fenómenos, ¿no? En el que parece que todo el mundo está de acuerdo en que hay que asistir a un concierto determinado, que hay que ver una película determinada, y contra eso no puedes hacer nada. O sea, otra cosa es que tú participes de ese fenómeno, ¿no? Que te parece casi extravagante, pero es lo que demanda la gente y no me parece mal. Yo, dedicándome a la música, pues como decía uno de vosotros, de manera romántica, para mí es fundamental el directo, es fundamental tener una banda que responde magníficamente a un repertorio amplio. Entonces, digamos que si tuviera que definirme entre ser parte de una enorme masa o de un espectáculo para decenas de miles, y la otra parte para unas pocas menos miles de personas como público, pues quizás opte por lo segundo, ¿no?
0: Luz Casal, ara nos quedamos contigo. Us acomiado, Miqui Puig, Jordi Bianchotto, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Encantat. Gràcies.
1: Bon dia, família.
0: Una abraçada. Adéu.
4: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: I com us deia, avui visita l'Aquí Catalunya la Luz Casal.
5: Una imatge clara ve amb aquesta cançó. Marisa Paredes a l'escenari, amb un vestit verd fosc i els llavis pintats de vermell. A joc amb els guants llargs. Però no es tracta de Tacones Lejanos, ni de l'actriu madrilenya. La convidada d'avui també té a veure amb Pedro Almodóvar, però no és de la capital. Ella es sent tan asturiana com gallega.
6: Dejé Asturias para venirme a Madrid. Yo creo que fue la única vez que mi madre me acompañó a un plató de televisión.
5: El 1977 va presentar a Madrid la maqueta de la seva cançó, La Guapa, i només 6 anys després així parlava.
7: Porque, bueno, yo había estado haciendo cosas, pero hace mucho tiempo, de pequeña, como una cosa totalmente en el pasado, y esta era la primera vez que yo salía a cantar canciones que eran mías, ¿no? O sea...
5: Hem escoltat un fragment de Musical Express, el programa d'Àngel Casas, al que va acudir amb la gira El rock d'una noche de verano, que havia fet al costat de Miguel Ríos i Lenya. Us sona ja? Bé, deixem que es presenti ella mateixa.
6: Soy Luz Casal, cantante, compositora, autora... En fin, una mujer en esencia.
5: Aquesta és l'essència d'una persona que després de molts anys de carrera s'ha permès a si mateixa fer el que li dona la gana. I no només musicalment parlant.
6: Como digo en una de las letras, dice, me voy a permitir abrir la boca, decirle al idiota lo que pienso de él, porque es que a veces no es ser borde, es ayudar al prójimo para que deje de ser idiota, ¿no?
5: I el que ve a dir-nos avui al programa, de molt bon rotllo, espero, és que treu un nou disc, el més inclassificable de la seva carrera.
0: Luz Casal, te tapabas la cara. ¿Por qué?
6: Bueno, claro, a veces las cosas que dices y sobre todo las cosas que has dicho producen un cierto, ¿cómo decirte?, pudor, sonrojo, vergüenza. No es que todo lo que he escuchado no esté de acuerdo. Lo que pasa es que me ha hecho más gracia el tono, ¿no? Yo soy consciente de que tengo una manera de hablar peculiar, así ha sido toda mi vida, siempre he cargado con esa, no sé, esa especie de diferencia, ¿no? Que parece que estoy pensando cada palabra que digo y tal, pero en esencia no he dicho hasta el día de hoy cosas de las que, sabes, pueda arrepentirme.
0: He dicho Luz Casal, pero igual debería decir señora marquesa de luz y paz.
6: Uh-huh. Bueno, no...
0: Porque te han otorgado el título de marquesa.
6: Sí, bueno, como tengo otros varios títulos, ¿no? Como tengo del país vecino de Francia... ser comendadora y no voy con la medallita y diciendo soy comendadora, antes fui caballero.
0: Pero sí que comentaste en la revuelta hace unos días que una de las cosas que más te gustaban de este título, de este nuevo título, es poder recochinearlo ante gente que no te acaba de caer bien.
6: Bueno, esa es una de las muchas tontadas que digo, pero que luego en algunas ocasiones pongo en práctica. Entonces, yo creo que es de los pocos privilegios que me puedo permitir. O sea, si se da la coincidencia de estar con alguien que tenga un título más bajo y me caiga mal, pues le diré que se vaya a la otra esquina.
0: ¿Guarda rencor?
6: Creo que tengo un defectillo gordo ahí, sí. Lo que más que rencor podría decir que lo que me fastidia muchísimo es que me traicionen, que hagan una injusticia. Entonces ahí es como con el idiota, ¿no? Más pronto que tarde se lo voy a demostrar, me lo va a hacer pagar.
0: Salta a la vista tu autenticidad y en esa autenticidad concretamente se basa tu nuevo álbum, Me voy a permitir.
8: Si he llegado hasta aquí, me permito decir que he descubierto algo indiscutible.
0: Nada es imposible, dices tú en este nuevo disco, con un poco de amor. Nada es imposible con un poco de amor.
6: Sí, yo creo que tener ese soporte como el soporte de la amistad ayuda en la vida, en cualquier circunstancia y sobre todo cuando tienes una debilidad o tienes una fragilidad o tienes una dependencia, ¿no? Sí, el amor siempre está bien, en todas sus formas.
0: ¿Sabes que está en marcha la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Eso es en México. Y en las últimas horas quien ha hablado es Joan Manuel Serrat. En una conferencia ha defendido su decisión de dejar los escenarios. Ajá. Sabes que lo hizo en 2022.
6: Sí.
0: Y me gustaría que escucharas cómo lo ha argumentado y que luego lo comentemos.
9: He dejado de subir al escenario y de hacer conciertos por lo que representa hacer las giras y por el rigor con las que hay que enfrentarlas y por otra serie de razones que probablemente algunas estén mucho más en mi instinto que en mi razonamiento.
0: ¿Tú lo has sentido así alguna vez? ¿Tú has sentido esa presión?
6: Efectivamente hay una responsabilidad cuando te subes a un escenario, cuando sobre todo haces una gira, yo sé que el día 18 de abril tengo que estar en Girona y el 3 de mayo en Barcelona, uh-huh. Y con la distancia de esos dos conciertos, en algún momento puedo llegar a pensar que... ojalá que no me resfríe, ojalá que no me haya desgastado mucho, ojalá que vaya toda la gente que está prevista por los promotores, ojalá que... Entonces es como tener que estar siempre estupenda, porque es una exhibición la que tú haces, es una entrega total, no puedes, al menos yo, en un escenario no puedes mentir. Tienes que no solo cantar bien, a ser posible, afinar, etcétera, ese tipo de cosas que ya tienen que ver estrictamente con lo profesional, o sea, con tu dedicación a la música, pero luego está tu actitud. actitud y no puedes estar enferma y no puedes haber tenido una mala digestión y no puedes sabes cargar con el cansancio de no haber dormido lo suficiente, no puedes contarle a la gente que has pillado un avión, has hecho un tránsito, has pillado otro avión y encima has tenido que hacer 200 kilómetros en un coche.
0: ¿Qué pasa?
6: Para llegar,
0: ¿qué eso
6: ahí
0: pasa?
6: Entonces esa exigencia, sobre todo cuando si tienes mucha ilusión y como muchísimo de todo lo necesario para, de todos los ingredientes necesarios para hacer este trabajo, bien, pero si de repente te empiezas a cuestionar que estás cansada o que has llegado a tu máximo de exposición,
0: que deja de compensarte.
6: Exactamente, o sea, y luego hay una cosa que es demoledora y es la responsabilidad que tienes ante el público, ante ti misma primero, pero luego ante el público. No puedes defraudar, entonces entiendo perfectamente.
0: ¿Cómo un artista de tu talla, con toda tu trayectoria, está resistiendo a esta oleada? Antes, de algún modo, lo comentábamos, de nuevos artistas, de Rosalía, de Bad Bunny. ¿Cómo se vive?
6: Bueno, pues con la sorpresa de mucha gente, ¿no? La misma, que total, a mí me parece total, ¿no? Que haya un éxito de esas características, en el caso de Rosalía en especial, por la proximidad y porque, en fin, me parece que no es cuestionable su valía y tal. Pero, o sea, hay sitio para todos y para todas, o sea, cada uno, o sea, lo que tú muestras, lo que tú ofreces a la gente es lo tuyo. Uh-huh. Entonces, yo he pasado por fenómenos de varios tipos. Entonces, y siempre he intentado no desequilibrarme, no caer en la tentación de la envidia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué tal persona tiene el apoyo discográfico mundial y yo me ha costado no sé cuántos años tener un poquito? Ese tipo de reflexiones las puedes hacer en un momento dado, pero no es tu día a día.
0: ¿Y tú, por lo general, siempre has sido de enseñar más bien poco de tu cuerpo como mujer artista? ¿Cómo lo has vivido eso?
6: Bueno, porque empecé cuando no había muchas mujeres, porque siempre he destacado, si tengo algo de interés para la gente, ese interés tiene que ver con mi faceta de cantante, con lo que yo pueda mostrar y entregar a la gente a través de canciones. No porque sea más alta, tenga los ojos de un determinado color o la cintura estrecha, ¿no? O sea, lo he dicho alguna vez, o sea, me ha costado años ponerme una falda encima de un escenario. A lo mejor es que he sido muy pánfila, puede ser, pero no me ha parecido nunca una necesidad, por eso no lo he hecho.
0: Tú, de hecho, dices que eres inocente, que no es lo mismo que ser boba.
6: Sí.
0: ¿Es compatible ser rockera con ser inocente?
6: Sí, claro. Yo, casi todos mis colegas con los que tengo trato y que son rockeros de médula, son bastante inocentes, sí. Son bastante puretas.
0: Juan Cruz escribió en El País hace unos años: siempre sonríe Luz Casal, es parte de su delicadeza, una manera de ser, una actitud que es también una metáfora de su nombre. Uh-huh. Es así, lo escribió para anunciar la vuelta a los escenarios tras tu segundo proceso de quimioterapia.
6: Sí. Es verdad que siempre tengo la boca abierta, no sé, o sea, una cosa es que cante y otra es que esté todo el rato, ¡ah! Siempre estoy con esa... con esa manera de expresarme. Es verdad también que sonrío, al menos con bastante frecuencia. Luego ya los otros adjetivos y demás que Juan escribió, pues como es un buen escritor y por otro lado un buen amigo, pues no quiero darle más importancia. Pero es verdad que hay una presencia cuando te dedican unas palabras determinadas, de alguna manera, ¿sabes? Se estimulan, ¿no? Es un... está muy bien eso de que una persona diga que eres guay, que estás bien, que eres estupenda, que eres mujer.
0: Hablábamos de los dos procesos de quimioterapia. ¿En algún momento de la enfermedad te planteaste seguir en los escenarios?
6: Bueno, en los escenarios obviamente no pude, o sea, los dejé, pero sí aproveché para hacer dos discos durante el proceso de los tratamientos. Está el álbum Vida Tóxica y está el álbum dedicado al bolero, que es un trabajo que siempre he considerado paralelo, que es el disco de La Pasión. No tenía fuerzas, no tenía fuerzas para subirme a un escenario, por eso que decía yo a Manuel Serrat, no estaba en condiciones, pero sí podía cantar sentadita en el estudio, sí pude cantar, y de hecho hay algunas canciones que son la voz de referencia cuando hice La Pasión en el estudio de Los Ángeles al que fuimos para grabar con cierto equipo que pertenecía a esa época en la que el bolero fue tan un género tan importante, ¿no? Un estilo de canciones tan importante. Yo creo que como casi en todos los episodios, sobre todo en los episodios duros de mi vida, la música, no solo como profesión, sino la música en general, ha sido una terapia complementaria, a veces hasta protagonista, sí.
0: Luz Casal, cantante, compositora, artista, marquesa, vaya, de todo, para verla el próximo 2 de enero en Toledo, el 10 de enero en París, el 17 de enero en Madrid, en Barcelona, tendremos que esperar un poquito más, el 3 de mayo.
6: Así es, y el 18 de abril en Girona. Y espero tener más oportunidades de estar por este lugar que tanto hueco me ha hecho a lo largo de los años, ¿no? Trabajar en Cataluña es además un gozo, porque tengo fieles y leales seguidores que lo hacen más fácil todavía.
0: Luz Casal, vuelve cuando quieras, esta es tu casa.
6: Gracias, Marina.
0: I 43 minuts, encara amb la recta final del programa, com cada dimecres, amb la Núria Casas. Hola, bon dia.
10: M'has agafat despapalada.
0: A veure, què li passa a la Núria Casas, que riu?
10: Amb la Luz Casal, que és veritat que és d'aquelles persones que t'escoltes.
0: Sí,
10: no? No
0: sí,
10: sents,
0: sí.
10: Escoltes. No. Quan la parla, escoltes.
0: I a part, és d'aquelles persones també que pots tenir un prejudici, probablement, quan no la... Vaja, jo no l'havia conegut en persona mai, i pot semblar una persona més distant. Ostres, he flipat.
10: Saps amb què m'ha guanyat? Només amb seure aquí, ella no em coneix de res, i ja amb una mirada saludar-me mentre estava parlant amb tu.
0: Vinga, Casas, què portes avui?
10: Vinga, va, doncs l'arribada de Nadal ja s'ensuma. Hi ha diferents moments a la televisió que de forma subliminal t'ho recorden. Una d'elles és el tema de les tradicions. No entrarem si fem un excés de tot plegat, en fins quina edat hem d'anar a recollir un tronc que s'anomena tio a la muntanya. Jo crec, Marina, que això de recollir el tronc a la muntanya, hi ha persones o nens...
0: No, que em treguis la il·lusió.
10: Te la trec, perquè jo crec que hi ha nens que recullen un tronc i més que nens ja semblen forasters, m'entens?
0: Que també t'anava a dir que això de la pesta porcina i el confinament de Collserola ha fotut els plans en l'aire a moltes famílies que havien d'anar a buscar el tio a Collserola.
10: Doncs mira,
0: només dic això,
10: potser és un bon moment per canviar d'hàbits. A veure, cadascú a casa fa el que vol, jo aquí ho deixo.
0: O el que pot.
10: El que pot. Jo el tema del calendari d'advent és tan excessiu que menjo cada dia dues xocolatines, la de casa meva i la de mons pares, però ara sí, el que ho sento però em carrego de dalt a baix, és el tema dels fullets, el fullet distret. Una tradició americana que ha arribat de forma subliminal també des de fa poc temps i sembla que és superdivertit posar uns ninots petits cada nit fent el trapella i desgraciant tota la casa perquè quan el nen es desperti ho vegi. Exemples molt ràpid perquè són una idea de la xurradeta. Agafar el paper de vàter i desgraciar-lo, enganxar el fullet en qüestió amb una cinta adhesiva als fogons de la cuina, posar-los dalt del patinet del nen i fer veure que s'han passat la nit amb un llavall del menjador. De debò, no sé quina mena de gràcia és aquesta cutrada, però fins i tot canals autonòmics com el Gallec ho han recollit a als informatius.
11: Ese cadra alguén xa o sentiu esta mesma noite. Co inicio de decembro, a moitas casas chegan os elfos travesos.
12: Guáronse nas nosas tradicións. Os elfos xenios nórdicos invaden milleiros de casas.
0: També és un pal perquè després has de recollir tot el que la lia l'elfo.
10: Però, a més a més, moltes mares d'aquestes influencers, que jo crec que poca feina tenen a la vida, que a la nit et diuen, mira, estoy preparando esto, que divertido. I penso, bé, doncs jo a la nit vull dormir. Bé, a mi, el que més em sorprèn de tot el tema tradicions és com nens i nenes, potser ja més en etapa infantil, combinen perfectament la màgia de saludar amb 12 anys encara el rei Melchior quan se'l troben a la cavalcada i a la vegada veure segons què per televisió. Com, per exemple, Marina, i això també és un producte que, si tu veus el Xer, nens ho estan veient ara mateix, l'espectacle de la Isla de les Tentaciones a Telecinco, on, atenció, uns concursants han fet història per presentar-se a l'últim programa amb aquesta condició.
13: Y hay un motivo por el que yo no he disfrutado esta experiencia como tendría que haberla disfrutado. Y es que Mayel y yo vamos a ser padres.
14: ¿Perdona?
13: Sí.
14: Mayeli, ¿estás embarazada? Mayeli, por favor, ¿me puedes contestar?
15: Eso es algo que me corresponde decir a mí. Si quiero, cariño, o no quiero decirlo, no te corresponde a ti, gilipollas.
13: Cariño,
15: que
13: vamos.
15: Me dejes.
13: ¿Por qué ocultar algo que para nosotros es malo?
0: Quin drama de programa, la Isla de las Tentaciones.
10: Però a veure, com a presenta esprenyada en un concurs on la gràcia és liar-te amb altres persones.
0: A veure, que faci el que vulgui, la noia, m'entens?
10: Però... no sé, però van ometre una informació potser d'interès rellevant pel càsting de la Isla de las Tentaciones. Però vaja, res, escolta, que ells segueixen triomfant i així va tot. I si parlem de tradicions, bé, una que s'ha perdut afortunadament, Marina, és escoltar el missatge del rei Joan Carles I. Ara encara ens queda el de son fill, Felip VI. Però l'emèrit ho trobava a faltar. Ha fet aquella cutrada que ja l'heu parlat aquesta setmana de discurs, que semblava feta amb intel·ligència artificial. Fins i tot Polònia ha publicat un escrit dient ep, que no som nosaltres, que això és un vídeo real. Però qui ha posat la cirereta de tot plegat és el gran guaiòmic a la Sexta, que ho ha recollit d'aquesta manera.
16: Españoles, quiero aprovechar que se acerca la Navidad para pedir perdón y de paso para que le pidáis mi libro a los Reyes Magos. Eso sí que son reyes buenos de verdad. ¿Por qué no? No he sido un buen monarca.
0: Quina gran imitació del Wyoming, que acaba de recollir l'Ondas al millor comunicador, sí. I no és per menys.
10: Uns discursos a l'Ondas que sempre després, va molt bé fer aquest postpartit de comentar què han dit, si ho han fet en català, en castellà o en suahili. Va, i acabem. Hem començat dient que ja s'olora el Nadal, metafòricament parlant, però hi ha d'altres olors que podem recopilar. I a mi m'han fet pensar moltíssim. Com la que ens cita Batgial, el programa Late Show de Marc Giró, que també ha estat la darrera entrevistada.
17: Consumir cannabis en zones públiques, cannabis o cannabis, no sé com es diu, cannabis, bueno, porros, bueno, cannabis, no. Puede ser, no, porro, el cannabis siempre, el porro siempre es cannabis, no sabemos.
18: No, bueno.
17: No sabemos.
18: Yo creo que sí, o cannabis o derivados, porque el hachís también,
17: claro,
18: puede,
17: es verdad.
18: No sé si se puede decir.
17: ¿El hachís se puede decir? Sí, bueno, ya hasta ahora se puede decir todo.
18: Vale.
17: Voy a decir cocaína, a ver qué pasa. ¿Te imaginas? Bueno, a ver, consumir cannabis, me dicen por aquí, Marc, ¿sabes?
10: Bé, aquí el tall l'hem tallat, però el que deia és que sobretot on olora molt a cannabis i a porro en general és a Barcelona. I jo, Marina, no sé si estàs d'acord amb aquesta
0: absolutament
10: afirmació.
0: Absolutament d'acord. Jo, que visc al centre de Barcelona, visc al barri del Poble Sec, t'asseguro que, com deia, era la Victoria Beckham, no?, que deia Espanya huele a ajo, pues mira, Barcelona huele a porro.
10: Batgial diu que olora a porro, però jo...
0: Que fa olor de, no diguis més olor a, perquè és un castellanisme que em posa molt nerviosa, doncs perdona,
10: mira, No, Marina, no el coneixia.
0: Fa olor de, no olor a.
10: D'acord. Ah, doncs mira, aquesta
0: la tenim, és que a més la tenim emmarcada a la redacció, aquesta correcció.
10: Aquí estàs molt Josep Cuní, Marina, ara mateix. Però vaja, jo et posaré la cirereta amb això i és una dada que em volia tancar per avui. Saps quina és la ciutat on el percentatge de cocaïna és més alt en les aigües residuals?
0: Quin?
10: De tot el món? Barcelona.
0: Vaja.
10: Com et quedes?
0: No, et diria que no em sorprèn.
10: I és més... hi ha ara mateix, sobre de la taula, a la televisió...
0: Ah, pensava que anaves a dir aquí, dic, escolta, aquí cada dia és
10: una
0: lliure,
10: una mica de no colombiana, no. Hi ha damunt de la taula d'una televisió un reportatge per fer i emetre sobre per què a Barcelona el percentatge de cocaïna en aquestes aigües residuals és el més elevat de tot el món.
0: Cases, no marxis, va, que sí. Aquí comença Múrcia.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Baby, estás burica toda la estona.
0: Amparo Pérez, què tal? Bon dia.
19: Hola, molt bon dia.
0: Què portes avui?
19: Avui vinc a parlar d'un fenomen que em té boja. Primera vegada que vaig anar a un aniversari aquí a Barcelona, de sobte es bufen les espelmes

0: família del Super 3, sí, que era com una mena de personatges, no?
1: El Tomàtic, la Noti, el Buf, el Petri.
2: Exacte. El Mega Zero.
0: Exacte, que feien com... que l'última generació, a mi em van explicar, que feien com que... passaven desapercebuts, eren com dibuixos animats, però que fingien ser una família de veritat. Era una cosa així.
1: Jo l'última etapa ja me la vaig perdre. Sí. Jo em vaig quedar amb el Tomàtic i el Petri.
2: Jo màxim vaig arribar a la Ruïnosa.
1: Que vull saludar al Ramon Peris, al Petri, què tal? Bon dia.
3: Petri, bon dia.
1: Petri, bon dia. Perquè ara ens està explicant l'Amparo, que és la nostra murciana per excel·lència, que va flipar quan va arribar aquí a Catalunya i va conèixer això del Club Super 3. Clar, és que és un fenomen...
3: Quin any era, Amparo?
0: Quan jo vaig arribar...
3: Sí,
0: no, fa dos pares, anys, sí. No fa res, però com que és una cultura que ha marcat a tots els meus amics, a tothom, és com algo, o sea, que em sembla molt bonic per la part de telepública.
1: Fins al punt que posin l'Anys i Anys per molts anys encara els aniversaris, és que la meva mare encara ho fa, vull dir, jo tinc 43 anys i la meva mare quan vaig a casa seva em posa l'Anys i Anys i dic, mama, vale.
3: Bueno, que heu dit, l'Empara ha dit moltes coses i algunes són matisos, s'han de matitzar, no? Perquè són 35 anys d'història que han passat moltes coses, des dels principis, després la família del Super 3, ara aquesta nova etapa, vull dir, van passant moltes coses, no? Està bé que vosaltres en parleu de la sensació que heu rebut o que teniu de tot aquest fenomen, no? Pregunteu vosaltres i jo us respondré. Perquè és més bonic saber l'impacte que va tenir en vosaltres, no? Com això, no? La cançó, els dibuixos... Clar, el fet que era un programa contenidor...
0: Exacte, però no només com el programa, saps? Perquè és que com que va crear una cultura que a mi el que em té boja també és que és com una mena de màfia, diguéssim, perquè tots els nens tenien el carnet del Club Super 3.
1: Sí, home, i tant.
3: Sí.
0: El portaven sempre i que feien descomptes també amb jocs d'oci o culturals.
1: Però no el portaves pels descomptes, el portaves per l'orgull que era ser del Club Super 3. Sí, no hi ha cosa que em fes més pena a la vida que haver perdut el carnet del Club Super 3, perquè clar, ja
2: i recordo que després Megatrix va copiar una mica aquesta idea.
1: Antena 3.
2: I ho vaig veure molt de Fendado, aquest carnet.
0: No era el trucarnet.
1: Bueno. No era el trucarnet, exacte. No,
0: i després també que felicitàvem pel dia de l'aniversari, no? Et posaven a la tele,
3: encara
0: potser.
3: Encara ho fem. Això encara ho fem, eh?
0: Encara es fa.
3: Encara felicitem l'aniversari. A veure, a nosaltres ens agradava molt perquè al principi els nens, tots els súpers deien, a mi m'agrada molt que el meu pare o la meva mare o el meu avi que em cuida no entén el programa. Per tant, ells sentien transgressors formant part d'aquest grup, del club, no? Això ens agradava molt, que era una cosa molt innovadora, no?
1: L'estem parlant
3: per això els agradava.
1: 35 digues. Anys? No et canses?
3: Bueno, no, perquè ens hem anat renovant amb moltes coses, no? I també hem vist tota l'evolució, hem fet la festa dels súpers, que era un fenomen de... Bueno, hem fet molt... I estem ara fent, doncs, amb el Tito fem accions a fora, amb els Beta, vull dir, estem treballant molt per tot Catalunya, no?
0: Clar, és que els meus amics em van dir com que el primer festi de la seva vida era la festa dels súpers, una cosa superguai. I llavors jo el que crec és que és un format que es pot com adaptar a cada generació, no? O sea, esteu com renovant-vos.
3: Sí. Sí, abans has parlat del Megatrix, però és que hi havia molts programes de televisions autonòmiques que venien i a nosaltres no ens feia res que ens copiessin, ens agradava, no? Perquè a més ens preguntaven i assessoràvem de com havien de ser. Però has dit una cosa molt bonica, que és que l'associacionisme era molt típic d'aquí a Catalunya. És, vaja, no?
0: Sí.
3: I en altres llocs que no. I això feia que en altres llocs doncs, pertany a una associació, en aquest cas un club, doncs no anava bé, no triomfava, no interessava.
2: Però Petri, ara,
3: aquí,
2: perdona,
3: Catalunya, sí.
2: De què treballes, Petri, ara?
3: Perquè... Ara estic al programa, al Club Super 3, i estic, doncs, mira, tenint... coses de l'audiència, programes que fem, concursos nous... Val.
2: Perquè jo la pregunta, i perdona que et sigui directa, és sí. Tot això que es qüestiona sobre una mica la caiguda que ha tingut el Club Super 3 i que com es pot reprendre, i òbviament doncs, també els reptes que tenen amb les xarxes digitals, fins i tot amb YouTube, però al final, quina autocrítica des de dins em feu per dir, escolta, perquè no repesquem una mica aquell orgull que teníem de fer la feina i de triomfar?
3: Ho estem fent, ho estem mirant perquè ens hem deixat coses pel camí que eren importants i potser no ho hem vist en el moment que tocava, no? I potser hem de fer un pas enrere, no voler ser tan pioners o anar tan a la cresta de l'onada, la perspectiva, el futur i dir, escolta, nosaltres som un club i hem de fer coses per confirmar-lo, no? O per consolidar-lo.

0: i amb això estem ara, eh?
1: Tornarà a la festa dels súpers o què?
0: Home, esperem que sí, perquè sí, perquè la festa era vam voler fer la festa per tot Catalunya i no ens va anar tan bé, perquè no hi havia uns llocs tan grans a tot Catalunya, no? Llavors molta gent va quedar fora i no ens va anar, no va ser una cosa reeixida, no?
1: Heu de fer un oques grasses, Montjuïc i punt.
0: Sí. Bueno, sí, cada vegada que anàvem allà a l'estadi ho sentíem, no? Dèiem, hosti, això s'omplia cada dissabte i diumenge, 350.000, bueno, és que era una meravella veure-ho.
1: Ai, a mi...
0: I el bé que s'ho passaven els nens, no? Bueno, i vosaltres si heu anat, ho heu tingut l'experiència, no?
2: A mi el que m'interessa també és com que coses com Disney, diguéssim, són universals i com que liguen a tots els nens de tot el món. Sí. Però que aquí com és una forma d'això, de fer un club, de fer comunitat entre els nens d'aquí, i per exemple adaptar-ho, sí. O sigui, es podrà adaptar més a les xarxes, més a la gent jove, a les futures generacions, es podrà fer? Tu creus? En
0: home, això, espero que trobem la fórmula per fer-ho, si no, doncs mira, no ens anirà tan bé, però ho estem buscant, perquè és diferent. Abans tot això venia de la idea aquesta que dic de l'associacionisme, que hi havia un interès en formar part d'aquest grup, no? Dels esplais, de la gent que anava doncs, a agrupacions, no? Dels que feien els pastorets, i això doncs, unia tot aquesta gent. Ho hem de trobar l'interès aquest que pugui fer que tothom tingui ganes de tornar a estar i que sigui un prestigi, no?
1: Perquè ara la vostra competència són les guerreres K-pop.
0: Les? Perdona?
1: Les guerreres K-pop, no? N'has sentit a parlar?
0: No.
1: Doncs és el gran fenomen, a les classes entre els crios.
3: Entri, hem de conèixer la competència, eh?
1: Clar, posa tu. Doncs ara quan pensis, busca guerreres K-pop.
0: Ja ho miraré, però és que jo no puc estar tot arreu, també, eh? Vull dir que ja hi ha molt... A veure, l'equip del Super 3 és molt gran, eh? I hi ha molta gent que estan treballant, i a mi em diuen a vegades coses de gent jove que, escolta, has de mirar això, i et dic, estem mirant quin interès o fins a quin punt hem d'incidir a les xarxes, i ja està l'última, perquè no sé si ens va bé o no ens va bé, això ho estem valorant, saps?
1: Per no perdre la identitat. Efectivament, Ramon Peris, sí. El Petri, adeu.
0: Moltes gràcies. Petri, adeu, siau, que vagi bé.
1: Que vagi
0: Petri,
1: molt bé.
0: Petri, piro, papiro.
1: Gràcies. Amparo Pérez, Núria Casas, gràcies a vosaltres també.
3: Fins demà,
1: gràcies,
3: bueno, fins la setmana que ve, en el meu cas.
1: Demà, ens pots escoltar també.
3: Jo els segueixo escoltant. Però no he perdut les ganes de viure i les ganes de veure't.
4: Amb ganes de més he perdut, però he guanyat. És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
1: La treva pactada entre les dues parts...
2: Els mercats reflecteixen una treva, l'IBEX ha tancat amb...
3: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
4: Ni som enemigues.
5: Ni estem en guerra.
6: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
3: Cada migdia dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
7: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
8: Connectem les cançons del llapis fa memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
9: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
10: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
11: Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys al TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre. Algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha reconvertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Cambray interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. És un homenatge a Shakespeare i al teatre.
12: Segur que n'heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos amb tots els horrors.
11: El director, traductor, escriptor i novel·lista té llocs on ho pot escriure i d'altres on escriu amb facilitat, com el seu estudi o un racó especial de Mallorca. A Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de Fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del mètode Grönholm o el crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme Rural.
13: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant... L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
14: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
13: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
9: Aquí Catalunya.
15: Aquí Catalunya.
9: Amb Marina Fernández.
16: Bruno Sokolovic, què tal? Bon dia.
17: Hola, Marina, com estem?
16: Que avui vens a explicar-nos que la cançó més famosa de The Clash s'assembla molt moltíssim a una de la Concha Velasco.
17: Sí, he descobert això i m'ha semblat curiós ensenyar-vos-ho. Però primer, si voleu, ens podem situar a qui són The Clash, no? Que són, per mi, el millor grup punk de la història, com a mínim d'aquesta banda de l'Atlàntic, perquè als Estats Units els Ramones també estaven bastant guais i un dia, si vols, li dediquem Vinga. També un especial aquí al programa.
16: O sigui que ens situem ara a l'Anglaterra de la segona meitat dels anys 70, d'on van sortir grups com els Sex Pistols o els The Clash.
17: Exacte. Un país en recessió, en ple procés d'industrialització, amb augment de l'atur, vagues, malestar, i el crit dels joves llavors era No Future, que és una mica el claim del punk.
16: I encara
17: no?
16: Els hi havia d'arribar la Margaret Thatcher.
17: Exacte, amb la seva mà de ser, les privatitzacions i de més. I en aquest context apareix la banda de Joe Strummer, The Clash, i a diferència d'altres grups punks, The Clash incorporava relat ideològic d'esquerres, interculturalitat, compromís social, o recordant en aquesta cançó l'ajuda dels brigadistes anglesos en la lluita antifeixista durant la Guerra Civil Espanyola.
16: Val, i la cançó que dius que dels The Clash s'assembla molt moltíssim a una de la Concha Velasco, quina és?
17: És una altra. Que segur que coneixeu perquè és el major èxit de la banda, que va triomfar 10 anys després de la seva publicació, perquè és una cançó del 81 que va triomfar al 91. Should I stay or should I go? Va ser 10 anys després, amb el grup ja dissolt, popularitzat per un anunci de televisió de pantalons texans, que potser recordeu.
16: Sí, i tant.
17: I, doncs, sí, és una cançó que recorda a un estil americà que té tornades en castellà, perquè Joe Strummer solia passar les vacances a Andalusia. De fet, la primera cançó que sonava de fons era Spanish Bombs, i anar a Andalusia. I expliquen també que celebrava el seu aniversari en un bareto del desert d'Almeria, d'aquests típics d'espagueti western, sí, saps? I és probable que en aquella jukebox, si n'hi havia, sonés una de Concha Velasco, que aviam si li trobeu alguna similitud. A mi m'ha semblat bastant, bastant semblant.
5: Qué calor en la ciudad. Imposible de aguantar.
17: No sé, una estructura melòdica, wow. Un ritme, no?
16: Sí, sí.
17: Podria ser.
16: Sí? Tu ho caixa?
17: Ara, quan arriba la frase final.
5: Y por la playa
17: Sureco. Sí, no?
16: Clavat, i tant.
17: Doncs sí, és una cançó del 65, de l'època Yeye de la Concha Velasco, quan es feia dir Conchita Velasco, i que havia estat composada per Dino Ramos i Palito Ortega, el de La Felicidad. I sortia una banda sonora d'una pel·lícula Fiebre de Primavera.
16: Doncs sí, sí, ara que ho dius, i es diu Calor, la cançó aquesta de la Concha.
17: Sí, i jo pensava acabar aquí, que fos la cançó amb la que ens plantàvem, però resulta que aquesta cançó s'assembla a una altra de 3 anys abans.
16: No, pot ser.
17: Sí, que es diu Little Latin Lupe Lou, de Bill Medley i dels Ray Charles Brothers.

0: s'assembla més la de Concha Velasco, no?
1: Però sí, sí, com a font d'inspiració de la Concha Velasco i sí. La Concha Velasco des de Clash, escolta, sense solució de continuïtat absoluta.
0: Jo sí que crec que els Clash van escoltar la Concha Velasco més que aquesta, perquè la seva connexió amb Espanya i perquè s'assembla més a Calor. Però, clar, aquesta és anterior a la de la Concha Velasco.
1: Va, tu tries, amb què arribem a les 8? Arribem a les 8 amb Concha Velasco o amb aquesta última?
0: Sí, Concha Velasco, que és molt guai aquesta de la Concha Velasco, Calor i...
1: Es compra cap a casa, clar que sí. Bruno Sokolovic.
0: Fins la propera,
1: Marina. Una abraçada, gràcies.
0: Ciao, ciao.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Només penso en tu. Referents amb tu.
1: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
2: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
3: Aquesta és l'excepció.
4: Sí, dimarts a la una del migdia.
2: M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
3: Gràcies, Santi, per la part que em toca.
2: Però no.
1: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
5: Montserrat Roig és una autora imprescindible a la qual sempre val la pena tornar. I a més, la tenim i tindrem al teatre. A la Sala Atrium, Marc Monegal imagina una trobada de dues icones de la cultura catalana, Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. L'última entrevista és un espectacle dirigit per Raimon Molins que pren forma d'entrevista televisiva amb les sempre esplèndides Berta Giraut i Anna Güell. És una reflexió sobre cultura, feminisme, periodisme, la memòria, Barcelona i la literatura. Tornarà la pròxima temporada a la Sala Atrium. I d'aquesta trobada fictícia a una real, l'espectacle Pla per Roig. Reconstrueix la històrica entrevista que Montserrat Roig va fer a Josep Pla l'hivern de 1972 per la revista Destino. Ferran Utzet dirigeix a Jordi Colomina i Laura Roig. I una més, que s'estrenarà al gener del 2027 al TNC. Roig i Violeta, a partir de dues de les seves novel·les més emblemàtiques, El temps de les cireres i L'hora violeta. Dirigeix Magda Puyo, que també signa la dramatúrgia amb Daniela Feixas. I el repartiment, Oriol Genís, Raquel Ferri i Alba Pujol, entre d'altres.
0: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
6: Bona tarda, Bea.
7: Molt bones tardes, Jordi.
6: Quina alegria tenir-te aquí, perquè portem temps perseguint-te, però clar, com ets una actor nòmada, una actriu nòmada, doncs és el que hi ha.
7: Doncs molt, molt contenta de ser aquí i estic molt excitada perquè això és un programa que m'agrada moltíssim.
6: Habitualment tu vius a Londres.
7: Sí.
6: I què fas per a aquestes terres, aquests dies? Feina, doncs, plaer?
7: Vaig acabar de fer una pel·lícula a les Canàries amb plena tormenta Teresa. Perquè no es deia Teresa, es deia Terese. Totes les es. Terese.
6: Caram.
7: I vam aconseguir rodar, vam aconseguir acabar la pel·li, i just després començava Setmana Santa i la meva mare... No te'n vas cap allà dalt, has de passar per Barcelona. I dic, és clar que sí.
6: Sí, ara estaràs uns dies per aquí.
7: Uns dies de vacances.
6: De fet, demà tornes a venir a la ràdio.
7: Demà torno al balcó.
6: Qui vulgui més, ve assegura, demà a les 8 del vespre.
7: Paciència, paciència, oients, paciència.
6: Però aviat t'has de tornar a Londres, perquè em sembla que tens una obra de Shakespeare a representar.
7: Tinc la tercera obra que farem al Shakespeare Globe, que farem Treballs d'amor perduts, dirigida per la Indiana Lewitt, i començarem aquest estiu, i farem temporada d'estiu, així que si us passeu per Londres, doncs, i voleu veure el Globe, i voleu veure i escoltar Treballs d'amor perduts, m'hi trobareu allà, amb el paper de la Rosaline.
6: Que el Globe és un teatre que té més de 400 anys d'història, és el teatre de Shakespeare?
7: És el teatre de Shakespeare, que es va cremar. Es va cremar amb la funció d'Enric VIII cap a finals, cap al 1612 o així, i ja no es va reconstruir fins que als anys 90 el Sam Wanamaker, que era un actor americà, va dir com és possible que a Londres no hi hagi el Globe, que és on hi feien totes les obres de teatre. I el va reconstruir amb ajut privat i públic, i des del 96-97 que es poden veure les obres de Shakespeare per la companyia del Shakespeare Globe, i es fan moltes altres coses molt interessants, i es va fer en un lloc més apartat del riu, d'on era l'antic teatre, l'antic teatre estava una mica més apartat del riu i aquest està una mica més a prop.
6: Per si hi ha un altre incendi, no? Podem anar al riu a...
7: Si hi ha un altre incendi, ja ens llancem tots a l'aigua i punt.
6: Que bé, ets la primera actriu catalana de la història en fer Shakespeare en anglès.
7: Crec que sí,
6: però... Sí, això ho he trobat jo.
7: Sí, ho has trobat tu.
6: Això vol dir que tens un anglès increïble.
7: Bé, fixa't. Ara porto des del 2008 en allà, perquè em vaig casar amb un anglès i...
6: En parlarem,
7: i
6: sí.
7: Ai. Charlie, hello. I realment, a mi sempre m'havia agradat molt l'anglès. Els meus pares escoltaven molta música anglosaxona i sempre m'havia agradat cantar en anglès i escoltar l'anglès i veure les pel·lícules en anglès. És un idioma que sempre m'he sentit molt atreta.
6: I el domina moltíssim. De fet, quan ve aquí a Barcelona, perquè et parles així, no? Una mica... Se t'enganxa una mica.
7: Se m'enganxa una mica ja amb els anys que porten allà.
6: Passa'm els onions, please.
7: Passa'm els onions, please. Obre la window.
6: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actriu Bea Segura.
0: A SER Catalunya i la cadena SER. Llapis de Memòria.

0: Encetem el llapis de memòria de la Bea Segura amb Teardrop, dels britànics Massive Attack, amb la col·laboració d'Elizabeth Fraser, que és aquesta senyora que ara sentíeu cantar. Aquest tema es va publicar l'any 1998 i està inspirat en la mort del cantautor nord-americà Jeff Buckley, que uns mesos abans va morir ofegat en un riu amb només 30 anyets que tenia el pobre Jeff. I suposo, Bea, que d'aquí ve el títol, no?, de Teardrop, perquè en català Teardrop seria com...
1: Llàgrima, una gota de llàgrima, una llàgrima, una gota?
0: Una gota de llàgrima.
1: Una gota de llàgrima.
0: Bueno, aquests anglesos que són molt descriptius.
1: Sí, no, realment el Jeff Buckley, un gran dels grans, que a mi m'agrada molt, també amb la seva dona, que té aquest grup que es diu Joan and the Police Station, que estan superbé, que són de Nova York, que van crear aquesta cançó d'amor que jo me l'escoltava, i no sé si et passa que amb grups que t'agraden moltíssim i que te'ls escoltes i els tornes a escoltar, jo m'imagino, jo sóc la cantant, saps? Jo m'imaginava cantant allà en un concert, tothom amb les llumetes, abans de l'època dels mòbils, allò quan es repartien aquelles llumetes, i m'imaginava allò allà cantant aquesta cançó.
0: Si tu expropies les cançons...
1: Jo expropio les cançons, m'imagino cantant-les en directe. O sigui, somio desperta d'aquesta manera amb la música.
0: Comunista musical.
1: Totalment.
0: Que ets una gran seguidora dels Massive Attack, tu? Ets una Massive Attacker?
1: Soc una Massive Attacker d'aquell moment vital de la meva vida, dels anys 90, finals dels anys 90, on teníem molta passió per la música, almenys el grup de gent amb el que jo sortia, ens agradava molt la música post-festa, no? I aquesta és una cançó que després de sortir de festa, doncs, funciona.
0: Post-festa. Sí, vol dir, tu surts de festa, sí. És el que ara li diuen el mañaneo, l'after.
1: Bueno, no sempre ha de ser un after, però sí, el post-festa. Quan ja has baixat, ja ho has ballat tot, et poses aquesta cançó, et poses el volum 5 de Café del Mar, d'aquella època dels anys 90. Això és muy noventero.
0: Que jo no sóc molt dels Massive Attack, però sí que m'he informat i he llegit que són els pares del trip-hop.
1: No ho sabia, no.
0: Jo tampoc, ho he buscat. És un gènere de l'electrònica i subgènere del downtempo que veu de les influències del breakbeat, del hip-hop i l'acid jazz. No he entès absolutament res.
1: A veure com has dit això.
0: Breakbeat i del acid jazz.
1: Acid jazz.
0: En fi, que el dia 4 de juny estan al Primavera Sound. Qui vulgui saber com sonen els Massive Attack, els teniu a Primavera Sound.
1: Meravellós.
0: I com dèiem, aquesta cançó és del 98. Tu al 98 tens uns 23 anyets.
1: Sí.
0: I aquí ja estàs fent les teves primeres cosetes com a actriu. I arriba l'any 2000, que és quan entres a la vida de milers i milers de catalans per la Porta Grossa. Que és
1: Vols dir el cor de la ciutat?
0: El cor de la ciutat.
1: No va ser abans de l'any 2000?
0: L'any 2000 s'estrena.
1: Uau, sí, el cor de la ciutat, anys, Laura Peris.
0: Laura Peris,
1: Déu-n'hi-do la Laura Peris, i el tot amb la Mercè, amb la Margalida Minguillón, mare meva, amb el Pep Anton, amb el Quim Gutiérrez, amb una gent meravellosa. Gran sèrie.
0: Va ser el primer personatge gros que vas...
1: Va ser el primer personatge que realment la gent em reconeixia. I crec que un dels... El primer, jo no diria l'últim, perquè n'he fet molt més, no? Però sí dels que aquí a Catalunya molta gent se n'han recordat al cap dels anys i encara algú em diu, ets la Laura.
0: A dia d'avui encara?
1: Sí, perquè en que es mostra un cop, una vegada més, tu pots veure-ho per plataformes o per TV3, suposo. La gent s'ho em passa una altra vegada. Em passa molt Em passa molt amb el cor de la ciutat, em passa amb cites...
0: La Blanca Monrós, no?
1: Blanca Monrós, sí, gran dona.
0: Aquí duet amb l'Isaac Ferris.
1: Quin engany el personatge de l'Isaac. A qui no li deu haver passat això? Que guapo que surt aquí, després arribes allà al bar, però on és? On és aquesta persona?
0: I també la germana de Salvador Puig Antic. Eres una de les germanes.
1: Sí, una de les germanes. Allò va ser per mi una de les pel·lícules que més em van marcar també com a persona i com a actriu, perquè conèixer les germanes vives del Salvador i veure la implicació que tenia tot l'equip, la implicació política, la implicació personal, la implicació històrica de no tornar a viure, no?, sota un autoritarisme d'aquest nivell, no tan desastrós i tan horrible.
0: I tu deies que molta gent encara se'n recorda de la Laura Peris. I déu-n'hi-do, perquè era un personatge que les va passar canutes. De fet,
1: diria
0: que és el primer capítol ja que una exparella seva l'informa de que li ha contagiat l'UVIH. Estem a l'any 2000.
1: Sí, estem a l'any 2000. Sí, es volia presentar un personatge que agradés a tothom i que té la sida. I, és clar, en aquell moment jo crec que la gent ho va apreciar. Va obrir els braços a dir, acceptem que tu pots ser heterosexual i et pots encomanar de la sida.
0: Va,
1: no?,
0: estar molt ben jugat en aquest sentit.
1: Jo crec que sí.
0: I la Laura també va tenir un final tràgic, va morir en un accident de cotxe.
1: Això ho podríem parlar amb els guionistes, perquè jo els vaig dir, jo me'n vaig una temporada a Madrid, si us
0: això
1: plau, no em mateu.
0: Va ser cosa teva o dels guionistes?
1: No, dels guionistes. I em van passar el guió i quan veig... cau amb el personatge de l'Ivan, crec que eren, cau per un barranc al cotxe i la Laura perd el coneixement, mor, Catalunya plora, i jo vaig pensar, home, no!
0: Posava Catalunya
1: no,
0: plora.
1: Sí, sí, el guió posava Catalunya plora, i jo vaig pensar no em despedeixis, sisplau, no em despedeixis, jo vull continuar aquí. Però sí, sí, no els hi va agradar, vaig marxar a Madrid a fer el Salir de Classe, un altre que déu-n'hi-do. I, però tot i així, sempre he sigut benvinguda a TV3 i estic molt contenta, la veritat.
0: Sí, la història és que tu t'havies sortit del projecte del Salir de Classe i els hi vas dir, puc marxar, la Laura Peris pot marxar de vacances.
1: Exacte, jo volia marxar de vacances.
0: I van dir, no,
1: aquí farem un final garrafal. I mira,
0: però això va ser abans que el teu germà, el David Peris, s'anés adormint sent el Quim Gutiérrez,
1: sí,
0: i s'aixequés
1: sent un altre actor. Sí, això és molt abans
0: d'això. Sí, tu ja estaves... El teu personatge ja estava...
1: Ja havia mort, sí.
0: Aleshores te'n vas a Madrid.
1: Me'n vaig a Madrid, començo al Salir de Classe, allà passen lo de les Torres Bessones, jo ho visc en directe abans d'anar a rodar. Malauradament jo tenia gent que vivia allà, bueno, que havia treballat allà al Windows of the World, que era el restaurant que estava a la torre que va impactar primer, i tota la gent que treballava en aquell restaurant al torn de matí doncs van morir, no? I me'n recordo perfectament estar allà mirant-ho amb un televisor allà al Salir de Classe, que teníem una sala d'espera i tal. I m'ha quedat molt gravat aquest dia de setembre amb el Salir de Classe, que tampoc...
0: Bueno, ja estaves... I a més tens una implicació en Nova York, perquè crec que vas estudiar també.
1: I vaig per això de la gent que coneixia, perquè vaig estudiar just el 97.
0: Amb Uta Hagen?
1: Amb la Uta Hagen, l'últim any que la gran Uta Hagen va fer classes a... Escolta, però Jordi, com saps tot això?
0: Sí, coses. A més, pels oients que sàpiguen que la Uta Hagen era una de les grans mestres d'actors, sí, i d'actrius del món.
1: Va ser la primera persona que va interpretar la Blanche Dubois d'un Streetcar Named Desire, d'un anomenat Desig.
0: Déu-n'hi-do, que la deuries enganxar ja grandeta.
1: Sí, i a més es va posar a ensenyar Shakespeare, que em sembla molt bé, però clar, jo estava ja a Nova York pensant, farem autors americans, no? Farem, no sé,
0: Miller,
1: un Tennessee Williams, sí, un Miller, un Arthur Miller, i no, vam fer Shakespeare. I va ser una professora molt estricta, perquè jo només vaig estar a Nova York com 8-9 mesos, i els primers 6 mesos només podia mirar, no podia parlar. I els últims 3 mesos em va deixar parlar.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Uta. Sí, era molt exigent, la Uta Hagen.
0: Que aquesta època, al Salir de Classe, després ve Hospital Central, si no m'equivoco.
1: Hospital Central, Comissario, Siete Vidas...
0: Te'n vas a viure a Madrid, entenc.
1: Sí, vaig quedar a Madrid, sí, sí. I vaig estar des del 2000 fins al 2008 a Madrid, gran ciutat.
0: T'adaptes bé?
1: Sí, m'agrada... Soc molt nòmada. Sí, m'agrada molt viure en molts llocs. Jo quan la gent diu, oh, ara me'n vaig de viatge i agafo un avió, penso, genial, genial. I viure a llocs diferents m'agrada molt.
0: Però no tenies aquesta sensació agradolça de dir, ostres, m'ho passaré molt bé, però deixo aquí la família, amics, això no... No ho has viscut així?
1: No ho he viscut mai així, perquè sempre he tornat a casa. Sempre he tingut la sort que he pogut tornar a casa. Jo entenc les grans separacions de distància, no? Si vas a viure a Austràlia, als Estats Units, o te'n vas lluny, no? A Indonèsia, on sigui. Però quan vius per Europa sempre és accessible, crec.
0: Doncs tot i que la Bea Segura no va tenir aquesta sensació agradolça, ara ha arribat l'hora que soni l'himne per antonomàcia de les sensacions agradolces, és a dir, la Bittersweet Symphony.
1: Oh.

0: Què ha passat aquí? Que se'ns ha anat la música i tot. Ara
1: sí,
0: que...
1: perquè aquest vídeo... Ara hem de parlar del vídeo i no de la música, perquè el vídeo és brutal, aquest vídeo de Bittersweet Symphony. I a més... Ah, mira-te-la, que torna.
0: Està tothom més tranquil. Mira, el nostre tècnic ha perdut ja el poc cabell que li quedava, l'ha perdut tot ara amb aquest tall que hem tingut tècnic. Seguim aquí. Que sempre els oients ja ho saben, us demanem una petita explicació de per què trieu cada cançó i així ens orientem una mica. I tu aquí has volgut encriptar i has posat Sidecar, vídeo favorit. Que jo he deduït, no, que sent actriu, no és anar amb la moto i el Sidecar al costat, sinó que serà algú de festeta.
1: Sí, no sé si us en recordeu, els de la meva quinta, que hi havia aquest bar tan genial, el bar Sidecar, no sé si encara està obert, al costat de la plaça Reial.
0: Dues plantes, no?
1: La planta de dalt, la planta de baix, es feien concerts, i la planta de dalt és més com un bar normal i corrent. I tenien moltes teles, i en una d'aquestes, doncs, que posen el vídeo de Bittersweet Symphony. I aquell home caminant, mirant-te els ulls, i totes les coses que passaven, i com després, amb els anys, me n'he adonat que molts li han copiat aquesta idea, la Kylie Minogue, I can get you out of my head, I just can't get you out of my head, saps?
0: Sí, home, i
1: doncs aquesta cançó va copiar la idea de Bittersweet Symphony. I a més, és una versió... Bueno, ells van fer aquesta cançó tan bona, però el que em sap molt de greu és que té una cosa molt tràgica, que és que amb ells no els hi van deixar cobrar els drets, perquè crec que, no sé si els Rolling Stones van creure que els hi havien plagiat, i durant molts anys van estar amb una contingència per drets d'autor, fins que al final els hi van dir, no, teniu raó, és vostre, però el seu gran èxit d'aquest grup no van poder gaudir del fruit econòmic que hagués suposat.
0: I no era retroactiu? De dir, no teníem raó, us tornem tot el que us devem des de...
1: No ho sé. Haig d'investigar això, però van estar... Sí, van tenir bastant lliu amb aquest tema.
0: I en aquesta època que anaves a Sidecar a veure videoclips,
1: sí.
0: És l'època que t'estàs formant com a actriu?
1: Sí, és l'època que m'estic formant com a actriu i és l'època que sortíem, per exemple, aquesta nit estava amb mi el Joan Carreras, gran actor d'aquí del nostre país, i també la Mireia Xalà, crec que també hi era l'Albert Triola.
0: Déu-n'hi-do, quina generació, no?
1: Sí, crec que també hi era l'Àngel Llàcer, i no sé si també hi era la Sílvia, però potser no, la Sílvia Abril, però sí, tots en allà, sí.
0: Sí, ja us anava el tema de... després de les classes i això,
1: Anàvem, sí, ens preníem alguna coseta i tal, però sempre molt, molt innocent. Jo crec que eren anys molt, molt innocents, no... Sortíem, però no gaire, no et creguis, no era fins al final.
0: He vist que, a més de... Això ho he trobat a internet, i per tant, com totes les coses que estan a internet, s'han de posar en quarantena.
1: Sí, sí.
0: I és que, a més de formar-te com a actriu a l'Institut del Teatre, també ets experta en dansa, en equitació...
1: Equitació, munto a cavall, però experta...
0: I patinatge sobre gel.
1: Sí, patinatge sobre gel, atenció, eh?
0: Sí, clar.
1: Patinatge sobre gel, ho has de posar al teu currículum, perquè no se sap mai quan et demanaran fer una aitonya, saps? Però... patino, sobre gel patino, però experta potser diríem que no, Ballar ballo, però clar, no com una ballarina professional, però puc ballar. I l'altra quina era? Equitació, muntar cavall, sí, munto cavall, això sí que ho puc dir. El que passa és que si no, com que no munto cavall, no tinc cavalls, ni tinc res, ni tinc accés a una equitació fàcil, però sí que et puc dir que si veig un cavall, puc muntar-lo.
0: El muntes, no? Veus un cavall i dius, vine cap aquí.
1: Vine cap aquí,
0: però
1: rasca.
0: Això ho portaves tu après de casa teva quan comences a formar-te com a actriu, o són complements que decideixes fer?
1: Són complements que sobretot es posen als currículums perquè queden superbé. I llavors tu estàs patinant sobre gel, doncs potser 3 hores al dia, i 3 hores al dia, 3 hores a l'any, perdó, 3 hores, no, no arriben ni 3 hores, i dius que patines, no? És per no tancar-te les portes a cap càstig.
0: Bé, has fet algun personatge que hagis patinat sobre gel?
1: Mai.
0: O hagis muntat a cavall?
1: No, però mira, potser avui me'l donaran.
0: Home, si l'esteu escoltant...
1: Directors de càsting, directors de cinema...
0: Sobre gel, tot junt, s'ha fet.
1: Sí, i ballant a sobre del cavall.
0: Que ara parlàvem de les nits de festa, innocent o innocent, i no sé si ja has identificat aquesta cançó que està sonant ara mateix de fons.
1: De Bussetti.
0: Que crec que d'alguna manera transporta una nit, que vulguis o no, et va canviar la vida.
1: Sí, és la nit que vaig conèixer el meu marit. El meu marit és el Charles Miller, que és aquest que canta ara, i tenia aquest grup que es diu Bussetti, que fins al 2008 és un grup que anava amb una trajectòria boníssima, però tots eren estudiants d'altres carreres i van decidir continuar les seves carreres, perquè la música és duríssima. Però sí, aquest que canta i toca el saxo és el meu marit, el Charles Miller.
0: Com us coneixeu?
1: Per la nit, evidentment, ja saps. Oients, no surto per la nit. Sóc una persona que m'adormo per la nit.
0: Que està projectant.
1: Us ho dic.
0: Que està projectant la Bea, no? De,
1: la Ferrera.
0: La nit.
1: No, els meus amics, ara si m'estan escoltant, tinc trucades dient-me, però que gran mentidera, perquè jo arribo a les 12 i m'adormo. Però sí, les meves cosines estudiaven allà a Londres, una d'elles s'ha quedat a viure a Manchester, que és ballarina, i vaig dir a la meva cosina, presenta'm algú. I un amic en comú ens va presentar el Charlie, i el vaig conèixer una nit a Londres, i sí, realment, mira...
0: Sí, mira...
1: Tot com canvia la vida, eh? Ara, Londres és un visc.
0: Que et va dir, toco en un grup de música...
1: Sí, ja no tocava.
0: Ja
1: jo quan
0: no tocava.
1: El vaig conèixer, just s'acabaven de separar. Aquella setmana, sí.
0: I encara escrivia teatre?
1: Oh, escolta'm, però Jordi, que ho saps tot.
0: Això és que sí.
1: Escrivia teatre, escrivia gags per la ràdio, per programes de la BBC de comèdia, i escrivia música per gent i tal, i escrivia, i no, el que feia era també llegir llibres amb l'oportunitat de fer-los cinema, per fer pel·lícules. Llavors les productores deia, a veure, llegeix aquest llibre, fes-nos un bon resum de si creus o no si es pot fer amb guió i es pot portar a la pantalla.
0: I ara és advocat.
1: Però escolta, Jordi.
0: Però ara en parlem una mica més del Charlie, però escoltem-lo una mica més.

0: Vale, bé, ens havíem quedat que coneixes el Charlie.
1: Conec el Charlie.
0: Us enamoreu.
1: Ens enamorem, perdudament.
0: Us convertiu en parella, però clar, aquí tenim un problema. I és que tu vius a Barcelona.
1: I ell a Londres.
0: I a Londres. Bueno, tu entre Barcelona i Madrid, no?
1: Sí, jo realment estava visquent a Madrid i ja havia viscut a Nova York. Londres està molt a prop, 2 horetes amb avió. Puc tornar a treballar aquí quan em demanen. Vull que no... Vull dir, com a actriu catalana i espanyola tinc més feina aquí a Catalunya i a Espanya que no pas a Anglaterra. Tot i que a Anglaterra no em puc queixar, perquè sí que és veritat que he pogut anar a fer cosetes. Però és evident que ell, al dedicar-se al dret... El dret és el common law en allà, i aquí tenim el dret romà. Llavors, si tu vols exercir com a advocat a Espanya, has de treure't la carrera de dret.
0: Si has de començar de zero.
1: Has de començar de zero. I, clar, ell ja ha fet un canvi de carrera, perquè d'escriptor i músic va passar-se a l'advocacia. I, clar, ara demanar-li també... Pots anar a estudiar el dret romà? No, crec que de moment no passa. Però mai se sap, perquè potser en el futur decidim venir cap aquí i ell vol buscar una feina per aquí. Estem sempre oberts a qualsevol... S'ha de ser lliure i s'ha de ser mentalitat oberta.
0: El cas és que el 2008, no sé si és jugar amb vos una moneda que ara ho creu, però ets tu la que va cap a Londres.
1: Jo vaig més cap allà, jo tenia moltes ganes de ser mare... Això és el que a mi em va costar molt. Jo no sé si ara heu sentit que hi ha hagut un documental molt interessant que es diu This is Endometriosis, que parla d'endometriosi, i jo que jo n'he patit, tinc endometriosi severa i m'ha costat molt ser mare. Llavors vaig decidir dedicar-me molt a intentar ser mare, i d'aquí vull abraçar totes les mares que tenim endometriosi, que ho hem aconseguit, i a les que ho estan buscant i a les que no ho han aconseguit, en aquesta lluita tan personal de la dona i també, evidentment, de l'home que l'acompanya. Una abraçada ben forta a totes. Mua.
0: Que en el teu cas ho vas aconseguir? Tens dos
1: Ho vaig aconseguir,
0: marrecs, no?
1: Tinc dos marrecs maquíssims, i tinc molta sort.
0: Que quan te trasllades a Londres, t'adaptes bé a la vida londinenca?
1: Sí. Londres és una ciutat...
0: Gegant.
1: Gegant, canviant.
0: En tots els sentits. Les voreres són gegants, els autobusos són gegants, tot és gegant.
1: Tot és gegant, però alhora també petit. És a dir, els carrerons de Londres són... Si vols moure't pel centre, són comparats amb una eixample ben feta d'aquí a Barcelona, és realment un embolic. Però Londres és una ciutat que, si tens la sort, clar... A veure, el meu cas és molt particular, cadascú té la seva experiència. Però si tu estàs amb un anglès, amb algú que és d'allà, és el de sempre, no? És molt més senzill adaptar-te a la vida de la ciutat si coneixes... A més, és que el Charlie va néixer a l'hospital que està davant de les cases del Parlament, al St. Thomas Hospital. O sigui, allà al costat...
0: És de Londres, de Londres, pedra Londres,
1: de pedra picada de Londres. I clar, tots els meus amics... La majoria són londinencs, no gent de pas. Perquè jo conec molta gent de fora que ve a Londres, que es passen 5-6 anys, tenen molts amics, la majoria de fora de Londres, i aquestes són amistats que van i venen. En ciutats tan grans hi ha sempre un canvi migratori molt bèstia. I quan fas 5 o 6 anys sí que t'has de plantejar, si la teva parella no és d'allà, potser tornar... Clar, jo no ho tinc tan fàcil per tornar, perquè jo tinc mitja família a Barcelona, mitja família a Londres. Llavors, continuo dient que tenim la sort d'estar a Europa, que és un continent relativament petit. Londres-Barcelona, 2 horetes, 1 horeta i mitja, i mira, i es pot compensar, tot i que, evidentment, abans, quan parlàvem del sentiment agridolç, és veritat que quan et vas fent gran, la terra tira. I estar amb la teva gent tira molt.
0: Vas haver de fer renúncies, evidentment.
1: Sí,
0: és
1: un pas molt gran. I a nivell de carrera, també. Perquè de passar a tenir ofertes molt grans, el fet d'estar distanciada, també la maternitat, potser la carrera es va ressentir una mica, però gràcies a Déu he aconseguit enganxar-la i continuar treballant, i gràcies a Déu la gent em continua trucant, toquem fusta.
0: Sí, sempre,
1: fusta,
0: això sempre.
1: Però... Ja saps que és dificilíssim la carrera d'actor, és una cosa que...
0: Però bé, de fet, he llegit, no sé si és cert, que al principi amagaves que vivies a Londres quan venies aquí a fer càstings. Per què?
1: Sí.
0: Que era un hàndicap?
1: Sí, Sí, perquè si ets de Londres, diran, ui, ara em demanarà avions, ara em demanarà lloc on viure, o ara em demanarà... Que a nivell econòmic es pot complicar la cosa, no? Amb els anys he anat aprenent que cada projecte té el seu...
0: Ara ja ho dius, que ets
1: sí, de Londres? Sí, sí, sí, i cada projecte té el seu budget, el seu... Com es diu el budget en
0: budget,
1: català?
0: Home.
1: Que m'agrada dir les paraules en el seu idioma.
0: Les seves coses, vaja.
1: Les seves coses, clar, cadascú la seva economia i en alguns casos et pots permetre segons què, però en realitat és un tema molt particular perquè el món dels actors moltes vegades si vius a Barcelona i treballes a Madrid pot ser que no et cobreixin despeses que semblen molt lògiques, que te les haurien de cobrir, però a vegades no te les poden cobrir. És complex, és un tema complex.
0: Que, tot i això, no?, que portes 16 anys visquent a Londres...
1: 16 anys a Londres, 16
0: anys. Has anat fent projectes aquí i, de fet, sense anar més lluny, actualment, Déu-n'hi-do, els projectes en els que et podem veure, no?, perquè has estrenat Terra Alta a Movistar Plus.
1: Sí, sí, sí.
0: També surts a la pel·lícula Altes Capacidades.
1: Sí, un personatget allà.
0: Estrenes pendents també en tenim.
1: Estrenes pendents. Tenim una sèrie per Netflix que es dirà Los Secretos de la Cortesana. Tenim... I ara acabo de rodar una pel·lícula que té un títol provisional que és El Jardín de Té, del Gonzalo López Gallego, que és un director... És extraordinari, el Gonzalo López Gallego. Sí. És el que va dirigir El Rei de la Muntanya i després n'ha fet moltes coses a Amèrica i ara està a Canàries. I aquesta és una pel·lícula que espero que s'estreni. Tinc molta il·lusió per aquest projecte.
0: I aquesta és la part espanyola.
1: Aquesta és la part espanyola.
0: Després tenim la part anglesa.
1: Tenim la part anglesa, que tenim molt de teatre, jo crec, i gràcies a Déu, aquest any una oportunitat única que també s'afegirà amb mi al càsting l'Andro Crespo, que és un actor català meravellós, que és un actor que ha treballat, que ara està a l'Oberon de París, que també, primícia, també hi serà amb mi. Per primera vegada podré parlar català al Shakespeare Club. Ostres. Amb un company de la companyia. O sigui que això és un hito.
0: Ja en som dos, anirem portant gent, cap a la...
1: Anirem portant gent. Sí, jo parlo molt dels actors i, evidentment, dels companys, però l'Andro s'ho ha guanyat amb un càsting meravellós que ha fet i sí, sí, s'afegirà a la nostra companyia, o sigui que molt contenta.
0: O sigui que per tot el que estem parlant, si jo et pregunto quin és el top 3 de millors decisions de la teva vida, allà estaria la d'anar a viure a Londres, no?
1: Ostres, no ho havia pensat mai, però potser sí, perquè clar, família,
0: tu has format feina, una família, segueixes tenint feina...
1: Segueixo tenint feina, tens tota la raó, si ho observem des d'aquest punt de vista. Sempre he tingut la por del fet d'estar lluny, de ser oblidada. Sempre als actors ens passa això, no?
0: Però per la feina, pels amics, per la família...
1: Per la feina. Jo crec que la família, desgraciadament, no es pot oblidar de mi. Soc molt pesada, estic molt a sobre, i els amics tampoc, perquè soc molt pesada i també estic molt a sobre. Però la feina sí que, clar, vol sempre estar present, no?
0: Uh-huh. Després en parlarem, però sí. Bàsicament el que estem dient és que si jo et pregunto si pots rebobinar el temps i ho tornaries a fer, i la teva resposta seria com canta Madonna, Over and Over.
1: Oh, yes.
2: Llapis de memòria.

0: Sonen allà més amòria aquesta que canta l'actriu Bea Segura. És un tema que forma part del repertori del mític àlbum Like a Virgin que la reina del pop va publicar l'any 1984 quan tu, Bea, tenies res. 9 anyets o així, no?
1: Tenia 9 anyets. Saps aquesta sensació d'agafar el teu primer casset? El teu primer casset. I d'obrir el casset nou. I treure aquelles cançons de la Madonna?
0: Si és el teu primer casset, aquest.
1: El meu primer casset.
0: Pagat amb els teus diners.
1: Pagat amb els meus diners.
0: Amb les teves setmanades o d'on
1: sortim? Amb les meves setmanades que em donaven els meus papis. I recordo que Like a Virgin m'agradava, però és que totes les altres cançons, no sé si us en recordeu, si l'heu escoltat, però hi havia aquella de Shoo-bee-doo-bee-doo, don't love. I totes les cançons em tornen boja. I és un casset que per les dones, no sé, és com una... De sobte, no sé, podies posar flors al cap i sortir al carrer, és una mica Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Madonna era com un extraterrestre de dona. És a dir, era algú tan modern, tan extraordinàriament lliure, que et feia sortir, que et volies posar les mitges del revés, maquillar-te, posar-te la piga... I amb 9 anys, això és que ho vius d'una manera tan especial. És una obsessió.
0: Sí, tenies la família fregidíssima amb el Like a Virgin a totes hores.
1: Sí, però també estava la meva germana, que li agradava molt, Michael Jackson, i a mi també m'agradava. Els meus pares els hi agradava molt. Els meus pares tenen un gust musical preciós. Recordo que em posaven Electric Light Orchestra.
0: Home, hello!
1: Em posaven també algunes cançons italianes d'aquella època, així ben divertides. Molta cançó... Rolling Stones... Molta cançó de Rhythm Blues, d'Aretha Franklin, els Moody Blues, tota aquesta gent. I anar amb cotxe amb els meus pares, recordo-ho sempre amb molta il·lusió per la música que ens posaven.
0: Cap al que dius a Can Segura Folk, que éreu 4?
1: Cinc.
0: Cinc?
1: Jo tinc dues germanes, una més gran i una altra més petita.
0: I tu ets al mig.
1: Evidentment.
0: Tens antecedents artístics a la família?
1: Sí, tinc el... El que passa és que no teníem molt contacte fins que vaig arribar a l'Institut del Teatre. El meu segon tiet és el Frederic Roda. I tota la família Roda, amb la cara Roda, que ara està, dirigirà aquí al Nacional. La família Roda, el meu avi, el meu besavi, el pare de la meva àvia, el Frederic Roda pare, era tenia passió pel teatre i feien teatre amateur a Barcelona i escrivien i tenien teatre al costat de Sant Cugat, com es diu ara, mare meva.
0: Vall d'Oreig.
1: Un altre?
0: La Floresta.
1: Un altre?
0: Les Planes.
1: Les Planes, no.
0: Hem de parar de jugar aquest joc.
1: Sant Cugat, Sant Cugat.
0: A l'1-2-3, no podem seguir jugant. A l'1-2-3. Que tu ets de Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: De barri?
1: Sarrià.
0: I quins records tens d'aquell Sarrià anys 80, no? Que és on tu et cries.
1: Sí, Sarrià és un poble. Sarrià és un poble. Llavors, Sarrià, clar...
0: És o era?
1: És.
0: Continua sent?
1: És, continua sent. El que passa és que últimament, quan hi vaig, com a tot a Barcelona, es nota molt que hi ha molta gent... Clar, la Covid jo crec que va fer que molta gent treballés des de casa i va fer de Barcelona una ciutat molt agradable per venir a treballar. I sí que és veritat que he sentit que hi ha més immigració al barri i això ho he vist, ho he notat els últims 5-6 anys. Però Sarrià sempre ha tingut la seva colla, el seu teatre, amb les seves festes, és un barri molt agradable, petitet...
0: Hi ha dos Sarrià's, no, ara? Podríem dir la part aquesta, no?, de Major de Sarrià, que és la que
1: sí,
0: estàs descrivint.
1: Que és d'on soc jo.
0: Part, no?, que és el Passeig Bona Nova, que potser és més residencial.
1: Ah, sí, clar, jo no soc del Passeig Bona Nova, soc de Major de
0: Sarrià. De la part de poble.
1: Sí, de poble. Sí, fem molt poble, ens agrada molt, i les festes majors la gent s'involucra, i a vegades he obert alguna festa, i la meva família, perquè tinc molta família que viu al barri, col·laboren molt sempre que poden.
0: Que tu quan eres petita ja et deien Laura, què vols ser de gran? Tu què deies?
1: M'has dit Laura, eh?
0: Ai, perdó. Laura,
1: li ha quedat la Laura Peris.
0: Sí,
1: és que no seràs ni el primer
0: Bea,
1: ni l'últim. Ara em posaré a plorar. Ja, mira, jo de gran no ho sabia, Però ja va haver un moment que m'agradava molt imitar la Montserrat Caballé. Em posava un casc de moto al cap, així, negre. Us en recordeu, el pentinat de la Montserrat Caballé?
0: Sí, era... posaves un calimero d'aquests.
1: Un calimero d'aquests negres i em posava així a fer una miqueta d'òpera i m'ho passava bomba. Però tampoc volia ser cantant d'òpera. També m'agradava molt imitar, per exemple, el meu pare, que és advocat, com el meu marit, com el meu avi, jo estic rodejada d'advocats, m'agradava fer veure que era advocada, advocadessa, i feia veure que feia contractes. Em passava molta estona escrivint amb un paper i, mira, així passava.
0: Però ser actriu, no, de moment, de petita, no...
1: No, ser actriu em va sorgir gràcies al Carles Vila i al Dani Aranyó, que és un director i un director de fotografia, molt, molt macos, que em van dir, vols fer un petit curt? Llavors a Menorca, que estàvem allà a Menorca, em van dir, va, posa't a córrer per aquí, farem com una història d'una noia que arriba a aquesta casa.
0: Sense cap formació, tu.
1: Sense cap formació. I això ho vaig fer als 16 anys i vaig dir, ui, això m'agrada molt. I llavors vaig dir als meus pares, puc fer classes de teatre? I em vaig apuntar al col·legi del teatre. Perquè llavors al col·le no fèiem teatre. O si en fèiem, fèiem només per fer la representació de Nadal, assajant una cosa molt particular, no? Però el que és realment aprendre teatre va ser el col·legi del teatre.
0: Però des de ben joveneta que has anat encadenant feines, perquè crec que és el, amb 19 anyets que fas Los Transeúntes.
1: Ai, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Del Lluís Allier. Això és el primeríssim que fas professional?
1: No, abans vaig fer d'extra a O Europa de Degoll de Gom.
0: Home, mítica.
1: I estic al casament, el primer casament...

0: Una professió que té un entusiasme brutal. És el que ens passa. Nosaltres estaríem tot el dia actuant, si poguéssim. Evidentment que és molt cansat i hi ha gent que té molta feina i fas dues sèries alhora i et pots tornar boig, o teatre per la nit i després tele pel matí i estàs per tot arreu, però en el fons de l'ànima ets de les persones més feliços del món, perquè la gratitud de la professió és meravellosa. El que passa és que els temps que no t'agafen... Jo sempre penso, quan acabo de rodar, que ningú em voldrà mai més, que aquesta és l'última vegada que rodaré. I és una sensació de precipici. I tothom al voltant ho sap, que tornaràs a rodar, tornaran a agafar, tindràs una altra feina, no et preocupis.
1: Però tu no ho saps.
0: Però tu no ho saps. Tu no ho saps qui trucarà a la porta. I clar, aquesta sensació és molt estressant.
1: Si tu en aquests mesos de sequera, tu estàs angoixada.
0: Intento no estar angoixada i buscar-me la vida de moltes maneres, però sí.
1: I amb els anys això millora? Empitjora? Perquè
0: no,
1: a més hi ha
0: no
1: el tema
0: millora,
1: aquest
0: no.
1: Que parlem molt, no? De que les actrius, a mesura que van complint anys, cada vegada hi ha menys papers.
0: Sí, en general és així. Hi ha molta cosa per gent jove i després gent que té 30 anys... Bueno, molta cosa. Sempre és difícil, eh? Sempre hi ha molta demanda d'actors i molta oferta d'actors i poca demanda. Sempre és així, tot i que les plataformes doncs, han creat més feina. Però sí, sempre hi ha una sensació de... Sí, una sensació de aquesta serà l'última feina. Però tothom ho diu, eh? Fins i tot gent que ha guanyat Oscars. És una cosa molt comú de la professió. Quan, per exemple, han començat els contractes no fixes de la gent, no? La gent que té professions més normals, entre cometes, nosaltres els actors diem, clar, estàs 3 mesos aquí, ara 2 mesos allà.
1: Em sona. Mm-hmm. Clar, vosaltres el primer contracte fix és la pensió. Quan sigueu grans.
0: Sí, arribem a la pensió, sí. Sí.
1: Suposo que en aquests instants d'angoixa, doncs, pot anar bé, no?, escoltar la música d'Eric Satie.
0: Pot anar molt bé.
1: Que està sonant ara mateix de fons.
0: Sí. Què
1: hi fa, Eric Satie, en el teu llapis de memòria, Bea?
0: És per posar un punt clàssic en els nostres... A mi m'agrada molt la música clàssica. I Eric Satie és un romàntic. I... Hi ha molta textura en aquesta... Aquesta és gimnopedi, no?
1: No, aquesta és... Ai, em digueu tu. Noción.
0: És francès, això, eh?
1: Clar, sí, clar. Aquí vas a dir tu. És que de mi se'n riuen, ja veus com estan tots aquí.
0: És que aquesta... Noción.
1: És Noción.
0: Noción número 1, l'an d'Eric Satie.
1: Sí.
0: Fet per Bruce Liu. Sí, doncs... No, perquè gimnopedi és del...
1: També és d'Eric Satie.
0: És d'Eric Satie, sí, és veritat.
1: Tot s'assembla una mica, és el jarabe de palo de la música clàssica, una mica.
0: Exacte.
1: L'Eric Satie.
0: Bueno, no ho havia descrit així, però sí. És molt conegut, però a mi m'agrada molt. Aquesta cançó, a més, em porta... Quan m'has dit això, no?, de si estàs angoixat, no?, aquests anys que no treballes o aquests mesos que no treballes, és una de les cançons que et pot portar a terra i a observar la vida des d'un altre punt de vista, no?, a fer un punt a la teva vida... accelerar una mica el cos i veure-us tot des d'un altre punt.
1: Doncs va, anem a fer això que ens diu la Bea Segura.

0: Que tot això, Bea, tens dos fills que són, què, adolescents, preadolescents?
1: Preadolescents.
0: Els hi tira la interpretació?
1: No ho demostren, però sí, el gran potser sí, el gran potser sí. Però
0: imita
1: no,
0: el Pavarotti, el gran?
1: No imita el Pavarotti, però li agrada molt la dansa, per exemple.
0: I ja que vas fer tu el moviment d'anar a Londres, digue'm, sisplau, que tu has pogut triar els noms dels teus fills i els has posat noms ben catalans, Estanislau, Berenguer, Isidre...
1: I amb ella, Guinaueta...
0: Armazenda.
1: Armazenda o Almodis.
0: No, no és així, no?
1: No, no és així, no. He aconseguit que es diguin com els meus pares.
0: Bé, no està malament.
1: Si tothom diu com, què?
0: Clar, com es diuen els teus pares, també?
1: Que Francesc i Inés.
0: Entra bé, i a més a Anglaterra ho saben pronunciar bé.
1: Inés els hi costa més. Ah, Inés, Inés, ah. Inés.
0: I Francesc, no?
1: I Francesc és Frankie.
0: I en quin idioma parleu a casa?
1: Jo amb els meus fills parlo, la meva llengua materna és el castellà, però els hi canto en català, eh? No us penseu que deixem el català de banda, ni molt menys. I el Charlie els hi parla anglès.
0: Sí, saben català, castellà i anglès, i quan venen aquí a veure els avis i la família...
1: Sí, català i castellà.
0: I bé, eh?
1: I bé.
0: O sigui, no... Sí. Hey, com esteu?
1: No, no. A vegades la gent els hi pot... Clar, perquè ells viuen més temps en allà, potser una mica d'accent, però bé, bé, ho portem bé. Ho portem bé.
0: Són del Barça o de l'Espanyol?
1: Són del Barça.
0: Bé, no?
1: Molt
0: això
1: bé.
0: Això ho has guanyat tu.
1: Això ho he guanyat.
0: Serà
1: jo.
0: Que no hi ha equips a Londres?
1: Sí, sí. No, a casa tenim de tot, eh? A la família londinenca tenim... Un del West Ham, un altre de l'Arsenal, un altre del Spurs, del Tottenham,
0: sí.
1: I un altre del Chelsea.
0: Sí, esteu fent tot el perímetre de Londres.
1: Sí, però crec que ens manca un altre equip.
0: Un del Fulham.
1: Fulham.
0: I això està costat de Chelsea.
1: There you go, Fulham,
0: sí, jo
1: molt
0: vaig estar
1: bé.
0: Allà, saps aquells que deies que van estar ja un temps i van aprendre, sí, més italià que anglès?
1: Sí, tu ets d'aquests.
0: Jo soc un d'aquests.
1: És molt comú.
0: Sí, clar, t'ajuntes al final. Vull
1: clar,
0: dir,
1: amb gent que et pots entendre.
0: El londinenc pur... No vol estar amb mi.
1: És, no, i tant que voldria.
0: Bueno.
1: Ara ja que ens coneixem, tu quan vinguis a Londres ja et presentaré tots els anglesos.
0: Que ara que ja els tens crescuts, ara has pogut fer més aventures teatrals. Per exemple, l'any passat vas estar al TNC, no? Fent
1: Anna Karenina, amb gent extraordinària.
0: I gira per Europa.
1: Gira per Europa, que va ser meravellós. A Zagreb vam anar a Brussel·les, vam anar a París, vam anar a Oporto. Va ser...
0: Clar, això no ho podies haver fet fa 8-9 anys... No, perquè devien ser molt petits.
1: Jo tinc un marit extraordinari i fa 8-9 anys també ho feia.
0: Sí?
1: Sí.
0: Chapo.
1: Sí, sí. I tothom em deia, però amb qui es queden? I amb el marit, amb ell.
0: Evidentment.
1: O sigui, jo he tingut la sort de que el meu company de vida és una persona que sempre... Fixa't, érem molt petits, perquè es porten molt, molt poc temps. Mai... És que et pots creure que ni em trucava per dir, escolta, avui què els hi puc fer per sopar? No, no, no, no, mai.
0: Sí, una persona funcional al
1: una
0: costat.
1: Una persona funcional, però 100%. Et diria 200%. He
0: que
1: tingut
0: estrany.
1: Molta sort.
0: Que em sona.
1: Que estrany, sí.
0: Bé, ens queda poquet temps, però encara tenim una mica d'estona per, com dius tu, somiar desperta.

0: Hill dels britànics de House of Love, sonant el llapis de memòria de l'actriu Bea Segura, una cançó que, com dèiem, tu has escrit com que et fa somiar desperta. I en què somies desperta, Bea?
1: Doncs una mica el que comentàvem abans amb la música. Em passa molt que m'imagino fent un vídeo musical. És una cosa... Vull dir, jo crec que és un tema de presència, de fer veure que estàs... que tens èxit sent cantant. I em fixa, no sé, potser m'hauria de fer cantant, potser
0: aquí. Bueno, però estàs fent d'intèrpret, no?
1: Exacte,
0: perquè tu estàs sempre protagonitzant aquest videoclip, la cançó d'aquest.
1: Que pesada, no? Bueno, que s'entrista, no?
0: No et poses de coro, no? Tu no estàs tocant el tambor, la mandolina, tu sempre estàs cantant.
1: Jo sempre estic cantant, sí. Però aquesta cançó és molt típica de... meva de fa molts anys i sempre me l'escolto i m'agrada molt també amb Lou Reed i aquest tipus de trash, no? De trash, de rock trash, que m'agrada a mi molt. M'agrada aquesta, m'agrada molt The Cure. Clar, t'he posat també, no sé si tindrem temps d'escoltar-la. A Forest.
0: Ara ho sabrem.
1: Ara ho sabrem. Oh.
0: Ara ho sabrem. Ah. A Forest, de The Cure no l'has posat, eh? La vas descartar. Aquí no està, entre les dues últimes. Però
1: què
0: espera't
1: dius?
0: Un moment.
1: Ai.
0: La vas descartar.
1: A veure.
0: Que ens queda molt poc temps, però ja que parlem de somiar desperta,
1: sí.
0: Com vas acabar actuant a Black Mirror, al costat de la Salma Hayek?
1: Ai.
0: Capítol 1 de temporada 6.
1: Joan is awful.
0: Doctora Atkinson.
1: Oh, yes. Si teniu cap problema psicològic, aneu cap a la doctora Atkinson, que us solucionarà tot.
0: Déu-n'hi-do, no? Això és una supersèrie.
1: Això va ser molt... A vegades em truquen, el meu representant anglès, per fer lectures. És a dir, no tenen els actors que parlin espanyol o que tinguin accent espanyol o europeu, i em truquen a mi per fer tots els personatges llegint el capítol. I això ho he fet per The Night Manager, que vaig conèixer el Hugh Laurie, que és meravellós.
0: Doctor House.
1: I ho vaig fer per Black Mirror. I a Black Mirror jo estava llegint i dic, ui, m'encantaria pertànyer en aquest projecte. I la Ali Panquin, que és la directora, me la vaig trobar als serveis.
0: A Sabau, sí.
1: I li vaig dir, escolta, Ali, que heu tancat el càsting, ja sé que els personatges grans ja estan donats, però heu tancat el càsting, hi ha un personatge petitet i vinga, el dia següent estava fent el càsting i em vaig posar, perquè jo fent la lectura feia de Salma Hayek, llavors em van dir, posa't una mica Leona perquè el personatge és leonil. Dic, molt bé, doncs jo em poso així, em vaig posar un vestit així molt exagerat, i pel personatge de la Dr. Atkinson, el dia següent em vaig posar les meves ulleretes, em vaig vestir molt modoseta, i vaig fer la prova i vaig tenir la gran sort que em van agafar. I va ser un rodatge molt interessant, perquè el dia d'arribar a rodar, jo tenia un personatge molt petitet, però tot i així em va impactar molt perquè quan estàvem rodant, tot era dones. Tot, els tècnics, tot.
0: I per desgràcia et va impactar.
1: Sí.
0: Doncs bé, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de triar amb què acabem. No està a Forest, de The Cure. No sé per què ho has dit, perquè la deuries descartar abans. Aquí tenim Riverside, d'Agnes Obel.
1: Oh.
0: I tenim Terra Titanic, de no sé quin grup és.
1: Del Schilling, del Peter Schilling.
0: Del
1: que
0: Peter
1: és un...
0: Schilling.
1: Què preferiu? Alemany o...
0: El que tu vulguis, perquè és el teu
1: del
0: llapis
1: nord d'Europa. És el meu llapis de... Va, doncs, a veure, jo els pregunto als tècnics. Terra Titanic o l'altre? Terra Titanic, va, fem Terra Titanic.
0: Doncs va, anem tancant amb Terra Titanic i mentre comença a sonar, deixa'm que et digui que bé, segur, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer ser aquí amb vosaltres. Jordi, ets una passada i m'ha encantat.
0: T'escolto demà al balcó, demà a Puigvoltes.
1: Sí.
0: Amparo Pérez a la producció i realització, Oriol Vila a la web, Roger Cuixart a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb Peter Schilling.

0: comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.

0: Bon dia, com esteu? Pràcticament 12 i 7, ara mateix, en directe, 3 punts d'interès, perquè tenim reunió de la Junta Directiva del Barça, tenim Joan Garcia, el porter del primer equip, presentant el seu campus, i tenim l'equip a Anglaterra, ja ho sabeu, fent estatge de pretemporada fins al dilluns que ve. Primer punt de connexió, oficines del Barça. Adrià Soldevila, com estàs? Bon dia. Hola, Solde, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Ara,
1: bon dia.
0: Sí, ara sí que et sento. Ara
1: ah, val, val, val.
0: Soldevila, que està pendent d'aquesta reunió de la Junta Directiva, en la qual no hi és de forma presencial el president Joan Laporta, que ahir a la tarda ell mateix en un comunicat explicava que havia patit una arrítmia, que per sort la intervenció dels metges i de totes les persones del seu voltant havien fet que se'l pogués assistir de manera rápida y efectiva y que per sort ja s'està recuperant. Solde és a casa fent repòs, però tot i així està connectat de manera telemàtica a aquesta reunió de la seva junta.
1: Sí, sí, evidentment no se la volia perdre. És una reunió molt important de junta directiva en la qual s'ha de decidir la data de l'assemblea extraordinària en la que el Barça demanarà als seus socis poder augmentar el finançament del Camp Nou, que ara mateix és de 1.450 milions d'euros. Estem parlant d'aproximadament uns 400 milions més. No s'ha acabat de decidir la xifra concreta, però de moment el que ens diuen és que voltarà, rondarà aquests 400 milions, i Joan Laporta, doncs, que evidentment ha presidit aquesta junta directiva, però ho ha fet des de casa. Després de superar aquesta arrítmia, li han recomanat repòs, i per tant el president del Barça s'ha quedat a casa i està seguint aquesta junta directiva a través del seu ordinador.
0: Li convé, però, baixar el ritme, no ha anat, òbviament, a oficines, i per suposat tampoc serà a Anglaterra. Ara de seguida connectarem amb el Nil. Estava previst que aquest cap de setmana Laporta visités l'equip a l'estatge de pretemporada. Ho farà en el seu lloc el vicepresident primer, Rafa Juste. Solde, aguanta'm per aquí, perquè de seguida explicarem una notícia al que t'hi jugues, relacionada també amb el Camp Nou i amb l'evolució d'aquestes obres. Ens explicaves ara que la data de l'assemblea és el punt principal de la Junta que hi ha en marxa, i en aquesta assemblea s'haurà de tornar a parlar i consultar els socis sobre el finançament. Tenim una altra notícia relacionada, de seguida us expliquem bé a la portada. Abans, deixeu-me passar també pel campus de Joan Garcia, on hi tenim el Santi Ovalle. Hola, Santi, com estàs? Bon dia.
2: Hola, TG, bon dia.
0: Encara de vacances, per això no ens vam amb els seus companys a Anglaterra, després d'haver jugat al Mundial, el porter del Barça, que ja té a l'horitzó aquesta propera temporada en què es planteja per davant els reptes que van quedar pendents a la del seu debut amb l'escut del Barça al pit.
2: I el repte és clar, ho diu el propi Joan Garcia, el repte és la Champions.
0: Escoltem Joan Garcia. No sentim Joan Garcia.
3: Sí, evidentment. Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial, i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions. Com t'he dit, he guanyat el Mundial, que pot ser el màxim títol a nivell de seleccions, a nivell mundial, doncs a nivell de clubs crec que el que més s'assembla i el màxim trofeu que pots aconseguir és la Champions. Llavors, doncs, amb moltes ganes també d'aconseguir-ho, i aquest és l'objectiu que em plantejo per aquest any.
2: Un Joan Garcia que arribarà als entrenaments a partir del 10-12 d'agost, però tot i així apunta, i ell vol ser-ho, titular al primer partit de Lliga, perquè està entrenant fora de la dinàmica de grup.
3: Sí, clar que sí. Evidentment, ara estic de vacances, entre cometes, com tu dius, perquè no estic anant amb l'equip a entrenar, però bueno, no parem. Segueixo entrenant, perquè crec que és un moment, doncs, quan no hi ha competició, que pots exigir molt més els entrenaments, i crec que, bueno, que sí, que jo em preparo per ser titular ja el primer dia de competició, i bueno, llavors ja el míster és el que decideix, però jo treballo per això, crec que sí.
2: Un Joan Garcia que és un dels principals aliats al camp de Pau Cubarsí, el millor futbolista jove del Mundial. Això opina Joan Garcia, del central més valuós del món.
3: Bueno, espectacular. Jo sempre li dic que no té vergonya. O sigui, el que fa amb aquesta edat, que pots esperar que sempre, doncs, tingui algun error d'inexperiència, i mai arriba aquest error, ni en una final de Mundial. Llavors, jo molt content per ell, perquè és un nano que treballa molt, molt centrat, i bueno, els que estem al seu voltant, doncs, sobretot jo també des de darrere, intentar ajudar-lo, intentar acompanyar-lo una mica el que puguem en aquest camí, perquè bueno, jo personalment tinc clar que és el millor central del món.
2: Ha apostat fins i tot per ell per guanyar, o com a candidat per guanyar la pilota d'or, per què no? Continua amb els nens aquí al camp, entraran en aquest campus de tecnificació de porters que porta el seu nom, Joan García. Hi ha aquí desenes i desenes de, nens entrenant amb el seu ídol, que és un campus que es fa a Tordera, a prop de Barcelona, i això ha estat un tastet aquesta nit, protagonista de luxe, Joan García, en entrevista amb Iago de Vega al Larguero.
0: Ja ens ha deixat aquests titulars, que després de guanyar el Mundial el màxim títol de seleccions, el següent és la Champions, que no van aconseguir l'any passat amb el Barça, tot i que no ha de ser una obsessió, però sí que aquesta il·lusió els ha de portar al màxim, que es veu, tot i que fa les vacances més tard per arribar i moldre i ser titular des del primer dia, i aquests elogis a Pau Cubarsí després del Mundial que ha fet el central gironí. Santi, qualsevol novetat, línia oberta?
2: Per suposat, aquí estem.
0: Els companys de Joan García, que ja han acabat les vacances, són a Anglaterra, on hi tenim el Nil Solà. Hola, Nil, com estàs? Bon dia.
4: Oi, us he perdut, us estic perdent.
5: El Ferran Martínez, que s'hauria oposat a ell, parla bé d'ell.
0: Les comunicacions a Anglaterra són complicades en aquesta zona on està el Barça concentrat. A més, avui el Nil està fent gestions perquè puguem tenir també protagonistes i, per tant, tenim media day en un lloc que no és l'habitual, des d'on fem les connexions amb el Nil al que t'hi jugues. Per tant, anem a intentar si podem millorar aquesta connexió amb Anglaterra i conèixer l'última hora d'un equip que avui s'ha entrenat a porta tancada i que, per tant, poques novetats hem pogut veure, tot i que, com que ahir no vam tenir que t'hi jugues per roda de la premsa de Pedro Sánchez, ens podem posar el dia amb el Nil, a veure si ara tenim més sort. Hola, Nil, com estàs? Bon dia.
6: Hola, què tal? John Tejedor, molt bon dia.
0: Com tenim l'equip de Hansi Flick entrenant-se avui sense que pugueu veure res els periodistes que sou allà?
6: Tot per a principi no hi ha d'haver cap altra novetat que no sigui la de Fermín López entrenant amb el grup. També ho feien ahir en aquests primers 15 minuts Ronald Araujo i...
0: Uf, la connexió és inestable. El conjunt de Hansi Flick té aquestes novetats de futbolistes que es van reincorporant. Fermín, que ja després d'anar deixant enrere la lesió que li va fer perdre el Mundial, pot treballar pràcticament al seu ritme, i Ronald Araujo, que no va poder jugar a la competició mundialista tot i ser la convocatòria, també va guanyant presència. Divendres, primer amistós del Barça, 8:45 del vespre, i com us dic, el Nil en algun racó perdut en algun lloc entre Birmingham i el no-res perquè puguem tenir protagonistes avui al Larguero. Un quart d'una, arrenquem com demana el que t'hi jugues. Que t'hi

0: Un quart d'una del migdia. Notícia que us pot explicar el que t'hi jugues. Adrià Soldevila, seguint la reunió de la Junta del Barça, segueixes per aquí, eh?
1: Segueixo per aquí, torrant-me, perquè fa una calor espantosa. I no em vull imaginar el que estan passant els obrers de l'estadi. No m'ho vull imaginar, perquè si jo estic quiet a una ombreta i estic suant per l'esquena, no em vull imaginar el que estan fent ells a ple sol.
0: El so de fons de les obres és testimoni de que l'Adrià Soldevila és al peu de la notícia, al recinte del Camp Nou, on continuen els treballs per posar a punt l'estadi. Però la notícia que hem d'explicar avui, Solde, és que l'obertura de la tercera graderia, que s'havia d'anar fent per fases, igual que ha passat amb les anteriors, a partir d'aquesta tardor, que s'havia d'ampliar l'aforament a 70.000 espectadors aproximadament, perquè a finals d'any, principis del següent, ja anéssim passant els 80.000 i poder acabar la temporada amb l'aforament de 104.000 espectadors. El que us podem explicar a dia d'avui és que tots aquests terminis s'hauran d'endarrerir uns mesos. I el titular és que la tercera graderia no es podrà començar a obrir fins a finals del primer trimestre de l'any que ve, fins a finals del primer trimestre del 2027, és a dir, no us agafeu les dates al peu de la lletra, però març-abril de 2027 serà quan puguin començar-se a obrir-se els primers sectors previstos de la tercera graderia.
1: Sí, sí, sí, és així. Hem pogut saber el que t'hi jugues, que la previsió que era començar a obrir aquesta tercera graderia el mes d'octubre i començar per fases, evidentment, començar pel lateral d'aquesta tercera graderia, doncs al final no serà així. Hi ha certs retards i també un tema de burocràcia de l'Ajuntament, ens diuen, que al final farà que tot plegat se'n vagi, com deies ara, cap al primer trimestre del 2027. Veurem si serà al final d'aquest primer trimestre, inclús el primer trimestre, el segon, perdó, trimestre del 2027. Veurem si serà febrer, ens diuen més març, i alguns fins i tot ens apunten que, bueno, potser principis d'abril. Ja veurem. No, la data no està clara, el que sí que està clar és que el mes d'octubre no serà, el mes de novembre no serà, el mes de desembre no serà, i el mes de gener tampoc. És a dir, estem parlant que ja anem mitjans finals d'aquest primer trimestre de l'any que ve, amb la qual cosa la previsió d'ingressos cau. És a dir, la previsió d'ingressos que feia el Barça de començar a facturar més diners per l'obertura d'aquesta tercera graderia ja des de gairebé principi de temporada, doncs això cau i ens anem ja parlant, com dèiem ara, d'aquest primer trimestre del 2027.
0: Per tant, veurem quan pot començar a entrar gent a la tercera graderia, però clar, Solde, com a context hem de tenir en compte que al Barça li convenia i feia aquesta previsió de poder obrir el més aviat possible i ampliar l'aforament el més aviat possible per una qüestió econòmica reforçada, perquè quan es posi la coberta haurà de tornar a Montjuïc, per tant els ingressos tornaran a baixar, és a dir, és un contratemps ja no només per les previsions d'aquesta temporada, sinó en base a la feina de previsió que s'havia d'anar fent de calaix, perquè saps que la següent temporada, per força, tornant a Montjuïc, els ingressos baixaran.
1: Sí, sí, això segur, això segur. El Barça el que preveia era facturar a la vora de 80 milions d'euros per aquesta obertura de la tercera graderia. Això serà menys, evidentment, perquè no podràs començar a facturar des del mes d'octubre, sinó que ho hauràs de fer ja des del mes d'aproximadament març, febrer, març, abril del 2027. Per tant, no tindràs tant de temps per fer aquests 80 milions i no els faràs. Els 80 sencers no els faràs. I la temporada que ve, doncs el Barça, ja ho vam explicar, té ja la reserva feta de Montjuïc des de principi de temporada fins al mes de gener. Veurem si serà ampliable o no, o veurem també fins i tot si es redueix aquesta data del mes de gener, però per la temporada 27-28 el Barça ja preveu anar a Montjuïc per la posada, la construcció de la coberta, que portarà força mesos, no només la instal·lació de la coberta, sinó també, evidentment, el replantament de la gespa, perquè s'haurà de treure tot i s'hauran de també treure els seients de l'estadi, i estem parlant d'uns quants mesos que el Barça doncs facturarà molt menys d'aquest estadi. Per tant, aquesta previsió d'anar-se'n fins al primer trimestre del 2027 a obrir la tercera graderia, doncs diguem-ne que no és una gran notícia pel club.
0: Ja us dic, no us voleu agafar les dates al peu de la lletra, perquè si els terminis no es poden controlar ni els propis responsables, ni els propietaris de l'estadi, ni els responsables de les obres, us estem dient finals del primer trimestre, principis del segon de 2027, març, abril, més o menys, per allà anirà la cosa. És a dir, no serà, com diu el Sol, d'octubre, novembre, la tardor com estava previst, sinó que ens n'anem 5-6 mesos més cap enllà. Sort, Adrià, que comptes pel mercat d'aquest estiu, en què el Barça ha tornat a recuperar la normalitat al límit de cost de plantilla de la Lliga, això del famós fair play, ja estan fets. I que si no es compleix amb aquestes previsions, doncs ja serà amb el mercat tancat. És a dir, això no afecta per aquest estiu.
1: No, no, en principi no. En principi no afecta, el Barça farà les operacions que vol fer i les farà tenint present que la temporada que ve sí que serà més complicada, precisament per això, precisament pel que dèiem ara, perquè anar a Montjuïc significa no només pagar un lloguer, que al Camp Nou evidentment no pagues, sinó també reduir bastant dràsticament els ingressos per ticketing, amb la qual cosa ja es preveu que l'any que ve el Barça tornarà a estar excedit de fair play i per tant li costarà inscriure jugadors i tot el que s'hagi de fer d'incorporacions doncs és millor fer-ho aquesta temporada que la següent.
0: Relacionat amb això, ja ens explicaves a l'inici que aquesta junta que ara mateix té lloc és bàsicament per començar a dissenyar l'assemblea ordinària de la tardor i també per l'assemblea en què s'haurà de demanar refinançar les obres del Camp Nou pel sobrecost. Un sobrecost que ja ens hi posava xifra a l'inici, Sol de Vila, i que, segons el club, té identificades unes causes molt concretes.
1: Sí, en seran més, se n'explicaran més, però vaja, de moment el que podem saber és que la principal o les dues principals causes a hores d'ara serien l'encariment dels materials per la guerra de Rússia i Ucraïna. Això ha provocat que hi hagi un encariment important de materials perquè n'hi ha menys, hi ha hagut menys materials i menys exportació de materials des d'Ucraïna cap a altres països, amb la qual cosa s'ha encarit. I el segon motiu ens diuen que és pel tercer torn. Aquest tercer torn significa que no es poden treballar en hores nocturnes, en hores de matinada, i per tant doncs s'han de fer les feines en hores més diurnes i s'ha de contractar més personal per fer aquestes feines diurnes, amb la qual cosa això també ha encarit el projecte. En aquest moment es parla d'aquestes dues causes, però davant dels socis se n'explicarà alguna més, i ja ens han dit que se n'explicarà alguna més.
0: Doncs estarem pendents de quines explicacions acaba donant el club i de com s'acaba desenvolupant aquesta assemblea. Per cert, hi ha previst canvi d'estatuts també, Sol de Vila, al final o no?
1: Sí, hi ha una modificació d'estatuts en marxa. S'hi està treballant des de fa molt de temps, des de fa molts mesos. Inclús els directius que van dimitir per presentar-se a la reelecció ja hi estaven treballant abans de dimitir, o sigui que això fa bastant que s'hi treballa. Evidentment, ja ho hem explicat més d'una vegada, el punt principal de tots és el blindatge del model de propietat del Barça, blindatge del model de propietat, i en aquests estatuts es treballa per fer una aprovació d'aquests estatuts en referèndum. Ja no parlo del model de propietat, que això ja és una altra història. El model de propietat, si es vol canviar algun dia, haurà de passar també per referèndum, i amb unes condicions molt concretes. Això s'estipularà dins dels estatuts. Però aquests estatuts passaran per referèndum. No passaran per una assemblea, simplement es consultarà a l'assemblea el poder passar aquests estatuts per referèndum. Simplement l'assemblea dirà sí o no a que passin els estatuts per referèndum. És la voluntat de la Junta Directiva de Joan Laporta, que els considera uns estatuts molt importants de cara al futur del Barça i, per tant, com que són tan importants, volen que passin per referèndum a tota la massa social del Barça.
0: No volen que es voti amb el quòrum que sol haver-hi a les assemblees, que depèn de l'hora pot haver-hi 500, 700 o, si estem de sort, 900 persones, sinó que sigui obert a tota la massa social del Barça que pugui participar-hi. S'inclourà la possibilitat de que el president tingui l'opció de cobrar o no en aquests estatuts?
1: No. Recordo fa uns mesos que ho comentàvem, això. De fet, era una de les coses que s'havia de debatre i el debat intern ha acabat tenint una resposta molt clara, que és que no. De fet, és veritat que hi ha hagut certes diferències, però qui mana és el president. El president ha dit que ni parlar-ne. Però sí que hi havia certa gent que deia, home, el president del Barça hi dedica molt temps i que tingués un sou no estaria malament. I el que deien per no fer-ho, és a dir, perquè la gent digués, no, quin oportunisme que ara el president vol cobrar. No, el que deien era, si es posava això, que finalment no es posarà, però si es posava això, que es posés pel següent president, que Joan Laporta no es pot presentar a la reelecció, per tant no seria ell qui cobrés aquest salari, sinó que es posaria pel següent president. El que ens diuen per això és que això queda totalment descartat i no hi haurà l'opció de que es cobri un salari.
0: I tan sols a partir del proper mandat que era aquesta opció, com deia el Sol de Vila, per guardar una mica l'aparença. Gràcies, Sol de.
1: Una abraçada, merci.
0: Quedeu-vos sobretot amb el titular que us hem donat al principi, que la reobertura de la tercera graderia no serà aquesta tardor, sinó que ens en anem ja tampoc a principis d'any, sinó una mica més enllà, finals del primer trimestre, març, principis del segon, abril, haurem de començar a posar noves dates en aquell horitzó. Fins llavors el Barça no podrà començar a obrir la tercera graderia per com evolucionen les obres i, per tant, això repercutirà també al pressupost que tenia previst per aquesta propera temporada d'ingressos econòmics amb l'estadi. Ramon Besa, com estàs? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Per mantenir les tradicions, encara que siguem ja a ple estiu, els dimecres ens agrada compartir amb tu l'actualitat i començo per aquí, perquè clar, aquesta obra faraònica sempre hem lloat la valentia de tirar-la endavant, però efectivament era una obra magna que ens guardava capítols doncs, d'imprevistos, d'endarreriments, de quan semblava que ja hi ets, doncs, fer-te la idea que això encara va per llarg. I el nou capítol és aquest, que ara ens trobem que aquesta després del que va ser tornar al Camp Nou al setembre i aquella injecció que semblava que feia el club en conjunt, no només als que el dirigeixen o als jugadors, sinó també tota la seva massa social, doncs ara sembla que aquella velocitat de creuer que ens podia haver transmès la sensació, hem de fer-nos a la idea que l'obra, efectivament, era d'una magnitud que ens demana encara més paciència.
3: Sí, diguem que el timing no respon a l'anunciat de l'adjudicació, no? Es va dir que s'optava per una empresa que seria la més barata i la més ràpida, i això no s'està complint. Jo sé que aixecar un club amb l'herència que tenia aquesta junta directiva era una cosa molt difícil, però també entenc que tot el projecte que hi ha hagut de tornar del Camp Nou no ha tingut els estàndards o els cànons normals de les obres que teòricament s'adjudiquen a una empresa contrastada. És a dir, quan el club va fer ostentació de que aquesta era una opció molt bona perquè fugia de tots els cànons convencionals de l'IBEX 35, de les empreses teòricament més convencionals, la gent jo crec que ja va prendre consciència de que no seria un procés fàcil de fiscalitzar o de contrastar, i és el que ens està passant. Vull dir, les presses per tornar al Camp Nou i després tornar amb les condicions que s'ha tornat. Heu parlat de la tercera graderia, estem parlant de la coberta, si s'haurà de tornar a Montjuïc, la gent encara té molt la sensació de no... Jo crec que també hi ha una part d'abonaments que estan allà dient on s'hauré, tornaré a estar al mateix lloc, és a dir, veig que tot plegat s'està fent molt feixuc i difícil d'explicar, però m'imagino que hi deuen haver imponderables que a mi se m'escapen i que no puc avaluar, però que em sembla que tot plegat no té el timing, com dic, a l'anunciat que es havia fet quan es van adjudicar les obres a l'empresa que es van adjudicar.
0: Que vaja, ja són casuístiques i va una mica part d'això, però el que comentes dels abonats, tots coneixem, tots tenim amics, parents, familiars, socis, i cadascun amb les seves casuístiques, però en conec algun que... Ostres, jo em llevo a les 6 del matí per anar a treballar, si és un any d'excedència per anar a Montjuïc me l'agafo, perquè no pujaré a Montjuïc sabent que no deixo en 6, i li ha donat temps a aquesta persona de jubilar-se i diu, ara aniria al camp, però clar, els d'excedència no podem tornar, no? És a dir, encaixar tot això està sent dificultós també per tota la massa social, cadascú amb les seves casuístiques. I deies també la més ràpida i la més barata, i ens explica també el Solde, que avui s'està debatint en aquesta junta com es demana als socis en assemblea aprovar un refinançament d'uns 400 milions d'euros. Sobretot ho atribueixen de moment aquests dos factors, a no haver pogut treballar de nit i a l'encariment dels materials per la invasió russa a Ucraïna, però Ramon, aquells 1.500 milions d'euros que ens semblaven una bogeria han quedat curts.
3: Bueno, és que el pacte era que es pagaria i que el Barça cobraria si les obres no es feien el temps que s'havien de fer. Això també es va demostrar que no era veritat. Va dir, hi ha unes clàusules de penalització i ara resulta que les clàusules de penalització qui les paga és el club, entre altres coses, perquè no ingressa el que estava previst. Aleshores, tampoc sé exactament quins eren els termes del contracte, com a mínim, o jo no els vaig entendre bé, o no els vaig escoltar bé, o no responen a cap dels criteris que es van tenir per l'adjudicació de les obres. Aleshores, no ho sé, entenc que ara, a més, ha començat el moment de tornar els calés. I aleshores, clar, quan tu, mentrestant, et cedeixen uns calés i els has de començar a tornar, doncs m'imagino que aquí obeeix també el pla del refinançament, de dir, bueno, quan es necessiten, tornar a activar palanques, fa que el club doncs, tingui uns problemes de liquidesa, i vull dir que la situació econòmica continua sent una situació molt crítica, molt més del que pensem. Doncs quan es fan els discursos optimistes de que això ja s'ha estabilitzat i que el Barça ja ha sortit de la UBI, això no respon a la realitat, perquè no es poden fer els fitxatges que es poden fer, no es pot ingressar el que es pot ingressar, i aleshores aquí dia passa any empeny. Primer es van trobar les palanques, doncs ara s'hauran de buscar altres fórmules. Una cosa és que el club hagi de vigilar molt quin tipus de fitxatge es fa. Això jo estic molt d'acord, i que no s'han de pagar determinades quantitats. Ara bé, s'hauria d'entrar ja amb el segon mandat del president amb una cadència que et permetés doncs, ja afrontar determinades operacions, i no només això no és massa possible, sinó que, a més, el que dèiem de la regularització de la massa social. En aquest moment sabem que el club té un rècord de socis, si no vaig equivocat, cap a uns 150.000, però hem perdut la noció de quins són els abonats, com et deia, no? Si són de temporada, si tornes a tenir una categoria perdurant molt que ja et serveix a recuperar la teva condició que tenies abans. El club, evidentment, el que li interessa és vendre entrades més que no pas abonaments per poder fer més ingressos. Si tot plegat anem fent allò de que qui dia passa i empeny. I entenc que s'han donat ja els recursos per tenir un pla que sigui molt més rigorós. També crec que ha canviat el director financer, el tresorer Oliver ha assumit ara funcions de vicepresident econòmic, és a dir, però tot l'apartat dels professionals de l'economia tampoc transmet massa estabilitat, perquè veig que hi ha canvis constants que suposo que també obeeixen a la tensió que es viu en un àrea que necessita, com sigui, fer calés, i cada cop és més difícil, i tornar crèdit, òbviament.
0: I la sensació aquesta, com vas dient tu, que anem salvant pilotades endavant, la perseguim, la tornem a caçar, i nova pilotada, i ja veurem com la tornarem a tenir. Moltes vegades el mercat futbolístic és potser el baròmetre que és més fàcil de percebre pels aficionats i pels socis que segueixen de prop l'actualitat del club. I ens deia ara el Sol de Vila que aquest contratemps no afectarà aquest estiu, que va començar amb el fitxatge d'Anthony Gordon abans del Mundial, que també de manera llampec, des que va ser públic fins que es va tancar, el de Karim Adeyemi ha sigut el segon reforç per la davantera de Hansi Flick, que amb la sortida de Lewandowski semblava que la prioritat era un nou. I l'altre dia ens explicava el Santi Ovalle el dilluns que si no surt l'operació Julián pel preu que el Barça considera que ha de sortir, fins i tot es plantegen que si cal no es fitxarà un jugador en aquesta posició, que els que són nivell Barça són a un preu que el club no vol i pel que entenem no pot pagar, i que els que podrien ser assequibles no entenen, que no en veuen cap dels que estan a un preu que el Barça està disposat a desembutxacar, que sigui per jugar a un nivell com el que exigeix el club, i més ara que estan dues temporades que a nivell esportiu s'ha pogut guanyar el dret a ser candidat a tot. Ramon, tu com veus aquest mercat? Et preocupa que després d'aquesta fogonada inicial ara sembla que estigui la cosa més tranquil·la, o creus que dins de la filosofia esportiva que té el Barça hi ha de ser una mica això? Que si no és la peça que necessites específica pel que juga aquest equip, hi ha un preu que s'adigui amb el que hauria de jugar el Barça al mercat, és millor anar tirant amb el teu relat i amb la teva filosofia?
3: Jo crec que tothom té clar que el Barça necessita un nou, algú que faci els gols de Lewandowski, o algú que faci les funcions de Lewandowski, o que s'hi sembli. Confiar que entre tots faran els gols que deixarà de fer Lewandowski, no sé si és un punt arriscat, perquè crec que el Barça va fer relativament bé intentant fitxar a Gordon al començament del Mundial, perquè ara no sé quin preu és el que tindria, ja veiem com està el mercat, i aquí no en ficarem els tècnics. Crec que és un futbolista que, si el Flick ja ha dit que li agradava, doncs a mi em sembla bé. És igual que la Adeyemi, que és un futbolista doncs que té el reconeixement de l'entrenador. Ara bé, continuo pensant la necessitat d'un nou, i que també entenc que no es pot pagar qualsevol quantitat. És a dir, el Barça, amb la situació que està econòmica, no pot assumir determinats fitxatges que passin, doncs jo què sé, com els que està fent el Madrid. Em sembla que l'opció de Julián Álvarez estava ben tirada. Veurem com acaba. Suposo que el Barça deu confiar encara que el pot fitxar, però sí que em sembla bé que si no pot ser Julián Álvarez, doncs s'hauria de mirar qui és aquest, pot ser aquest nou, i si no es troba en el mercat, perquè ningú, no hi ha nous, diguem, contrastats, i abans d'algunes aventures milionàries és millor doncs a veure si entre Gordon, Adeyemi, Lamine i tots plegats fan els gols que no fa Lewandowski. No? En qualsevol cas, una situació una mica delicada. També s'ha obligat, pel que entenc, de que no hi hagi cap centrecampista, i el que més em sorprèn d'alguna manera, que no hi hagi un segon central, vull dir, el que més em sorprèn d'alguna manera també és que tampoc hi hagin sortides. És a dir, el Barça d'alguna manera en aquesta situació en la que està també ha d'aprendre, o ha de mirar, o ha de fer els possibles per traspassar, per ingressar. És a dir, la via del traspàs ha de ser una alternativa, i aquí doncs m'imagino que doncs Deco i la gent que té la possibilitat de fer-ho és on ha d'intentar ingressar calés per poder financiar fitxatges que són cars, però que si tu tens líquid perquè has traspassat algú, doncs em sembla bé. Però és que ni Ter Stegen encara no se n'ha anat, ni sabem com acabarà passant. Hi ha situacions que també s'han enquistat com la de De Jong, que crec que és un jugador, per tot el que ha passat, doncs, que està en una situació fumuda, igual que la d'Araujo. Aleshores, clar, per allò que diuen, per entrar deixin sortir, però de sortir no veig que de moment se'n surti ningú. Per tant, mentre no es facin calés ni surti ningú, serà difícil que es pugui complir les expectatives de fitxatge.
0: En canvi, el Madrid ho està fent al revés, que ja també va una mica amb les filosofies dels dos clubs, no? Han anat entrant noms, han anat pagant milionades, i encara els que volen entrar, perquè ja diu Mandé que es dona bastant per fet que acabarà el Madrid, i l'objectiu de Rodri, que fa temps que sona. A mi això de Rodri, Ramon, em recorda quan el 2010 el Madrid anava fitxant Kaká, ja tenia Cristianos, Benzema, Di Maria, però el moment que fitxen Xavi Alonso, jo vaig tenir la sensació de dir, ara aquests tios estaran vertebrats. Comparteixes aquesta sensació si el Madrid acaba fitxant a Rodri?
3: Sí, perquè el Madrid necessita un jugador, és a dir, un jugador referent al mig del camp, i no crec que Bernardo Silva pugui aguantar tota la temporada aquest paper, i Rodri seria d'alguna manera un jugador vertebrador, com tu dius. Imagino que també no li fa cap gràcia amb el Florentino Pérez, entre altres coses, perquè això és admetre una errada estructural des de fa molt de temps. I, a més, doncs, és reconèixer que una figura del mig centre, que és molt propera a el que ha estat l'estil de joc del Barça, del centrecampista, és evident que Modric i Kroos feien aquesta funció, però és tornar, o sigui, corregir-te de les errades que has anat fent. El que sí em sembla és que el Madrid està posant tots els calés que té i els que no. Recordem que hi ha pendent una assemblea en què s'ha de decidir quin és el tant percent de venda del club, perquè això per mi és molt important per entendre tot el que està passant també. La privatització del Madrid s'ha de veure si serà del 5, si serà del 10, si va més endavant o no, però la qüestió és que Florentino no es pot permetre un tercer any en blanc i ha de fer tots els possibles per posar una plantilla molt bona, molt valuosa, almenys a nivell nominal. Després veurem si a nivell de joc el Mourinho serà capaç de fer-la funcionar, però és evident que és un club que més aviat espanyol sembla anglès, no? pel tipus de fitxatges que vol fer, per la fam que té, per la gana que té i per voler, doncs, d'alguna manera, guanyar la Lliga des del despatx, ja, vull dir, des de l'àlbum de cromos, més que no pas des del joc. Després veurem què passa, però sí que crec que intentar, doncs, fitxar, per exemple, un extrem, com Diomandé, que em sembla bé, en el sentit de que el futbol també serà d'extrems. Parlem de l'Icé, parlem de la Minya Mal, crec que el futbol, al marge de la pressió i de l'associació que fa la selecció espanyola va guanyar amb un mundial, amb un joc molt, molt particular, que no va en la línia del pressing i que no va en la línia del futbol més físic, sinó del toc i de l'associació, i cap aquí, doncs, el Madrid s'està corregint dels errors passats, això ja els hi costa molts calés, i al mateix temps està intentant invertir en futur, ja no esperant com feia amb el Vinícius o com va fer amb el Rodrigo, jugadors fitxats que van créixer al Madrid, sinó ja directament pagant 120 milions o 130 milions els que facin per jugadors de 19 anys.
0: Tu, en el cas de Diomandé, veus vas comunicant amb el cas Vinícius, que li falta un any de contracte, que no han arribat a acord per renovar ni han estat a prop, però ara tampoc vol sortir, però... És a dir, si ens posem maliciosos des de fora, portes un tio que és classe mundial, òbviament, a la seva posició, i que a més el porten els seus agents, que són els que te l'han de convèncer que igual li convé sortir aquest estiu.
3: Sí, sí, clar, jo crec que sí. És que el cas Vinícius i Mbappé no està resolt encara. No sé quina idea té el Mourinho. Mourinho encara no ha obert la boca, no sabem exactament quins plans té. Però és evident que l'any passat el Madrid tenia un problema de que Vinícius i Mbappé no lligaven massa bé. Veurem ara què passa. Veurem també com es recupera Rodrigo. De vegades ens oblidem que el Madrid té un jugador com Rodrigo i no sé com ho acabaran fent, però les opcions de renovació que s'endevinen a Vinícius es compliquen, perquè a lo millor se'l pot instar a veure si hi ha una sortida amb algun club anglès que pagui la quantitat que pagui, i així tens una coartada per dir que, bueno, ja tens el recanvi, no? Jo de Vinícius no estaria massa tranquil. Sabem que és el jugador que fins ara ha estat molt protegit pel president, i això també suposo que és un aval, no? Però és possible que Florentino, de la mateixa manera que es va corregint a l'hora de fitxar un nou lateral dret, un nou lateral esquerre, un nou central, un nou mig centre, que són coses que havia deixat de fer o que les havia fet malament la temporada passada, també es corregeixin el cas de Vinícius, i Vinícius estigui més a prop d'anar-se'n que no pas de quedar-se'n.
0: Doncs, Ramon, veurem com evoluciona l'estiu. Ens agrada poder seguir comptant amb tu. Una abraçada forta i descansa el que et deixem.
3: Igualment, gràcies a vosaltres per comptar-hi.
0: El Ramon Besa, com cada dimecres al Què t'hi jugues, li podríem regalar unes entrades perquè es vagi a refrescar, però és que em sembla que les hem de guardar pels oients. Palet, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Jo crec que el Ramon hi podria anar de totes maneres, perquè a l'estiu l'aventura més refrescant és la de Caribe Aquatic Park, i aquest any podeu descobrir la nova àrea pirata Coral Bay, una zona familiar per totes les edats, amb una piscina, atenció, multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster d'Europa, és a dir, una muntanya russa aquàtica, tot això a PortAventura World, i és que al Què t'hi jugues us donem quatre entrades, o sigui, una absoluta bogeria, quatre entrades
0: per... Un pack familiar
4: per un únic guanyador, però ho hem de posar una mica difícil. Quan la gent escolti la següent frase, la vida pirata, la vida mejor, la vida pirata, la vida mejor...
0: T'ha agradat això de...
4: Jo crec que fa molt d'aquàtic, fa molt d'aquàtic, de mar...
0: No,
4: de...
0: el nou pirata de PortAventura, això que ens acabes d'explicar,
4: exacte,
0: no?
4: Exacte, de l'àrea pirata Coral Bay, la vida Coral pirata, Bay, la vida mejor. Quan ho escoltin, 933-44-14-11, i el primer que trugui s'endurà quatre entrades per PortAventura World.
0: 20 minuts i la una, posem-nos al dia, va.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Rau Santero, bon dia.
6: Bon dia.
0: El Barça ja ha fet oficial la renovació d'Òscar Velis fins al 2028.
6: Sí, l'entrenador del Barça B femení seguirà lligat al club com a mínim dues temporades més. Precisament avui el femení B ha iniciat la pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques, i demà dijous ja està programada la primera sessió d'entrenaments.
0: Un jutge de Sabadell ha arxivat la denúncia per delicte d'odi que la Federació d'Associacions de Veïns de la ciutat va presentar contra el porter del Centre Esports, contra Diego Foli.
6: Sí, recordem els càntics que el porter aragonès va fer quan els jugadors estaven celebrant l'ascens des del balcó de l'Ajuntament.
7: Voy a soltar aquí una expressió i vosotros contestáis con lo que os salga.
8: Pedro Sánchez.
9: Hijo de puta! Pedro Sánchez! Hijo de puta!
6: Bé, doncs el jutge ha arxivat la causa, ja que no hi veu delicte d'odi.
0: La Premier League estrenarà noves normes contra les pèrdues de temps.
6: Sí, aquestes mesures ja estan aprovades per la IFAB i evitaran que els porters fingeixin lesions per afavorir el seu equip. A partir d'ara, si un equip s'atura, si un partit s'atura per la lesió d'un porter, l'entrenador haurà de designar immediatament a un jugador de camp perquè abandoni el terreny de joc, i aquest no podrà entrar fins al cap d'un minut des que es reprengui el partit.
0: Ja passa amb els jugadors de camp, que han de sortir un minut. Amb els porters hi havia aquest buit legal, es corregeix amb aquesta iniciativa, veurem com funciona. En qüestions arbitrals, la UEFA ha presentat noves normes per a les competicions europees.
6: Sí, després del comunicat de la IFAB sobre el mal aplicament del reglament durant el Mundial, amb la famosa confusió d'identitat, la UEFA ha anunciat les següents normes que vol aplicar a partir de la temporada que ve. En primer lloc, no es podran rearbitrar les jugades, és a dir, no es podrà canviar una groga, a no ser que sigui pel company del mateix equip, és a dir, no pel contrari, fent èmfasi d'aquesta manera la mala aplicació durant el Mundial. En segon lloc, el VAR sí que podrà intervenir en les segones grogues per evitar expulsions injustes. També el VAR tindrà un temps limitat a partir d'ara en les seves intervencions, i finalment es mantindran tots els comptes enrere que es van aplicant els serveis de banda, serveis de porteria i les substitucions.
0: Més enllà del futbol, el Barça de bàsquet ja coneix el seu calendari d'Eurolliga. Asier, com estàs? Bon dia.
10: Què tal, Tejé? Bon dia. Doncs sí, debutarà el 24 de setembre al Palau contra l'Anadolu Efes en l'Opening Night. Els clàssics seran el 3 de desembre a Madrid i el 5 de març a Barcelona, i pel que fa als duels amb els altres equips de l'ACB, València visitarà el Palau el 30 d'octubre i el Barça jugarà al Roig Arena el 5 de febrer. Contra Baskonia serà primera victòria el 16 de desembre i després al Palau el 12 de març. I pel que fa als retrobaments, els blaugranes visitaran el Dubai de Xavi Pasqual el 29 de setembre i el rebran el 29 de gener. El Fenerbahçe de Saras passarà pel Palau el 24 de novembre i el Partizan de Peñarroya rebrà el Barça l'11 de desembre. La tornada al Palau tancarà la fase regular el 16 d'abril.
0: Gràcies a Sir Chávez. Avui s'estrena el nou motor Honda de Fernando Alonso.
6: Sí, Aston Martin i Honda realitzaran avui un filming day on podran donar els primers 100 quilòmetres del nou propulsor per comprovar que tot estigui bé i tenir les primeres sensacions i dades de rendiment i fiabilitat de la nova unitat de potència japonesa. Al volant hi anirà Jack Crawford, seguint les instruccions de l'equip per complir amb el programa de treball previst abans del pròxim Gran Premi dels Països Baixos, on el nou propulsor Honda debutarà en carrera.
0: I acabem amb que el govern ha aprovat un nou sistema de finançament de les federacions esportives.
6: Sí, aquest nou model, segons explica el Consell de Ministres, permet unificar les línies estructurals de subvenció política en un sol instrument, agilitant així la concessió d'ajudes. Aquesta reforma s'emmarca en la política del govern d'enfortiment del sistema federatiu, al qual el Consell Superior d'Esports haurà destinat ja més de 1.000 milions d'euros des del 2018.
0: 3:15 del migdia, anem a xarxes.
5: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
11: Arroba
0: Ketijugas. Riqueti Vilamala, com estàs?
12: Què tal, Tejo?
0: Alegre, com sempre.
12: Sempre, això sempre. Teje, la gent està una mica preocupada amb el mercat de fitxatges perquè, clar, va veient que Florentino i que el Real Madrid va fent fitxatges, ara Rodri, Diomandé, llavors la gent comença a estar preocupada. De fet, hi ha un oient a YouTube que diu que el fair play del Real Madrid són els pares. No sé què et sembla, Teje, aquesta frase, però m'ha semblat bastant curiosa. I dir-te que la gent dona bastant suport a Ramon Bes amb el tema del nou, els oients del que

0: Sé que no estic descobrint la sopa d'all, però és que hi ha tantes expressions que fem servir de manera habitual en el dia a dia i que, si et pares a pensar, són tremendes. O sigui, jo l'altre dia anava a depilar-me i vaig dir, ui, vaig a buscar a veure on està l'epilady de la meva mare. I vaig dir, epilady?
1: És fort, és molt fort.
0: És molt fort.
2: Jo és que no tinc molt clar què és l'epilady. Sí que crec que és per depilar-se, però no sé exactament quin és el sentit.
0: És com que no afeita, arranca el pèl. És una mica la diferència amb la cuchilla habitual, però clar, també es diu silkepil.
1: Silkepil.
0: Però jo a casa meva sempre s'ha fet servir de manera habitual epilady. I després, clar, em vaig posar a pensar en més paraules, que és veritat que jo aquesta no la faig servir, però molta gent sí que l'ha fet servir durant molts anys, que és el consolador.
1: És que
0: una joguina sexual.
1: Exacte, però és que a més hi ha una pel·li que es diu Histèria, que la pel·li parla de la invenció del consolador, perquè el consolador es va inventar per curar la histèria a les dones. Llavors les ficaven allà com en una cameta d'aquest, en el llit d'aquests que tenen els ginecòlegs, i els hi ficaven el consolador perquè era el punt de controlar-les la histèria.
2: Clar, s'ha de dir vibrador, joguina sexual, però el consolador no, perquè al final no consola ningú. No és un plan que et sigui abraçant i que vinga va endavant, sinó que al final el que et dona és un altre tipus de
0: clar,
2: plaer que no té res a veure.
0: A més, el que marca una mica la línia entre sexista o no és que també hi ha joguines sexuals per als nois i no es fa servir consolador, només es fa servir quan és per a les dones.
1: Clar, llavors, perquè et consolen de no tenir un home que et doni el que necessites.
0: Quina
1: aquest és el
0: pena,
1: problema.
0: Tu. I si no, agarra't ja al concepte de perdre la virginitat. O sigui, per començar, això de ser verge és tremendo que es continuï fent servir avui dia, perquè per què la imatge femenina més poderosa del cristianisme no ha de tenir sexe? És que podria perfectament tenir sexe i, a més, ser una imatge femenina poderosa. Però és que, a més, Inri, cal sumar-li el fet de perdre. Perds la
1: perquè,
0: teva virginitat.
1: Exacte, perquè és un valor... En el llibre de la Micaela Murgia, que es diu I la Iglesia inventó la mujer, en aquell llibre ella parla de com l'Església s'ha encarregat de que l'estereotipo de les dones, del que totes les dones han de seguir, ha de ser la Verge Maria, perquè no només era verge, per suposat, i el sexe no era algo que li cridés l'atenció a la seva vida, sinó que, a més, era una dona sumissa, una dona que sempre estava disposada a acceptar la voluntat de Déu i la voluntat dels homes.
0: Clar.
1: I que totes les dones ens havíem de fixar en ella. Totes volem ser Virgin Mary.
2: Clar, això sí, perquè jo pensava que el terme perdre la virginitat no era únicament de dones. Jo pensava que els homes també perdien la virginitat.
0: Pues jo sempre ho he escoltat més en les noies.
1: I també és el context, com dèiem abans, perquè quan un home no havia perdut la virginitat, se li portava el seu pare a un prostíbul.
0: Clar.
1: Per perdre la virginitat. I amb les dones no. Però és que, a més, amb les dones s'ha jugat amb la virginitat com un valor de la dona.
0: Sí.
1: O sigui, la dona és més valuosa si és verge.
0: Pura.
1: Exacte.
0: Verge i pura.
1: I sempre, i això s'intercanviava, en plan, fa molts anys ja, però era això, en plan, de jo tinc una dona en aptitud de casar-se, és quan ja li venia la regla. I llavors, abans de que tingués sexe amb ningú, la caso.
0: És que tots els eufemismes que fem servir per a no dir que tenim la menstruació, jo he escoltat des de tenir la tia Maria, més en castellà, me ha venido el tomate, o estic indisposada. No disposada? Per a què? Perquè realment no estàs malalta. He llegit que també hi ha dones que ho interpreten com a no estar disposada a alguna cosa, per exemple, a un ritme, una jornada laboral intensa, o fins i tot no estar disposada a tenir sexe perquè tens la regla, saps?
1: Sí, és com... Les meves amigues andaluses sempre diuen estoy malita. I jo el primer cop que m'ho van dir, en plan, no, fas no sé què, no, que estic malita, i jo vaig dir, què te passa? En plan, estàs mala d'algo? I no, és tenir la regla. I és que, a més, ja, no, o sigui, l'època de ma mare, que no fa tants anys, es deia que quan una dona tenia la regla, no podia cuinar ni fer maionesa ni alioli perquè si no es tallava.
0: Uau, mare meva.
1: I fa que...
0: Com si fos 40
1: anys. Exacte.
2: Clar, i jo sí que he vist durant molts anys que hem posat molts masclismes. Per exemple, quan una dona estava enfadada, doncs, a vegades els deia, això és que està en el dia, això és que té la regla, com
1: exacte,
2: si fos una cosa de que això la portés a estar una mica més histèrica.
1: Com si fos un hombre lobo, o sea, de dir, vale, no és que són en aquest dia, és que no és una persona normal, és que s'ha tornat boja i l'ha posseïdo la regla.
0: Que és evident que clar que ens afecta en moltíssimes coses del nostre dia a dia, però com també ens afecta en moltes altres coses externes, i que jo diga, mira, és que tinc la regla, em trobo malament, és un fet que és així, i ho dic jo perquè em passa a mi, però és que igual a una altra dona té la regla i no li passa absolutament res. Vull dir que això de generalitzar de que estàs molt cabrejada avui, que tens la regla, no, és que m'he llevat a les 6 del matí igual, per això estic cabrejada.
1: Inclús, a mi m'ha passat de vegades de ser jo mateixa la que he sigut supermasclista, de dir buah, avui estic supertrista, estic sensible i no em vindrà la regla, com dient buah, i que raro, saps? En plan, ja, estar així sense tenir la regla.
2: Per sort tinc la sensació que tots aquests mecanismes poquet a poquet es van erradicant i es van fer més petits, sobretot les noves generacions. Les
1: no, de... no sé què dir-te,
2: Les de més amunt ja no ho tinc clar tant, però els joves jo crec que sí que van evolucionant favorablement.
0: En fi, que per això ens va com va. A tot

0: I és que també hi ha un altre tema que ens afecta a totes i a tots, però especialment a la meitat de la població, els biaixos de gènere en la medicina. I avui ho tractem a partir del reportatge d'investigació Histèriques, Así discrimina la medicina a las mujeres, publicat per la Jessica Mouzo, la Brenda Valverde i l'Anna Fernández al País, que és una investigació que recull el testimoni de professionals de diverses especialitats per posar de manifest una realitat que, durant massa temps, ha passat desapercebuda. La idea principal és contundent. Durant segles, la medicina ha estudiat el cos masculí com si fos el model universal, i això ha provocat que moltes malalties que afecten a les dones hagin estat poc investigades, que els seus símptomes sovint s'hagin banalitzat i que els diagnòstics arriben més tard del que seria desitjable. La investigació recorda que aquesta desigualtat no és només una qüestió històrica, sinó que continua present avui dia. I és que, no sé si a tu t'ha passat, Amparo, però jo he arribat a anar al metge per, jo què sé, un dolor de peu, i que la primera pregunta que em fan és estàs embarassada?
1: Exacte.
0: Que és a dir, jo entenc...
2: Estàs embarassada per un dolor de peu?
0: Sí, sí, sí, t'ho promet, que era com... No. Que jo entenc que tampoc soc metge i suposo que hi ha moltes coses que poden influir, però que la primera pregunta siga aquesta, és com, tampoc tens cap evidència que,
2: no sé,
0: que et porti
2: no
0: a fer aquesta pregunta.
2: Que s'ha de fer una radiografia i que aquí ja impliqui saber...
0: Clar,
2: això,
0: però
2: no.
0: Això ja seria posteriorment. Yeah. Però que la primera siga aquesta, no sé, deixa'm posar-ho un poc en dubte. No sé si tu has tingut algun cas.
1: Jo n'he tingut algun cas de dir, bueno, el principal de... quan vas al ginecòleg, el primer que et pregunten és quin tipus de protecció fas servir, etc. Doncs jo em nego a pensar, és que sé que no, que els homes els hi tractaran de la mateixa manera que la dona quan li dius, mira, jo, és que tens sexe esporàdic, amb... sí, bueno, tinc sexe amb gent que no és la meva parella normal de sempre. T'ho juro que és que sempre he sentit com una mica de rebuig de dir, no, tu no pots, yeah. Tu vigila, perquè si no ets una màquina de fer bebès.
2: Mica, no? Que et prejutgen. Exacte. Una miqueta per aquest tema.
0: De fet, és que un exemple molt clar que evidencia aquesta investigació és l'endometriosi. Tot i afectar prop del 11% de les dones en edat reproductiva, el diagnòstic pot trigar entre 5 i 12 anys. Durant aquest temps, moltes dones conviuen en un dolor intens, que sovint és considerat normal, perquè està relacionat amb la menstruació. I ho hem preguntat abans als nostres oients si tenien per WhatsApp que ens passassin notes de veu, experiències, i hem rebut alguna que altra.
3: Hola, equip de la treva, com esteu? En la meva experiència personal patís de síndrome d'ovari poliquístic i crec que és molt complicat que en consulta el donen una resposta holística que atenga totes les conseqüències que comporta tindre este símptoma i tindre, per supost, alguna cosa més que no sigui una pastilla anticonceptiva. És un procés bastant complicat on el cos va completament a la teva contra i crec que no hi ha esforços suficients o atenció suficient a aquest tipus de casos.
0: És que, clar, et diuen, tens síndrome de l'ovari poliquístic. Vale, i?
1: I què és això? Com podem fer?
0: Què comporta? Com puc millorar-ho? Com puc conviure amb això al final?
1: No sé. I fins i tot el síndrome de l'ovari poliquístic, perquè és una malaltia, però l'embaràs, que és el més normal del món, diguem-ne, tots estem aquí per un embaràs, tampoc s'ha estudiat gaire. I ahir just vaig veure un article on deia que una dona triga en recuperar-se físicament d'un embaràs com 13 mesos, però és que hormonalment no es recupera fins 2 anys. I a mi això jo no ho havia escoltat mai en ma vida, de la recuperació que és, perquè no es posa el focus també en estudiar la dona, en un embaràs, que té la meitat de la població, pràcticament.
2: I el que també deia la nota de veu, que és el tema de les pastilles anticonceptives, que potser, sí. No sé si heu trobat, amb una relació llarga, amb una parella masculina, que potser hi ha una mica més de pressió de que la dona es prengui les pastilles que no l'home, o utilitzar un altre mètode anticonceptiu.
0: Sí, sí, de fet, no només per aquesta raó. Agafem la segona nota de veu que ens han enviat.
4: Bueno, explico això una mica un cas personal, que és que fa uns anys, tipus 6 anys o així, que tinc dolors menstruals molt forts. Cada primer dia del període em ve dolors molt forts de la regla. Llavors, ho normalitzava pensant doncs, que si ho pronunciava o l'única solució serien anticonceptives. I efectivament, fa poc doncs, vaig decidir que és algo que no és normal i que m'hauria de tractar o mirar almenys doncs, què em passa, perquè aquests dolors i que cada cicle sigui així, no era normal. I efectivament el primer que em va dir el metge és que havia de provar uns 3 mesos d'anticonceptives per descartar o no si era endometriosis. Llavors no hi havia cap altra prova o tal que em poguessin fer.
0: és que a banda de la pressió o no que pugues tindre si tens una parella estable, això ja és un altre tema, però és que molts cops tens dolors, com aquesta noia, i no vas perquè saps que molt probablement la solució que et donen siguin les anticonceptives. A mi mateixa em va passar, jo tenia molts dolors menstruals, vaig anar, em van donar les anticonceptives i les vaig haver de deixar perquè em provocaven migranyes. És a dir, vaig haver de posar en una balança. Què preferís? Tindre dolor menstrual, mal d'esquena i tot el que comporto, o tindre migranyes dia sí dia també? I les vaig deixar.
1: Hi ha unes pastilles que es va fer molt viral un vídeo a TikTok fa temps, que era una dona fent-se un vestit amb les instruccions, no les instruccions, sinó amb el...
2: Pamplet, no?
1: Exacte, sí. que porta les anticonceptives de tots els efectes secundaris que tenen. Mm.
2: Que són llarguíssims i supergrans, vaja.
0: Pues això només en la menstruació, però és que el reportatge també explica que les dones tenen més probabilitats de rebre un diagnòstic equivocat davant d'un infart. Encara avui, quan una dona arriba a urgències amb dolor toràcic, nàusees o malestar general, sovint els símptomes s'associen primer a un estat d'ansietat que a un problema cardiovascular. Llavors, és que la conseqüència és evident, que els diagnòstics s'endarrereixen i això pot arribar a posar en risc la vida dels pacients. Però la raó és que moltes investigacions mèdiques s'han fet principalment amb homes. Durant anys, els assaigs clínics van excloure a les dones perquè es considerava que els canvis hormonals complicaven els estudis. I clar, el resultat és que molts tractaments, dosis i protocols es van dissenyar sense tenir en compte les diferències biològiques entre homes i dones, que és una cosa natural i bàsica.
1: Posant fora el, com ho deia Rejón, el col·lectiu de les dones, que som la meitat de la població.
0: Totalment. De fet, allà l'anestesiòloga Elena Casado conta que, clar, des d'aquest pecat original del pariràs amb dolor que deia la Bíblia, com que s'ha conceptualitzat aquest símptoma i ha travessat la mirada mèdica i social. I és com, no us ha passat molts cops de tindre una amiga que diu «Ai, que mal em fa la regla, tal», i dius «Prende algo». No, no, encara no. Estem posades a conviure amb el dolor. Però per aprofundir en aquesta qüestió vull incorporar a la conversa a la doctora Carme Valls, que és endocrinòloga, directora del programa Dona Salut i Qualitat de Vida del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris i una de les especialistes entrevistades en aquesta investigació del País. Bona tarda, Carme.
5: Hola, bona tarda.
0: Quan llegim aquesta investigació, sorprèn comprovar que encara avui moltes dones senten que el seu dolor no és escoltat. Per què costa tant creure en el dolor femení?
5: Bueno, sobretot perquè no se les escolta, però del dolor i de res més. Tampoc se les escolta d'altres demandes que puguin fer. Les demandes que fan les dones a consulta són dolor i cansament. Hi ha diversos, però si vull resumir molt, dolor i cansament. I cap de les dues demandes s'escolta. S'atribueix a problemes psicològics ràpidament, i en canvi se'ls dona un tractament psiquiàtric, que és sedants i antidepressius. I es diu que és psicològic i se les tracta amb pastilles i no se les tracta del diagnòstic que s'hauria de fer. I això enredereix molt la recerca, perquè ara estàveu parlant de molts problemes molt, molt importants, l'ovari poliquístic, l'endometriosis, l'infart, tot això. No hi havia recerca ben feta i no n'hi ha encara tota la necessària. Ha millorat una mica, però falta estudiar millor el que està passant, la fisiopatologia, que es diu. O sigui, què passa fisiològicament? Per què hi ha aquest dolor? Quan hi ha aquest dolor, sempre hi ha un trastorn hormonal i aleshores s'ha de poder ajudar a equilibrar les hormones d'aquesta persona. Moltes dones diuen, ui, quan he tingut un fill he millorat molt, el dolor menstrual. Clar, perquè hi ha un bany de progesterona. L'embaràs és un bany d'una hormona que és molt difícil en una societat tan estressada com la nostra i tan plena d'estrògens ambientals. És molt difícil que hi hagi un equilibri de les dues hormones del cicle menstrual, estrògen i progesterona. I aquest és un problema. L'estudi científic ens va enrederit cap a la dona.
2: Clar, durant dècades la medicina ha utilitzat el cos masculí com a model universal. Quin impacte ha tingut això en la investigació científica i en els tractaments que avui reben les dones, per exemple?
5: Bueno, pues per la dona ha sigut nefast, perquè no hi era. No hi era ni en la prerecerca, ni en la preclínica, ni quan s'estudien els fàrmacs inicialment, que es fan amb teixits, cèl·lules o animals d'experimentació, pues els teixits i cèl·lules són masculines i els animals d'experimentació també mascles. Perquè, com heu dit per aquí a la tertúlia, no? hi ha la creença, que és una creença, és una opinió, que com que les rates, per exemple, que amb les que s'estudia el cicle menstrual, tenien una mena de cosa semblant a la menstruació, que és l'estro, pues que això faria variar molt els resultats dels anàlisis i que s'havien d'estudiar en mascles. Després s'ha vist en els últims 5 anys, i s'han de revisar molts treballs de recerca, que els mascles, col·locats junts amb una gàbia, generen una relació de dominància entre mascles i tenen 5 vegades més testosterona els machos alfa que les rates que són dominades. I això ha fet variar tots els estudis que s'havien fet, uns 300 en aquest moment, amb ciències de neurociència, dels psicofàrmacs que estem donant a la població. S'han fet malament i s'han de revisar. Per tant, imagina't si tenim conseqüències. De no investigar bé, inclús estem tractant malament.
1: Hi ha científics que diuen que costa més diners com fixar-nos en la dona o en l'espècie que sigui per tenir en compte les variacions hormonals, però com es pot salvar aquest sobrecost, si existeix?
5: Pues per el mateix sobrecost que ens estem mirant les pròstates en mil·límetre. Per què els homes tenen que tenir assegurats els antígens prostàtics per saber si una cèl·lula de la pròstata s'està multiplicant, que no té un sobrecost, això? Per què sobrecost només és estudiar les dones? Val, això no té sostenibilitat, això no se sosté. És la meitat de la humanitat i té el mateix dret a ser mirada que l'home en les seves diferències. Som diferents que els homes biològicament, donem la vida, també heu parlat de lo malament que s'estudia el postpart i els dos anys després del part. Tampoc la cesària no es considera una operació quirúrgica ni una baixa quirúrgica, i de cesàries en fan moltes, malament també a vegades, amb excés, però les que es fan, les que es necessiten, no són considerades baixes quirúrgiques, que no és una operació, que no l'anestesien. Per tant, imagina't, les diferències no és perquè sigui molt costós estudiar la dona, perquè és tan costós estudiar la dona com l'home ben estudiat també, que no creguis que els homes també a vegades, sobretot grans, s'estudia homes joves, però els homes grans també els hi falta un toc de ciència.
0: Doncs doctora Carme Valls, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
5: Bueno, ànims amb aquests treballs de divulgació.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Ara marxem uns minutets i tornem amb el One Hit Wonder.
6: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
7: Ser Catalunya, Barcelona.
8: El ventilador a tope y tú sin dormir.
9: ¡Qué calor!
8: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. LaTiendaHome.com.
10: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
11: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
12: I el millor candidat per Esquerra és Gabriel Rufián?
13: Segur que és un candidat magnífic, és amic meu i és el meu company. Jo l'he ajudat sempre i intentaré ajudar-lo sempre.
11: Aquí Catalunya edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada. Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
14: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
11: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena Seri Ser Catalunya.
7: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: cessació temporal d'hostilitats entre amics que estan en guerra.
1: Els dimecres hi posem música a la treva i avui ens descobreix el seu One Hit Wonder, el David Ross.

0: salut, David. Com vas aquests mesos?
1: Bé, moltes gràcies. Molt content de seguir.
2: També és molt content perquè ha sigut pare fa pocs mesos, així que en aquesta voràgina de paternitat a tope.
1: Sí, ara mateix immers amb la paternitat, absolutament. Però bé, molt content. Demà just fa 3 mesets i molt bé, la veritat que és supercontent. Uh-huh.
2: Comencem el país d'origen de la cançó que ens portes. Cap on anem?
1: Pues és Suècia. És Suècia, és un artista suec.
2: Any de publicació?
1: I 1997.
0: L'artista és, o grup?
1: Eagle Eye Cherry.
2: I la cançó?
1: Safe Tonight, que jo crec que molta gent la coneix.
2: Jo crec que sí, que tots els que estem aquí a taula també vosaltres coneixeu aquesta cançó, sí, i tant,
3: no,
2: però...
3: Jo sí, no sabria dir-te cap cançó més d'aquesta
2: persona. Pues que no hi ha gaire més.
0: És,
2: no,
0: però, no? Sí, sí, la
3: però sí, la cançó la sé.
2: Clar, jo no sé per què l'ubicava des de petit quan la vaig escoltar. Pensava durant molts anys que era Red Hot Chili Peppers.
1: Sí?
2: M'ho vaig pensar durant molts anys, que eren pues, ells, i res a veure.
1: No, no, res a veure, res a veure. De fet, és un artista, és suec, que jo, per també sorpresa meva, després de buscar-ho, perquè pensava, tenia molt a dins que era americà, no sé per què. Mm-hmm. Suposo perquè al final és un artista que ha sonat amb aquesta cançó molt, però no, no.
2: Però clar, és artista, perquè pel nom... Eagle Eye Cherry podria semblar un grup, perquè clar, és un nom,
1: sí,
2: no molt típic.
1: Sí, sí. No, és un artista i a més amb aquest nom així tan peculiar també, que per això et deia jo que semblava nord-americà, perquè és un com molt natiu, no?, americà. Eagle Eye Cherry és com Ojo de Halcón, és una mica així com, bueno, sona indie, sí, natiu americà.
2: Clar, quan et vam dir de venir aquí a fer un What Hit Wonder, tu vas tenir clar aquesta cançó, que és la que volies portar, o va haver-hi una mica de dubte?
1: Bueno, aviam, hi ha molts, sí que és veritat que hi ha moltes cançons així d'un tema que ho ha patat un grup, però ho tenia clar perquè, bueno, al final és una cançó que jo habitualment també tinc al meu repertori, que m'agrada molt, i sí que és veritat que no és molt més conegut més enllà que per aquesta cançó, Eagle Eye Cherry. Després, jo, havent-ho escoltat, sí que té una discografia molt guai, que ara mirarem, i crec que és un gran artista, la veritat.
0: La cançó es va publicar el 97, però tu quan la vas descobrir?
1: Doncs mira, jo la vaig descobrir, hauria de tenir pues, 8-9 anys, jo crec que cap al 2000, una cosa així, que va ser, crec, quan més va arribar aquí cap a Catalunya, a Espanya, jo crec que va ser aquella època, cap als 2000, 2001, jo crec que hauria de descobrir-la.
2: Clar, i a més va ser el seu àlbum de debut, el que va publicar, el primer. Desireless. Ho heu buscat, no ho sabia, ho reconec.
3: Molt honrat, molt honrat, sí, pues, la teva part.
1: Molt bon disc, la veritat, Jo ja et dic, el vaig... Això va arribar amb un CD que va comprar el meu germà aquí, per Barcelona. Crec que el Revolver és aquí mateix, aquí al costat, i jo me'l vaig escoltar sencer, i des del primer moment em va enganxar moltíssim.
2: I un àlbum que ha venut milions de còpies.
1: Sí, sí.
2: 4 milions de còpies s'ha venut.
1: 4 milions, sí, sí.
2: Home,
1: és una xifra.
2: Ara ningú ven, 4 milions.
1: No, ni els més grans ara.
2: Ni Bad Bunny, 4 milions d'àlbums, imagina't ara. I a més va ser número 3 a Irlanda, 5 als Estats Units, 6 al Regne Unit, 2 a Suècia, i va guanyar el premi Rock Journer, no sé si ho he dit bé, a cançó de l'any de Suècia del 97. Que també déu-n'hi-do, aquests mèrits.
1: I tant.
2: Clar, tu em dius que vas descobrir aquest artista per aquesta cançó, però que vas anar més enllà d'aquest primer àlbum.
1: Sí, perquè realment, clar, a la que treia cançons pues ja el tenies una mica ubicat. Va ser l'època també que va sortir tot aquesta... el tema del MySpace, tota aquesta... Llavors jo el anava seguint perquè realment era un artista que estava bastant actiu en aquella època. I bueno, ja et dic, jo...
2: El MySpace, ha tornat a sortir.
3: Tornem a parlar de MySpace.
2: Sí, de quan recuperem cançons de fa 20 anys o 26.
3: Sí, a veure quan ve un One Hit Wonder del 2017, que no hi havia MySpace ja.
2: Ja no existia, ja no existia.
0: I tu, David, has participat en alguns concursos com La Voz o com Operació Triunfo. Alguna vegada l'has cantat allà?
1: No, la veritat que la canto habitualment pues, amb el repertori que tinc quan vaig a fer alguns concerts de versions, faig també casaments, i és una cançó que realment quan la gent l'escolta diu, hòstia, la tenen com poc ubicada i la recorden, i és una cançó bastant 2000era, jo crec.
2: Mm-hmm. De fet, el Eagle Eye Cherry ha publicat més àlbums, no es va quedar només amb aquest. De fet, a dia d'avui encara està actiu.
1: Sí, sí, sí, i molt actiu, a més. Vull dir que segueix tocant. Crec que no fa molt va venir a Barcelona, farà uns anys, però no fa molts. juraria, no recordo ara.
2: Ah, mira, 8 anys, així que fa ja una estoneta. Va ser l'últim concert que va fer aquí l'11 d'octubre del 18 a la Sala Bars, però és que a més en aquell moment feia 14 anys que no ens visitàvem al concert, sí, per clar, tant, no, els últims 20 anys ha vingut una vegada. Sí, vas anar a veure o no?
1: Sí. No, no, no, la veritat que no, no. De fet, no em vaig enterar, recordo, crec recordo de dir, hòstia, ha vingut i crec, juraria, si no m'equivoco, va ser per algun festival... Així, no, no recordo ara quin, però crec que va ser per un festival que van portar, i recordo veure després les imatges i dir, hòstia, ha vingut i no, ni m'he enterat. Vull dir, també et dic, ara mateix sí que l'he perdut una mica la pista fa anys i jo recordo però, les cançons del primer disc, del segon, però ja a partir d'aquí em perdo bastant, o sigui que segurament un concert seu aniria perdudíssim, aniria a redescobrir una mica l'artista.
2: I escoltarà el hit aquest.
0: I ens està passant molt en aquesta secció, que l'altre dia amb el Jason Maràs també el mateix, que és com que els One Hit Wonder no són tan One Hit Wonder, o sigui que tenen una bona llista de cançons.
1: Bueno, clar, suposo que també hi ha molta gent que els hi perd la pista perquè igual a nivell mainstream mundial ja no són tan coneguts, però després tenen grans masses de seguidors i gent que els segueix molt i que no paren de tocar. Vull dir, això ha passat amb molts grups que pensem que han deixat de tocar i segueixen tocant, l'únic que no passen per aquí, no fan gira, no passen per Espanya o per a prop i ja et penses que no estan tocant, però als Estats Units estan patant
2: total
1: tot. Vull dir que...
3: Que al final tampoc és una cosa tan negativa perquè és una mica el fidelitzar al teu públic. Igual com hi ha molta gent quan surt d'Operación Triunfo i tal que diu, està molt bé el boom, perquè t'obri moltes portes, però és després, quan eixe boom baixa, que ja tens el teu públic, el que realment va als concerts, consumix el producte perquè li agrada i no tant per emser una cançó o surt de tal programa i tal. O sigui, que tampoc és tan greu o tan dolent deixar de ser un One Hit Wonder.
1: Ahí està, clar, sí, totalment d'acord.
2: I de fet, jo crec que aquí a Catalunya molta gent la va descobrir aquesta cançó gràcies a aquesta versió. Clar, i a més, era una versió dels Kabul Baba, que són components, o eren components de Sopa de Cabra, justament quan es va aturar el 2001 Sopa de Cabra a la cresta de l'ola. El 2002, un any més tard, el Cuco i el Pec, eren dos dels components, juntament amb l'Àngel Valentí de Glaus, van publicar aquest Sent la nit, que segurament és el One Hit Wonder de Kabul Baba, no?
1: Sí, bueno, home, sí, realment, aviam, va ser la cançó que més repercussió va tenir. Però realment Kabul Baba, hòstia, jo, per exemple, després bueno, des del primer disc, superfan, i la que dèiem ara, no?, de que molta gent no els ha seguit tant, però realment superfan des del minut 1, jo.
2: De fet, aquesta cançó en català té gairebé 1 milió a Spotify en uns anys, fa 24, que no hi havia aquests números, que és una autèntica barbaritat, per tant, també Kabul Baba patant-ho.
0: Sí, que és la millor fórmula per One Hit Wonder, per una persona de Suècia i Catalunya, qui sigui.
1: No, a més, molt a favor de que fer aquestes versions dintre de ser un grup que fa les pròpies versions, no? És superguai que tinguin aquesta lluïdesa de fer una cançó més tan coneguda en aquella època, perquè si no recordo és del 2001, i són 4 anys, vull dir que aquí li van fer que sonés molt. De fet, jo l'he escoltat pràcticament més de Kabul Baba que de Little Cherry.
2: I jo aquí crec que vaig descobrir primer la del Sent la nit i després vaig descobrir que hi havia una versió en anglès que, clar, potser molta gent va pensar, mira, aquest Eagle Cherry fent una versió de Kabul Baba. I no.
0: Això
2: a vegades passa. Però clar, el que venim aquí també és amb ganes d'escoltar-te-la cantar. I a més crec que faràs un mix. Faràs meitat Save the Night i meitat Sent la nit.
1: No, però aviam si...
0: Idiomes, querida.
2: Idiomes. Doncs avui amb el One Hit Wonder, amb el David Ross cantant el Save the Night, el Sent la nit, de Eagle A. Cherry.

0: Mix. Eagle Eye Cherry i Cabullo Va.
1: Meravellosa.
2: Top, top, top, aquesta versió, eh? Brutal. Moltes gràcies, David. Ens apuntem en el teu One Hit Wonder.
0: Perfecte.
2: I ara anem a veure com es dona treva el nostre convidat d'avui.
3: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre amics que estan en grup.
4: I aquest mes de juliol és la temporada del Pride, i és per això que avui ens visita el comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona per fer-nos una valoració, per explicar-nos com està el procés del World Pride 2030 i, sobretot, de dir-nos com es dona treva. I és que avui ens visita el Javier Rodríguez Núñez.
5: És el moment de mostrar totes les realitats i el nostre orgull. Un moment en què les nostres realitats es posen en dubte, hem de celebrar més que mai el que som, el que estimem i el que reivindiquem. Orgull LGTBI.
6: Barcelona està preparada per acollir el World Pride 2030 i estem a pocs passos d'aconseguir-ho. Una ciutat on podem viure el nostre orgull.
4: Javier Rodríguez Núñez, com estàs?
7: Bueno, molt bé. Ara m'ha meravellat després d'aquesta actuació que he pogut escoltar.
4: Clar, clar,
7: jo no us cantaré, però, no. Però molt content.
4: Però ara suposo que em més relaxat després de que s'han tancat els actes del Pride Barcelona, o no? Aquí mai es dona treva.
7: Sí, bueno, és un mes molt mogudet, el mes de juliol, i ara justament estem preparats per anar al World Pride d'Amsterdam, que aquest any se celebren allà, i la veritat que tenim una agenda molt carregada aquest mes.
4: La pregunta és que portem tots els convidats és: tu com et dones treva? Com desconnectes?
7: Jo acostumo a anar un parell de vegades a la setmana a veure el mar. O bé practico esport al mar, o bé simplement m'apropo i veig les onades, que és una cosa que em relaxa molt.
1: Respirar una mica de l'olor,
7: sí,
1: del mar.
7: Exacte.
4: Aquí ho tens fàcil, a Barcelona.
7: Exacte, tenim la sort de tenir la platja al costat.
4: Uh-huh. I escolta, és complicat el desconnectar del tot, sobretot en una feina com també l'agenda política, que sempre hi ha actualitat, sempre hi ha coses, el dir, paro tot, o això, en el teu cas, és impossible de fer.
7: Té una certa complexitat, però també depèn una mica dels límits que et poses a un mateix, no? Perquè al final podries estar tot el dia, les 24 hores, d'un lloc a l'altre, i al final també es tracta d'anar trobant l'encaix amb la vida personal.
4: No hi ha moments de ficar el mòbil en modo avió, és clar.
7: Això no es pot, no es això pot.
4: No es pot. Sempre pendent del que pugui
7: sempre
4: passar.
7: Sempre pendent.
4: Sí, això que dèiem, ara fa unes setmanes també s'han tancat els actes del Pride de Barcelona. Vull una valoració de com has viscut aquestes setmanes, multitud de gent, actes que han triomfat. Vaja, com ho has vist tu?
7: Doncs molt positivament. La veritat que aquest enguany hem repetit l'afluència de l'any anterior i ja s'està convertint en un esdeveniment central de la ciutat, i l'aposta que fem doncs és que segueixi sent així, per enviar un missatge clar a la ciutadania de que estem al seu costat i de que estem molt orgullosos també de tota la diversitat de la nostra ciutat.
4: I a partir de ja, està ja pensant en el 2027, en el Pride del 2027 a Barcelona, o hi han aquests mesos de treva, setmanes almenys, de dir, va, anem a respirar una miqueta?
7: Sé que els organitzadors de Pride Barcelona s'estan donant una mica de treva, perquè també amb l'organització de la candidatura del World Pride tenen molt a sobre de la taula, i ara venen uns mesos doncs molt intensos en aquest sentit, no? O sigui, estan dirigint els esforços a guanyar el World Pride 2030, que no ho sabrem fins al mes de novembre.
4: Clar. Ara que dius això, World Pride 2030, Barcelona és una de les opcions. Està bé, pinta bé, està la cosa encarada, o com va això?
7: Doncs competim contra Bangkok. Abans també ho fèiem contra Londres, però he vist que les candidatures més serioses eren Barcelona i Bangkok. I la veritat que és molt poderosa la idea d'enviar un World Pride a Àsia, però nosaltres sabem que Occident necessita enviar aquest missatge, no?, en un moment com el que estem vivint, de que s'ha d'apostar per la diversitat i de que necessitem ciutats que facin de bastió d'aquesta diversitat. I Barcelona, ja ho sabeu, és una ciutat que sempre ha apostat, portem dècades de feina dirigides a això, no?, i volem que això es consolidi en un esdeveniment mundial. Al final estem oferint Barcelona com a escenari, no?, perquè tot el món doncs pugui venir i celebrar la seva diversitat.
1: I tant amb el Barcelona World Pride de 2030 com el de l'any vinent o el d'aquest any, hi ha lloc per tothom? O sigui, no eclipsa altres orgulls més crítics o un altre tipus de públic?
7: Jo crec que al final s'ha de donar espai a totes les celebracions. Nosaltres, quan vam arribar al govern de la ciutat, ens vam seure amb l'orgull crític i els hi vam donar una infraestructura, una estabilitat econòmica, els hi hem donat també la comunicació a través de banderoles, a través dels canals que tenim, perquè creiem que cada una de les convocatòries respon a una realitat i totes defensen el mateix, no?, que al final és la llibertat.
4: Ara estava pensant, clar, el 2030 està confirmat ja el Mundial a Espanya, que pugui també estar a Barcelona. És compatible que pugui en una mateixa ciutat dos esdeveniments d'aquesta índole tan grans i amb tanta gent?
7: Aquesta pregunta me la va fer el regidor d'Esports, i us he de dir que podem escollir en quin moment, no, celebrar aquest World Pride. Es poden moure les dates, hi ha una certa flexibilitat i no la faríem coincidir perquè volem que la final del Mundial sigui a Barcelona. I si és així, doncs us puc assegurar que no coincidiran.
1: S'imagina tot el Gays and Girls i les Heteras també celebrant el Mundial.
4: Ara que estem en aquest mes de juliol, quantes vegades t'han dit en aquests dies i escolta'm, on està el mes de l'orgull heterosexual? T'ho han dit moltíssim i en els darrers anys també, i és coses que malauradament encara es diuen.
7: Sí, i la particularitat és que hi ha gent que fins i tot entra al web de l'Ajuntament o a la app de l'Ajuntament i fa una instància preguntant de per què no hi ha un orgull hetero.
2: No m'ho puc creure.
7: O sigui, rebem tantes queixes per soroll com queixes vinculades a això, no? I al final el propi orgull també va una mica d'això, no? Ocupes l'espai també per demostrar que som una part més de la ciutat i que un dia a l'any doncs hem de poder celebrar la nostra diversitat i la igualtat com tothom, no? No molestem a ningú i al final hi ha aquesta importància. Ara fa cosa d'una setmana i va haver-hi aquest passat cap de setmana va haver-hi un atac a Berlín, no? on hi ha hagut més de 16 ferits i una persona ha perdut la vida i realment això demostra que l'orgull és més necessari que mai, no? Hi ha gent que ho qüestiona, hi ha gent que ho ataca, no? I és important que des de totes les realitats doncs això es treballi.
4: De fet, avui hi ha una manifestació, un acte de suport a les víctimes de l'atemptat de Berlín a les 7 a la plaça Universitat, justament avui que dèiem això.

0: o sigui, perdó, tot i que us sembli, de que estem vivint amb normalitat el grup Fades, que de fet va fer concert també per l'Orgull Crític, fa una setmana va denunciar unes agressions sexuals, unes agressions, perdó, homòfobes a algun dels seus concerts. Com podem fer per tallar això? Perquè és que la gent jo crec que segueix pensant que no passen i es van denunciant, però sembla com un goteig que no fa soroll.
1: Doncs és importantíssim seguir ocupant aquests espais, perquè al final, ho deia el cantant de Fades, no? quan van als pobles, no? I ciutats de Catalunya, ja estan fent un acte de reivindicar-se, no? Ja estan fent un acte d'anar a un lloc que pot ser hostil, però també per demostrar-li a la gent que està allà, no? És un missatge que també envies de que som a tot arreu, de que donem suport a tot arreu, perquè penseu en la persona que ha de viure cada dia en aquell poble, no? O sigui, Fades va fer l'actuació i pot patir aquesta agressió, però després hi ha gent que allà, gent LGTBI, que pateix doncs dia a dia també aquest assetjament, i és important que vegin realitats com la seva, no?, representades dalt d'un escenari, no?
2: I de fet, els delictes d'odi i amenaces encara estan passant massa del que haurien de passar. De fet, a tu va passar alguna cosa similar a través de X. El dijous del Pride crec que també va haver-hi un delicte d'odi i amenaces. Com es combat això?
1: Doncs d'una banda, a través de la prevenció, que és a través de l'educació i la pedagogia, és importantíssim, però de l'altra també tenint eines per, quan això es produeix, donar un acompanyament a la víctima i, sobretot, ressarcir a la persona que ho ha patit, no? Estem desenvolupant una ordenança d'igualtat de tracte i no discriminació perquè qualsevol fet discriminatori que pugui passar a la ciutat, de qualsevol tipus, doncs pugui tenir una resposta a través de la sanció, i això també és important, més enllà, no?, del suport psicològic i acompanyament que ja fem a les víctimes, sinó que també hi hagi, doncs, una contrapartida i anar reduint aquestes circumstàncies. Nosaltres tenim la sort, no?, de que no estem en moments anteriors, que la gent ara també denuncia molt més, i en aquest sentit doncs seguirem reforçant els serveis perquè la gent, quan ho pateixi, doncs tingui al seu abast doncs tots els serveis.
3: I tu també eres el comissionat d'Infància, Adolescència i Joventut, i just aquí al programa l'altre dia parlàvem de la joventut i de com molts cops se'ns criminalitza els joves i se'ns tira la culpa de moltíssimes coses. Tu veus això també en el dia a dia?
1: Sí, per exemple, quan es parla, no, de com els joves s'abracen a l'extrema dreta, no? Moltes vegades es parla dels joves com si fossin persones que es deixen rentar el cervell, no? Quan moltes vegades pot ser que estiguin canalitzant frustracions, pot ser que estiguin passant per determinades fases, i no cal criminalitzar el jove com que això és una cosa irremeiable, que ja han entrat a l'extrema dreta i que no es pot solucionar de cap tipus, no? Jo crec que s'ha de fer, no?, des de la comprensió, s'ha d'anar treballant en pedagogia per demostrar, doncs, que cadascú té i cap a la ciutat, no?, i que moltes vegades escoltar aquestes frustracions ens pot portar a abordar el problema d'una manera diferent, no?
2: I ara que parlaves dels joves i l'extrema dreta, però també la joventut i l'adolescència cada cop són més lliures en quant a identitat, a gènere, són molt més fluids. Potser està ara mateix la joventut més polaritzada que mai, o no?
1: Es percep bastant. Nosaltres, quan treballem amb els professionals que treballen directament amb adolescents i joves, sobretot, sí que es veu que aquestes accions generen unes reaccions, no?, tant d'un costat com de l'altre. Però jo sempre ho dic, no?, els adolescents tenen un cert dret a ser cràpules, no?, tenen un cert dret
2: de cagar-la,
1: a anar desenvolupant-se, anar, no?, i caure en determinades coses. El que passa és que hem de procurar que això no es consolidi, no?, hem de procurar que a poc a poc vegin que tots hi cabem a la societat i que l'odi no és la solució, no? Jo crec que aquest és el gran repte, però evidentment, si no ho fas des de la comprensió, no et podràs a dirigir aquesta persona, no? Sempre et veurà com un enemic, o et veurà que estàs a l'ofensiva, no?
0: Segons l'enquesta de valors socials del 2025, feta a més de 2.000 barcelonins joves, que són entre 12 i 35, si no m'equivoco, doncs sí, els joves el que sí que tendeixen és a ser més individualistes, o sigui, ja no n'hi ha valors socials, ja no es fa d'èxit social. Com ho fem?
1: Doncs mira, nosaltres això també ho percebíem, parlant amb el Consell d'Associacions de Barcelona, veuen que el voluntariat està caient en tots els grups d'edat, però que en les persones joves també s'està notant massa, no? Jo crec que això, d'una banda, ve de les pressions vitals que tenen els joves, és a dir, quan tu no arribes a final de mes, és molt difícil que puguis dedicar espais per anar a un centre comunitari, que puguis dedicar temps per fer voluntariat. Això és molt difícil trobar-lo, i per tant, jo crec que també s'ha de treballar aquesta part. I de l'altra, s'ha de seguir fomentant des de la petita infància infància, aspectes com el lleure educatiu, com l'associacionisme, la participació, no? Ara crearem un Consell d'Infància i Adolescents, o també doncs, hem treballat per reforçar els esplais i els caus, que eren una eina importantíssima de participació.
0: I ara que fa una setmana de l'Esboranga a Vallbona, s'ha fet com molt viral un tall de

0: anem a posar Balbona al mapa. Un jove de Balbona se l'escolta igual que un de Sarrià o un de Gràcia?
1: És cert que en la majoria d'espais institucionalitzats sempre històricament hi ha hagut un perfil de jove molt clar, que és de classe acomodada i et diria que fins i tot de Barcelona de tota la vida, com per dir-ho així, de moltes generacions, i ara estem canviant aquesta tònica, no? Quan parlem de fer un Consell d'Infants i Adolescents, el que volem és que estigui representada la diversitat en origen i que estigui representada també tots els barris i districtes de la ciutat. I és importantíssim, evidentment, comptar amb espais com Vallbona. Mira, el lleure educatiu, per exemple, que parlàvem de la importància dels espais i els caus, on no té força és a districtes com Nou Barris i Sant Martí, però també a districtes com Sarrià i les Corts. Per tant, és com els extrems moltes vegades, no? Exacte, o sigui, pateixen com problemàtiques similars, no? I en aquest sentit, doncs, és un aspecte que s'ha de treballar.
2: Ara deies esplais, caos, elements que molts hem viscut, però que no sé si ara en 2026 costa més seduir aquests joves per al tema de les xarxes, un món on tot està tan connectat a través de pantalles que costa seduir-los perquè surtin de casa, que facin barri, que facin ciutat i que connectin amb la gent del seu voltant.
1: És un repte perquè evidentment hi ha noves formes també d'entretenir-se, hi ha noves formes de connectar, de sociabilitzar, perquè al final l'adolescència necessita, no, d'aquest contacte social, però ara ja ho poden fer d'una altra manera. Però no vol dir que haguem de renunciar a això, i jo crec que és un dels objectius que hem de seguir tenint. No s'ha recuperat el nivell, per exemple, els espais i els caus previ a la pandèmia, no? I hem de preguntar-nos per què està passant això i sobretot donar l'opció de que es pugui revertir, no? Sobretot facilitant-ho des de les institucions.
3: I tu també, com a persona jove, no sé si t'has adonat que la gent té molt rebuig també cap a les institucions i cap als polítics, perquè els veuen com una cosa molt llunyana, que no els pilla tan de prop. Tu com creus que es podria apropar la institució i la política a la gent?
1: Doncs nosaltres ho hem fet a través de, per exemple, vam generar una marca nova que es deia Joves de Barcelona, que era més escèptica, que no era tant l'Ajuntament de Barcelona t'està dient, no? Yeah. Perquè sí que és cert que hi ha com un rebuig institucional, però crec que potser l'hem sentit tots, no? Quan teníem 15, 16 anys. I moltes vegades, els joves de la ciutat no ho saben, però moltes vegades passen pels serveis de joventut sense saber-ho, no? Nosaltres tenim una taxa d'arribada a alumnes de quart d'ESO del 95% a la ciutat. Oh. Però jo, per exemple, quan anava a quart d'ESO, no recordo que em vingués l'Ajuntament, no? Però sí que recordo haver fet orientació, haver fet... O sigui, per tant, és arribar, no?, d'alguna manera, i sobretot fixar-te en el que és important. Per tu l'important és que aquest jove tingui l'orientació, per tu l'important és que tingui la millor formació. Doncs això és l'important, no que sàpiguin que és l'Ajuntament, no que sàpiguin... O sigui, no és tant això, no? I és el que ens hem centrat nosaltres.
2: Clar, i òbviament, per connectar amb els joves que estan a les xarxes és també connectar per allà, no? I poder fer vídeos, acostar-se d'una forma de comunicació que anys enrere seria... Potser impensable trobar un polític parlant a través d'Instagram, TikTok o aquestes plataformes.
1: Sí, 100%. I el TikTok de l'Ajuntament treballem amb els propis joves, que són els que fan els vídeos, i sobretot per explicar allò que vulguem comunicar, no? Vam fer una precisament fomentant el voluntariat i fomentant la participació. Bueno, van sortint les iniciatives en mesura de que veiem necessitats.
0: I veient-te tu tan jove, et prenen seriosament els joves? I després el de l'Ajuntament, la resta, també?
1: Els joves sí, no? Perquè, clar, veuen una persona com ells que a més, i als adults, doncs, a vegades hi ha qui costa i a vegades que no. I és, jo crec que com a tots, no? Jo crec que aquesta taula, que som bastant
3: sí,
1: joves tots...
3: Sí, ens ha passat a tots.
1: I, per tant, bueno...
2: Et tracten amb un cert paternalisme, a vegades, no?
1: Sí, bueno, hi ha anècdotes, però, bueno, prefereixo no explicar-les.
2: Sí, va, una.
1: Bueno, no, alguna cosa, però... No, però, de veritat, és, al final... et trobes gent de tot tipus a tota la vida, no? I és fer-se, el fer-se respectar al final ve per altres vies, no? Que sobretot el treball i el marcar objectius.
3: I abans l'Uri també parlava de que ara els joves, però la societat en general, està molt polaritzada. Tu, per exemple, a l'hora de fomentar el diàleg entre opinions molt diverses, com creus que podem fer que la gent no simplement s'envolte de la gent que pensa com ells, sinó que potenciem això, el diàleg?
1: Doncs és un repte gegant perquè el propi algoritme no fomenta el diàleg, no? O sigui, tu ara obres els comentaris d'un vídeo i a cadascú de nosaltres ens sortiran en un ordre diferent en funció del que creguin que és el nostre interès, no? I això és el repte també, és com l'encaixen les tecnologies en tot això, no? Jo no tinc la resposta, no te la puc donar, però el que sí que hem de fer com a mínim és generar els espais, crear els espais i sobretot treballar entre als grups polítics també, no? Que vegin que des de les institucions també hi ha una voluntat de diàleg.
3: Que no és una baralla contínua.
1: Exacte. Que, és, que, per exemple, a Barcelona, ho anem fent, eh? A Barcelona hi ha un diàleg bastant fluid perquè al final l'objectiu el tenim tots el mateix, que és millorar Barcelona, cadascú té les seves receptes, però bueno, si no seiem i les parlem, no arribarem a millorar-ho.
0: A l'enquesta aquesta que dèiem, i relacionat amb el que deies ara, el valor que més important és pels joves és la llibertat. Ayuso vende una llibertat de cerveses i terrasses, i quina és la llibertat que Barcelona vol donar als seus joves?
1: Doncs mira, la campanya de l'orgull de l'any passat portava de lema la llibertat de ser. Aquesta és la llibertat que hem de defensar, i que moltes vegades la dreta agafa el concepte de la llibertat però s'oblida de la més important, que és la llibertat de ser i de fer el que consideris.
2: I ara que parlaves de la llibertat de ser, no sé si amb l'ultradreta és segurament el perill més gran a combatre dels propers anys.
1: Sí, i jo crec que és el gran repte generacional, perquè estem en un moment en el que els drets per primera vegada poden anar enrere, i per això candidatures com la del World Pride 2030, perquè també és un missatge al món de que ens hem d'organitzar, de que no van de farol, que van 100% a la reducció de drets, que van 100% a qüestionar coses que fins ara doncs, teníem assumides, i per tant és importantíssim que ho treballem.
2: La Bet, que va ser una de les actuacions
1: del Pride Barcelona.
2: Pride Barcelona, Pride Barcelona. I això que dèiem, no? Estarem molt pendents al 2030. M'has dit a l'agost, no? Quan
1: no, al novembre.
2: Al novembre. Al novembre estarem molt pendents a si hi ha,
1: si hi ha doncs,
2: l'hora bona. I si passa, doncs, bé, tindrem ganes de que ens ho expliquis, també.
1: I tant. Gràcies.
3: Moltes gràcies. Ens quedem amb la seva treva fins aquí, amb abraçar la llibertat de ser i el diàleg per combatre la ultradreta. També donar les gràcies al David Ros, que ens ha portat avui el seu One Hit Wonder.
2: I, òbviament, també a demà, que tindrem la secció de cinema amb el Fausto Fernández, amb la visita del productor executiu i director de La Gran Cita, el Toni Hernández, i la temàtica del dia, que no sé si podem avançar. Ho
3: sí, podem sí? avançar-ho, perquè, de fet, ens ha fet una mica d'espoiler
2: el Javier.
3: Perquè parlàvem de l'associacionisme dels joves i dels voluntariats, del poc temps que tenen també. Doncs demà parlarem de voluntariats, dels que existeixen de manera més genèrica, dels que volen sortir una mica de la idea de voluntariat i també de totes les coses que podem fer aquí a Barcelona, que moltes vegades pensem en voluntariats i pensem en anar-nos lluny, però aquí hi ha molta gent que també necessita ajuda i que es pot fer de manera de teixit social.
2: I ens ho podeu enviar ja en el 648 83 43 78.
0: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica.
2: Me'n pot llergo avui.
0: Perdó,
2: no ho he posat jo aquí,
3: ho ha escrit el Tomàs,
0: sí. El Tomàs. La Laia Més allà a la producció i la Noemí Pérez a les xarxes.
3: I fins aquí la nostra treva d'avui. Ens veiem demà a la una aquí a Cadena Ser i Ser Catalunya.
4: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
5: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Javier Liébana.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación de los incendios en Ávila, Madrid y Castellón invita al optimismo. Las tareas de extinción durante la mañana han seguido surtiendo efecto y todos los fuegos evolucionan de manera favorable. Pedro Sánchez, desde el puesto de mando avanzado en Navalcarnero.
7: Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional de Protección Civil. La evolución continúa siendo favorable.
6: Las próximas horas son clave porque en España ha entrado una nueva ola de calor. La gran noticia es que el fuego no ha avanzado en ninguno de estos tres puntos y esta ha sido la primera noche para muchos de vuelta a sus casas. Mariola Lourido, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Hoy es día de mantener a raya el fuego y evitar que se reavive. Vamos a empezar por el incendio de la Val d'Uixó. Sigue sin control con varios frentes activos. Las autoridades dicen que van un poco por delante del fuego, aunque admiten que está siendo muy complejo este incendio que ha quemado casi 10.000 hectáreas y mantiene evacuadas a 10.000 vecinos de esta comarca de Castellón. En Burgondo, en Ávila, con el siniestro mayor de la historia, 50.000 hectáreas quemadas, se afronta una jornada adversa por la ola de calor, pendientes del viento, pero el fuego no se ha movido ni un centímetro y el incendio de Madrid va camino de su estabilización. Si no hay más rebrotes de las llamas que han calcinado 17.000 hectáreas, sigue la desescalada. 1.000 personas más van a regresar a sus casas en las próximas horas y quedarán 10.000 en albergues y pabellones.
6: A partir de las 2:30 escucharemos cómo se han encontrado sus pueblos y sus casas, los vecinos que ya han podido volver. Los incendios y el calor que tampoco dan tregua en el resto de Europa. En Hungría, el Danubio ha alcanzado su nivel más bajo a su paso por Budapest, 31 centímetros, y se están suspendiendo algunas actividades. Antonio Martín.
9: Es el río más largo de la Unión Europea y registra el nivel más bajo que se recuerda en Hungría, Rumanía, Serbia o Croacia, países todos donde no es navegable la mayor parte de su recorrido y en los que están emergiendo incluso barcos y munición de la Segunda Guerra Mundial que estaban en el fondo del río. Hungría ha detenido operaciones en su única central nuclear, que no puede ser refrigerada, y Rumanía ha detenido también un reactor en otra central. Con la imagen de Budapest como símbolo, este escenario se repite en otros puntos de Europa. El Instituto Económico de Kiel, en Alemania, alerta de que las restricciones para navegar por el Rin, por el bajo caudal, pueden afectar a la economía germana, mientras que en Francia, el Loira y el Sena también muestran niveles de agua muy bajos.
6: Además, el gobierno británico acaba de declarar 7 zonas de Inglaterra en sequía, algo prácticamente inédito, entre ellas Londres y sus alrededores. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso se acaba de pronunciar sobre la noticia que ha publicado esta mañana El País y que ha confirmado la SER. La Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, que es una de las zonas más caras de la capital, por un valor de unos 6 millones de euros. Lo ha hecho para que lo use Ayuso como oficina, mientras que se realizan los trabajos de rehabilitación en la Real Casa de Correos, que es la sede del gobierno madrileño que está en la Puerta del Sol. Acaba de decir Ayuso que es una campaña de desprestigio contra ella, utilizando como argumento los incendios. Radio Madrid, Lidia Payo, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La presidenta madrileña confirma la compra de este ático de casi 500 metros cuadrados por las obras que se están llevando a cabo para rehabilitar la sede del gobierno regional.
11: A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo. También les digo que no sé cómo lo vamos a organizar, porque no sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o la de Transportes, y es el consejero el que se va para allá, no lo sé.
10: Niega que vaya a ser la residencia oficial, pero no aclara por qué no se informó en los canales oficiales de la compraventa, ni tampoco cuánto ha costado el inmueble. Ayuso lo achaca todo a una campaña de desprestigio.
6: En unos minutos repasaremos las reacciones a esta noticia y también a las polémicas declaraciones que ha dado esta mañana en Hoy por Hoy el presidente de Castilla-La Mancha. El socialista Emiliano García Page ha cargado así contra el indulto parcial que concedió ayer el gobierno a la expresidenta del Parlament catalán, a la exdirigente de Junts, Laura Borràs.
12: Es que hay conceptos que no se deben indultar, como es la corrupción. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva, y lo hemos prometido. La prueba más evidente es que cuando las cosas se hacen así de tapadillo y sin quererlo contar, pues evidentemente, como comprenderás, es que ya hay la asunción de que esto es algo muy doloroso, ¿no? Pero no ganamos en este contexto. Cuando más necesitamos dar una sensación de firmeza y de intolerancia contra la corrupción, no podemos indultar por corrupción. Aunque sea ya con agosticidad y cuando todo el mundo está con la maleta hecha para irse de vacaciones.
6: Page, que acusa a su propio partido de haberlo hecho a escondidas, mientras que el gobierno le quita el hierro y enmarca el indulto a Borràs en su estrategia de normalización política de Cataluña. Esta no ha sido la única crítica de peso que ha dejado Page, que también ha dicho tener muchas dudas sobre el caso Zapatero, apuntando que ser militante no significa ser cómplice.
5: Hora 14, con Javier Liébana.
6: Y en la redacción de informativos, Toñi Fernández, destacamos también la orden de búsqueda y captura sobre el fundador de Telegram.
13: Rusia acusa a Pavel Durov de colaborar con el terrorismo. La respuesta del dueño de Telegram, que vive exiliado en Francia desde que se negó a facilitar al Kremlin datos de opositores rusos, ha sido colgar una foto suya en la red social X haciendo un corte de mangas. Y la justicia ordena registrar el pazo de Meirás a nombre del Estado y poner así el fin definitivo al litigio con la familia Franco, que dura ya 7 años.
6: Con la producción de Minerva Marcos y con Emilio Escribano y Juan Carlos Fernández en la técnica, comenzamos. Son las 2:06.
5: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
14: Nou feminicidi a Catalunya. Un home s'ha entregat a comissaria després d'haver matat a punyalades la seva dona de 34 anys davant dels seus 2 fills. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, condemna el que és ja el 4th assassinat masclista de l'any.
15: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge a tota la ciutadania, en especial a les dones, per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-900-120, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any.
14: Els catalans fem 440.000 hores extres no remunerades l'any, segons un informe de Comissions Obreres. Les empreses s'estalvien 600 milions d'euros al no pagar aquestes hores.
16: Darrere de cada hora extraordinària no pagada hi ha un dret laboral vulnerat. Signifiquen menys salari, menys temps per la conciliació i més riscos també per la salut de les persones.
14: Fixeu-vos en la dada, 440.000 hores extres no remunerades cada setmana. El sector més perjudicat és el dels serveis. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha multat una investigació periodística. Sancionen la informació que la Directa va destapar sobre els casos de policies nacionals infiltrats en moviments socials. El mitjà ha posat el crit al cel.
17: El que està en joc no és només el lliure exercici del periodisme a la redacció de la Directa. És la qualitat democràtica de l'Estat i com pot coaccionar aquesta decisió l'activitat de qualsevol periodista.
14: Recordem que els policies tenien relacions personals amb activistes que no eren ni tan sols violents. Però, en fi, la sanció se l'ha endut al qui ha exercit el dret a la informació. I Laura Borràs evitarà anar a presó. Espanya li ha concedit l'indult parcial de la pena de manera que no hagi d'entrar a cap centre penitenciari, tal com havia recomanat el tribunal que va dictar aquesta pena. Està condemnada per haver fraccionat contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. 2:08 i pel que fa al temps, la calor de cada dia. Núria Seró, bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda. Es nota que estem ja al quart episodi càlid a Catalunya amb temperatures molt altes. La majoria de termòmetres ja estan superant els 30 graus a la costa i a l'interior es mouen entre els 32-35. Atenció, que bona part de l'interior de Catalunya està en avís per altes temperatures. Una jornada avui molt càlida, on es poden fregar els 40 graus a Ponent, i aquesta tarda es pot escapar alguna gotella d'alguna tempesta al Pirineu de Girona. Atenció, que la pròxima nit serà de difícil dormir. Ja hi ha avisos per calor nocturna tant a les Terres de l'Ebre com també al Pla de Lleida. I és que demà les temperatures tornaran a ser molt altes un dia més.
14: A aquesta hora estem pendents d'un incendi al Baix Penedès. Estan confinats els nuclis de Mas Llorenç, Mas Arbones i 4 urbanitzacions. Ara mateix hi treballen 20 dotacions terrestres dels bombers i 7 aèries. El CAP avança en direcció a unes vinyes llaurades que fan de contenció del foc, però el principal problema són els focus secundaris, que està llançant aquest incendi a 100 metres i també al flanc esquerre. Hi ha tallades 3 carreteres locals per aquest incendi que ha començat a un quart d'una. N'anirem informant quan en sapiguem novetats. Ara, a les 2:09, amb en Lluís Colomer, el control sonor, comencem.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
14: Què tal? Bona tarda. És un nou crim masclista a Catalunya. Ha passat a Barcelona. Una dona de 34 anys ha mort apunyalada i tot apunta que ha estat a mans de la seva parella, un home que ha estat detingut aquesta matinada quan s'ha entregat als Mossos després d'haver fugit en un primer moment. El crim va passar davant dels dos fills de 4 i 8 anys. Pau Puig, bona tarda.
19: Bona tarda. Els fets van passar dimarts al vespre quan la policia va rebre un avís per una agressió en un domicili al carrer Andrae. Quan es van desplaçar al lloc dels fets, els agents hi van trobar una dona ferida de gravetat. Els serveis d'emergències van intentar reanimar-la, però no ho van aconseguir. Segons fonts policials, el crim va tenir lloc davant dels fills de la dona. Segons les mateixes fonts, durant la fugida es va incendiar un vehicle que es va trobar cremat al barri de Navas. La Divisió d'Investigació Criminal dels Fets s'ha fet càrrec del cas. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha condemnat el crim masclista enviant un missatge a totes les dones que no estan soles.
15: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany i de condola a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista. Reitera el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la lluita per erradicar de manera definitiva aquesta greu vulneració de drets humans.
14: Aquest és, Pau, el quart cas, la quarta víctima mortal masclista a Catalunya aquest any.
19: Sí, aquesta és la quarta víctima mortal per violència masclista. El primer cas es va produir a finals d'abril a Barcelona quan una dona de 92 anys va ser assassinada a mans del seu fill fill al centre sociosanitari on residia. El fill va confessar el crim. El segon cas masclista es va confirmar al maig, tot i que els fets van passar al mes de març, quan una veïna de Tortosa de 60 anys va ser apallissada, suposadament, a mans de la seva parella. L'home que es va enviar a la presó tenia antecedents per maltractament. Ja havia estat detingut i deixat en llibertat abans del crim. El tercer cas va passar al mes de maig, quan un home va matar a ganivetades la seva exparella en ple carrer al mig de Figueres. La víctima tenia 33 anys. En aquell cas, també hi havia antecedents i l'agressor havia estat detingut per saltar-se l'ordre d'allunyament que tenia contra la víctima. L'Ajuntament va lamentar que el sistema de protecció de la víctima havia fallat.
14: Amb aquesta última víctima, des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, serien 163 les persones mortes en feminicidis a Catalunya. El telèfon d'atenció per les violències masclistes és el 900 900 120. No deixa cap rastre. Dues i 12 minuts i atenció a aquesta dada. Cada setmana els catalans fem 440.000 hores extra no pagades. Ho diu un informe de Comissions Obreres. Hi ha prop de 80.000 treballadors a Catalunya que allarguem l'horari sense cobrar ni un euro extra. Les empreses s'estalvien més de 600 milions l'any a costa de no pagar aquestes hores. Pol Valero, bona tarda.
20: Bona tarda. Sí, segons aquest informe del sindicat, només un 2% dels treballadors catalans fan hores extra de mitjana en una setmana, concretament en fan més de 5, però al cap d'un any, si s'acumulen, acaben sortint gairebé 23 milions d'hores extres no remunerades. Això és il·legal i, segons el sindicat, representa un abús pel treballador, un frau per la seguretat social perquè deixa de tenir ingressos i una oportunitat perduda per fomentar la contractació de persones que estan a l'atur. Quan parlem d'hores extres, segons l'Estatut dels Treballadors, és el temps de feina que supera la durada de la jornada de treball i és obligatori que es compensi o bé amb diners o bé amb un descans retribuït. Per això Comissions Obreres demana que s'aprovi el nou reglament de control horari per restringir l'ús abusiu d'aquestes hores. La idea és crear una plataforma digital a la qual pugui tenir accés la inspecció del treball. Però diuen també que cal canviar la mentalitat.
16: També cal un canvi cultural. És importantíssim. Cada hora treballada ha de ser una hora registrada, reconeguda i remunerada.
20: És Saida Eliluc, secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres, que assenyalava que les hores extres són un mal endèmic al mercat laboral català, que s'han reduït lleugerament els dos darrers anys, però mostren una tendència a l'alça des del 2019.
14: Les dones són les que pateixen, Pol, més aquestes hores extra.
20: Sí, des d'abans de la pandèmia, el nombre de dones que allarguen la jornada s'ha duplicat, mentre que els homes només han augmentat un 13%. Les hores extra no remunerades estan molt vinculades a la feina a temps parcial, on hi ha més dones. Un exemple de cas que segur que en sona algú que no té un contracte a jornada completa, però que igualment acaba allargant el seu horari. I les hores extra també estan molt relacionades amb els sectors més precaritzats.
16: Les hores extraordinàries no remunerades es concentren principalment al sector serveis. Afecten a totes les persones treballadores, però especialment a les dones i a les persones joves. Això no és casualitat. Aquest sector, com tots sabem, és un sector bastant precari, amb menys capacitat per negociar i, per tant, la gent té por a negar-se a allargar la jornada laboral.
20: Són declaracions a Ser Catalunya.
14: Hora 14 i 14 minuts i de l'àmbit laboral, justament avui un home ha mort en un accident mentre treballava en una mina de potassa de Súria, al Bages. Els fets han passat aquest matí en aquesta mina de Cabanasses. Els Mossos han rescatat el cos cap a 11:45. Hi ha una investigació oberta, però segons la primera hipòtesi ha quedat atrapat a uns 800 metres. S'havia produït un despreniment de roques a l'interior. El servei d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre a 3 persones, perquè també hi ha un ferit menys greu que ha estat traslladat a l'hospital i també una altra persona que no ha requerit un trasllat a cap hospital. En alguns sectors, les condicions laborals empitjoren força a l'estiu. Per exemple, quan és època de collita de la fruita dolça. Els salaris són tan baixos que els temporers han de dormir al carrer. A Lleida, la Paeria haurà d'obrir un nou pavelló per allotjar els temporers davant l'allau de peticions que ha tingut aquest any. En 2 mesos, prop de 2.000 persones han demanat un lloc on dormir. És el doble que fa 3 anys. Maricel Benavarre.
21: A les 110 places per a temporers sense feina del pavelló 3 se n'afegirà a partir del 3 d'agost unes altres 160 places al pavelló 4. S'ha hagut d'ampliar el dispositiu davant l'augment sobtat de persones, moltes d'elles dormint al carrer, i que s'ha comptabilitzat en 1.950. Això això entre les que tenen feina i les que no. El tinent d'alcalde Carlos Enjuanes explica que serà un dispositiu d'urgència amb allotjament i àpats i que durarà fins al 17 d'agost.
1: Són persones que arriben amb diferents situacions per un objectiu concret que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
21: Cal afegir als que venen a Lleida sense feina els altres que sí que tenen feina i que ja fa setmanes que han ocupat el 100% de les places d'allotjament en pisos i albergs que té la Paeria.
2: Per la seva banda, Barcelona obrirà a partir d'aquest dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor. Serà el passatge 2 de maig i obrirà portes cada dia a les 10 del matí fins a les 7 de la tarda i durarà un any i mig obert.
22: Tot el que és la qüestió climàtica està canviant molt ràpidament i les temperatures a l'estiu són temperatures molt dures pel que fa a la calor. Si es donés una temperatura extrema, obriríem més allotjaments.
2: Durarà un mes i mig obert, no un any i mig, disculpin. Durarà, en definitiva, mentre duri la temporada més calor. El 14 de setembre es tancarà aquest servei. Qui han sentit ara fa un moment era la comissionada de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes.
5: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: Dues i 17 minuts de la tarda, la Generalitat defensa la decisió del govern espanyol d'ajornar el Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, on s'havia de debatre un nou model de finançament de les autonomies. Senten el president Salvador Illa des del Vietnam.
23: L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
2: A l'últim moment, aquesta reunió ha quedat posposada pel mes de setembre per la petició d'ajornament de les comunitats del Partit Popular que el govern espanyol ha acceptat. La decisió d'ajornar-ho és, teòricament, per donar opcions al Partit Popular de dialogar sobre aquest model. Això malgrat que el PP fins ara directament no ha assistit a les reunions que s'han fet amb el Ministeri sobre aquesta qüestió. El resultat, en definitiva, és que avui torna a ser un d'aquells dies que havia de ser important per Catalunya i no ho serà. Fa dos anys que el PSOE es va comprometre amb Esquerra Republicana a aquest nou model de finançament que podia suposar 4.700 milions d'euros més cada any per la Generalitat. I de moment no ha arribat ni a ser debatut al Congrés. Ara torna a quedar ajornat, Laura Pons.
24: Ha quedat posposat pel 4 de setembre un moviment que ha assentat com un gerro d'aigua freda als republicans perquè Junqueras volia marxar de vacances amb el nou model de finançament que ell va pactar amb els socialistes encarrilat i ara haurà d'esperar fins al mes de setembre. Un nou model, recordem, que no inclou l'IRPF, un impost que havia sigut el principal escull pels pressupostos de Salvador Illa. Així que Esquerra es resigna, el president dels republicans no entén perquè el ministeri ha posposat la reunió perquè diu que amb els seus vots en tenen prou, són declaracions TV3.
25: Per tant, no hi ha cap necessitat de posposar ni cap necessitat de trobar més suport.
24: Junqueras lamentava el moviment del Ministeri que només diu fa que perjudica els recursos destinats a escoles i hospitals.
25: Doncs està perjudicant a tota aquesta gent. Quan el PP hi posa traves i anuncia que no hi anirà i intenta sabotejar-ho, doncs perjudica a la gent.
24: Des del govern, ho deies tu, Ferran, defensen que s'ha d'esgotar totes les possibilitats per negociar amb el Partit Popular, tot i que a fons de l'executiu desconfien que el canvi de calendari, el fet que aquest Consell de Política Fiscal i Financera es posposi fins al mes de setembre, els faci canviar d'opinió, dubten que hi hagi més casos com el de Canàries.
2: Dues i 19 minuts de la tarda. Laura Borràs evitarà anar a presó. El Consell de Ministres ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, que estava condemnada per haver fraccionat contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
24: L'executiu ha pres aquesta decisió després que el Suprem la condemnés per prevaricació i falsedat documental a una pena de més de 4 anys de presó, 13 d'inhabilitació i a una multa de 36.000 euros. El que fa, per tant, el govern és perdonar-li la presó, tot i que li manté la inhabilitació i la multa. L'origen del cas es remunta entre el 2013 i el 2018, quan Borràs dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. El tribunal va considerar que l'expresidenta del Parlament fraccionava els contractes per evitar fer concursos públics. En un comunicat a les xarxes, Laura Borràs ha lamentat que se li mantingui la inhabilitació per qualsevol càrrec electe, per això assegura això no és cap punt i final, sinó que és un punt i a part, i diu que seguirà la seva lluita per la honorabilitat ara a Europa.
2: Sobre aquest moviment del Consell de Ministres concedint l'indult a Laura Borràs, n'ha parlat el president de Castella-La Mancha, aquí a la SER. Diu Emiliano García Page que no és coherent amb el missatge que s'intenta donar des del govern central.
12: cree que con la que nos está cayendo en materia de corrupción ganamos en credibilidad indultando a gente que ha sido condenada por corrupción? Es decir, indultando por corrupción, que es algo que hemos prometido no hacer nunca, ¿ganamos en credibilidad para decirle a la gente que estamos en contra de la corrupción y más si es de los nuestros?
2: Son declaracions de García Page a l'Hoy por Hoy. 2:21. Adif continua investigant les causes de l'esvoranga Montcada en les obres de soterrament de la xarxa de trens. Avui fa just una setmana de l'esfondrament en un dels pous. Segons els geòlegs, no hi haurà afectacions en el medi ambient o l'aigua, Eva Hidalgo.
0: L'aigua que ara mateix...
3: El forat de més de 20 metres s'ha tapat amb més de 2.000 metres cúbics de morter i formigó i el govern encara no té les conclusions dels informes. És una zona molt complexa per la confluència d'un riu, un recomtal i també un aqüífer. A priori no hi haurà incidència en l'aigua que surti de l'aixeta pels que veuen del Besòs, segons ha explicat a l'Aquí Catalunya Xavier Sánchez Vila, que és catedràtic d'Hidrologia Subterrània de l'UPC.
0: L'aigua que ara mateix passi pel costat de l'esvoranc, anem a dir, en aquests moments, potser la captem i ens la bevem d'aquí a 3 anys o 5.
3: Oh, wow.
0: Sí, i per tant té temps d'anar millorant, té molt de temps. I després, evidentment, un cop es capta, l'aigua no es posa directament a l'aixeta, anem a dir així, sinó que passa per tots una sèrie de processos de potabilització.
3: La grua de grans dimensions ha quedat enterrada a dins i si s'ha segellat bé amb el formigó no hauria de tenir afectacions pel medi ambient, diu Sánchez, ja que el formigó és molt poc porós, és un material poc porós. Pel que fa a les línies ferroviàries afectades, les 3, la R2, la R2 Nord i la R11 van recuperar el servei el passat cap de setmana, però s'ha establert una limitació temporal, això sí, de velocitat en aquest punt.
2: I per cert, Eva, que els veïns d'un tercer bloc dels afectats per un altre esvoranc, en aquest cas el de la línia 9 del metro al barri de el Putxet de Barcelona, podran tornar a casa a partir d'avui. Ja havien pogut tornar alguns blocs, un tercer bloc podrà tornar a partir d'avui. Fa 22 dies d'aquest incident.
3: Concretament són els habitants de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. En total es van desallotjar, recordem, 8 edificis i hi va haver uns 300 afectats. Els primers van poder tornar a casa el passat dia 20, viuen els números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. És un retorn que s'està fent de manera gradual i, segons el govern, un 60% seran a casa entre aquesta setmana i la vinent.
2: 2:23, una pausa i de seguida tornem.
5: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau. Ser Catalunya, Barcelona.
4: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
7: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
8: La treva pactada entre les dues parts... En...
7: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb...
9: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
26: Ni som enemigues...
27: Ni estem en guerra.
26: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
9: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
28: I tu em fas anar...
29: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
30: Només penso en tu.
29: Referents amb tu.
31: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
32: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
5: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha multat La Directa, el mitjà alternatiu que va destapar els casos dels policies nacionals infiltrats en moviments d'esquerres catalans.
33: Tu te'n recordes aquell dia que em vas dir si t'ho perdonaria tot?
34: Sí.
33: Jo, saps que no et perdonaria jo mai de la vida?
34: El
33: que? Que et diguessis Maria Isern Torres. No t'ho perdonaria mai.
34: Ja.
33: Pues et dius així, t'hem pillat.
34: Ja.
2: Aquest és el moment en què un dels activistes li explicava a una policia infiltrada que l'havien atrapat. Acusen l'Agència Espanyola de Protecció de les Dades, acusa el mitjà, la Directa, d'haver difós informació personal i professional dels policies infiltrats que permetia la seva identificació. Recordem que estem parlant de policies que s'havien infiltrat en grups que no eren violents, eren activistes. Els policies tenien relacions personals, fins i tot eren parella d'alguns d'aquests activistes, fent servir una identitat falsa. I a sobre, com han sentit, els noms dels policies van transcendir en moltes publicacions, en molts documentals. Ara bé, l'Agència de Protecció de les Dades sanciona una investigació periodística. Amb els detalls, Àlex Calatrava.
1: Quatre dels agents de policia que es van infiltrar als moviments socials van denunciar la Directa per publicar les informacions sobre ells. Ara l'agència els demana censurar una desena d'articles i el pagament de 7.000 euros. Volen que eliminin tota informació relacionada amb els policies, tant els noms reals com també els ficticis, les inicials dels seus cognoms, les fotografies dels seus tatuatges, en definitiva tot el que sustentava les investigacions que la Directa publica des del 2022.
6: Com es pot destapar una operació d'infiltració policial que l'Estat nega? Sense informar de la carrera policial dels agents, el seu modus operandi o la relació entre la seva identitat real i la fictícia.
1: És Sònia Olivella, advocada del Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irídia, denuncien també que la demanda menteix sobre les infiltracions.
10: L'Agència Espanyola de Protecció de Dades crea una realitat paral·lela basada en errors o falsedats, segons la qual els policies que van destapar estarien actuant sota ordre judicial. Res més lluny de la realitat.
1: És Jesús Rodríguez, periodista de la Directa. Ara Irídia i el mitjà presentaran al·legacions i en un any l'Agència de Protecció de Dades haurà de decidir sobre la sanció.
2: I hi ha polèmica a Ripoll per la contractació de la filla de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, com a agent de la policia local de la capital del Ripollès. La filla de l'alcaldessa s'ha presentat a un examen com a interina i l'ha aprovat. Però qui va fixar les condicions de la prova i va determinar els membres del tribunal era la seva mare, l'alcaldessa Sílvia Orriols.
24: Ho va anunciar la mateixa Orriols durant el ple a l'Ajuntament.
11: La meva filla va quedar en primera posició més de 2 punts per sobre del segon aspirant. No he col·locat, ningú ha dit, i des del principi...
24: El que no explica Orriols és que la convocatòria es va crear de manera urgent, de fet feia 6 mesos que les oposicions s'havien congelat. Tampoc explica que va ser ella qui va determinar els membres del tribunal i qui va posar les condicions, els requisits d'aquesta prova. De fet, és la presidenta d'Aliança Catalana la que lidera la policia local dins del municipi. És qui té la competència per dirigir la política de seguretat de Ripoll i, per tant, és ella a qui se li atribueix la funció de convocar les places.
2: I qui ha forgat en la polèmica és Junts. El seu candidat a Ripoll, Ferran Raigón, li demana que delegui la regidoria de seguretat.
13: Que la representant política dintre de l'Ajuntament de Ripoll, de la qual depèn la policia local, és vostè en quant a regidora de seguretat. Nosaltres el que sí que li demanaríem, doncs, per evitar, doncs, uns possibles conflictes d'interessos, és que delegui aquesta, doncs, responsabilitat amb un altre regidor, doncs, del seu equip.
2: Sílvia Orriols ja ha contestat. Diu que aquesta proposta que fa Junts és ridícula i que no té cap sentit. I anem ara a Platja d'Aro, on els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un noi de 19 anys per amenaçar l'alcalde a les xarxes socials. Els Mossos mantenen la investigació oberta per identificar més persones implicades. Marta Altimir.
14: La mantenen oberta perquè, segons l'alcalde, Maurici Jiménez, ha rebut amenaces de 4 persones diferents.
15: Mai se sap si realment són persones i prenen una mala decisió i fan aquesta acció o poden acabar fent aquesta acció i, per tant, la denúncia és bona que es pugui fer.
14: La unitat d'investigació de Sant Feliu de Guíxols ha identificat, de moment, un dels autors, que ja ha estat denunciat penalment per un delicte d'amenaces. Jiménez, però, ha recordat que sempre acceptarà la llibertat d'opinió.
15: Entenc la discrepància, entenc que la gent pugui estar enfadada amb una decisió que no comparteixen.
14: Però que hi ha una línia molt fina entre la discrepància i les amenaces.
2: I a la recta final de l'hora 14 anem a Sant Feliu de Guíxols, on l'Espai Thyssen presenta avui Vincles, de Modest Cuixart. Durant tot el que queda d'estiu es podran veure obres que feia 30 anys que no veien la llum, Marta.
14: Són una 50ena d'obres, d'entre les quals 33 són de l'artista. La comissària de l'exposició, Pilar Giró, ha detallat quins altres artistes hi podrem trobar.
16: Urgell, May Friend, trobem Olga Saharó, podem trobar Miralles, trobem Miquel Villar i trobem artistes contemporànies com Pepa Poc.
14: I de totes aquestes hi ha obres que feia anys que no s'exposaven. Una proposta que, segons Giró, trenca amb l'estètica tradicional i que porta una visió renovada de l'art contemporani. L'exposició, que s'inaugura avui a les 8 del vespre, es podrà visitar fins al 10 d'octubre.
2: Continua a l'hora 14 de la SER.
17: Hora 14. En la SER.
0: con Javier Liébana.
3: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
4: He dormido del tirón, o sea, ha sido increíble. Volver a casa ha sido maravilloso. Estoy súper contenta de estar ya en mi casa. Mi casa está en perfecto estado, el pueblo también. Por lo que estoy viendo por mi ventana, el bosquecito que tenemos ahí de pinos no se ha quemado. Y bueno, a lo lejos, unas montañas que hay más a lo lejos sí que se ve que se ha quemado.
3: Es hoy uno de los grandes sonidos de los incendios, la vuelta a sus casas de quienes llevan, en algunos casos, más de una semana fuera, como Nuria, que es de Fresnedillas de la Oliva, en Madrid. La situación es más favorable, aunque las próximas horas van a ser clave.
12: La evolución continúa siendo favorable, con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles. Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional de Protección Civil, en un contexto complejo, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
3: Lo ha dicho Pedro Sánchez esta mañana desde el puesto principal de mando avanzado de Navalcarnero, donde se están coordinando los incendios de Madrid y Ávila. Desde allí Sánchez ha explicado que no ha habido avances en el fuego, que estamos más cerca de vencerle, y ha destacado la buena coordinación entre administraciones.
12: La respuesta está siendo eficiente, gracias sobre todo al espíritu de equipo de todas las administraciones, sabiendo que nuestro único adversario, nuestro único enemigo es el fuego y que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas.
3: Además, como lleva haciendo desde que empezó esta nueva crisis de incendios, ha vuelto a insistir en la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática. Según Copernicus, son ya 206.000 las hectáreas que se han calcinado este año en España. Faltando agosto, es ya la mitad de todo lo que se quemó el año pasado, que fue un auténtico desastre. La evolución de los incendios en Madrid y Ávila invita al optimismo. En las últimas horas no ha habido reproducciones ni está avanzando el fuego y poco a poco muchos vecinos están pudiendo volver a sus casas. Vamos primero a conocer la última hora en Ávila. Ser Ávila, Lorena García, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes. Pues como acaba de comunicar el ministro Marlaska, se está decretando el fin de la medida de evacuación de todos los vecinos que permanecían en esta situación. En el caso de Ávila eran todavía una docena de municipios los que se veían afectadas por esta medida. Y es que el incendio Burgondo hoy cumple su séptimo día, no ha avanzado ni un centímetro durante la noche, aunque se han seguido produciendo reactivaciones dentro del perímetro, que alcanzarían unos 180 kilómetros de distancia. La meteorología prevista para este miércoles vuelve a situar el incendio en un escenario de riesgo. Ante esta situación, el operativo mantendrá una estrategia basada en la vigilancia y la consolidación del perímetro, según indicaba la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María González Corral.
18: Centrados en las próximas horas en analizar cuál es la situación meteorológica, nos encontramos ante una ola de calor y ver qué pequeñas reproducciones se pudiesen producir.
17: La previsión para hoy apunta a rachas de viento de entre 30 y 35 kilómetros hora, por lo que los trabajos se mantendrán especialmente vigilantes en el frente oeste del incendio, la zona de Mijares y en la zona de Cebreros, donde la evolución del viento será uno de los factores a seguir con mayor atención.
3: Gracias, Lorena. Pues esa es la noticia. Las autoridades ordenan el fin de las evacuaciones y confinamientos en todas las localidades de Ávila afectadas por los fuegos. Las buenas noticias también llegan desde Madrid. 24.000 vecinos de 10 municipios han podido ya pasar su primera noche otra vez en casa. Alfonso Gea, buenas tardes.
19: Buenas tardes. El fuego no ha logrado tampoco aquí en Madrid progresar la pasada noche. No ha avanzado, pero sigue activo dentro de ese perímetro de 250 kilómetros que lo encapsula. Los satélites ya no reportan la existencia de focos activos de importancia, pero hay fuego que apagar. Siguen los trabajos por tierra y aire en la zona norte del Pantano de San Juan, en ese curso norte del río Cofio, que es el lugar donde las llamas han intentado proseguir su camino hacia las puertas del Parque Nacional de Guadarrama. Labores de extinción en medio de la cuarta ola de calor de este verano y con vientos de componente sur a alta velocidad. Vigilancia continuada, detección y más agua y bulldozers. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en declaraciones a Televisión Española.
0: y ahora ya estamos, como se ha hecho esta noche, en lo que es la vigilancia activa. Vuelvo a decir, reconocimientos aéreos, trabajos también aéreos para enfriar las zonas y también seguir construyendo cortafuegos de una forma eficaz a través de toda la maquinaria pesada para evitar cualquier efecto de una hipotética reproducción.
19: 9 horas por delante de máxima tensión. Hay muchos restos humeantes, mucha madera de especies leñosas y también resinosas que esperan una racha de viento para volver a activarse.
3: Gracias, Alfonso. Y luego está Castellón, donde las últimas horas han sido un poco más difíciles. En el incendio de la Vall d'Uixó no se ha conseguido todavía estabilizar, aunque esta mañana se esperaba que los medios aéreos pudiesen atacar las zonas que tenían un acceso más difícil. ¿Cómo ha sido, Ángela Berlanga?
7: Así es, las labores de extinción concentran sus esfuerzos en el flanco este del incendio, entre la localidad de Alfondeguilla y Tales, donde hay varios focos encendidos en una zona de difícil acceso. Estas son horas clave, ya que aparece el viento en esta zona de unos 20 kilómetros hora y también aumentan las temperaturas. La buena noticia es que hoy sí, los medios aéreos están trabajando en esta zona, la cual tiene una orografía muy complicada y son casi 400 los efectivos que hay trabajando en este incendio. Se espera que las noticias puedan ser mejores de cara a la próxima reunión del CECOPI, la cual se celebra a las 7 de la tarde en este puesto de mando avanzado.
3: Pues esta es la situación hasta ahora en estos 3 incendios, el día en el que ha entrado en España una nueva ola de calor que va a durar mínimo hasta el domingo. Hasta ahora se superan ya los 40 grados en algunos puntos. Meteoróloga Nuria Seró.
8: Hola, muy buenas tardes. Hoy se superarán los 40 grados a la sombra tanto en Córdoba, Logroño, Pamplona, Toledo, Zaragoza. Hoy empieza la cuarta ola de calor de este verano que durará al menos hasta el domingo, con calor extremo, salvo en el norte del país. De hecho, hoy ya se nota ese descenso de temperaturas tanto en Galicia, en el norte, como también en el Principado de Asturias. Y en el norte seguirán bajando los termómetros mañana. Y justo en el litoral cantábrico es donde encontramos algunas nubes a lo largo del día de hoy, también en Huelva se van disipando y esta tarde podremos tener alguna tormenta fuerte, especialmente en el Pirineo de Girona. La calima se va expandiendo por el archipiélago canario, especialmente la encontramos en las islas más orientales.
3: Como decíamos, la otra gran imagen del día es la de quienes han podido pasar su primera noche otra vez en casa. En ellos nos queremos centrar también hoy y con ellos ha hablado nuestro compañero de Radio Madrid, Pedro San Martín. Pedro, ¿cómo se han encontrado sus pueblos y sus casas los vecinos que han podido volver? Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Hemos podido hablar con vecinos de Cadalso de los Vidrios, como Mariano, que justamente temía por la situación que pudiese ver al llegar a casa.
20: Primero, no sé, con un poco de desazón, porque no sabes lo que te vas a encontrar, lo primero cuando llegas al pueblo, ¿sabes? Y luego, claro, cuando abres la puerta, lo que te puedes encontrar, cómo está la casa y tal. Y al llegar al pueblo había un montón de ceniza. Y luego yo abrí la puerta con olor, mucho olor, todo el patio, todo, y el de mi vecina, todo de pavesa, todo, pero vamos, pero lo que cabe, bien.
9: Esa alegría de Mariano al encontrar su municipio y su casa sin afecciones por las llamas es la que comparte Nuria de Fresneillas de la Oliva, que cuenta cómo su pueblo está mejor de lo que esperaban.
21: Aquí no llega el humo se ve como muy a lo lejos. El pueblo está limpio completamente, pero lo que se ve es la montaña, que hay una montañita pequeña, lo que se ve es la montaña detrás que ha sido afectada.
9: Una emoción que se suma a la esperada vuelta a sus hogares.
3: Pedro, gracias.
9: A vosotros.
3: Para todas estas personas, ya contábamos ayer las ayudas que ha aprobado el gobierno, pero ¿qué cubren los seguros y cómo tienen que reclamar todas estas personas que han sufrido daños en su casa, en sus negocios o en sus explotaciones? Ira Valdés.
22: Hola, buenas tardes. Los seguros multirriesgo cubren tanto los daños causados por el propio incendio como los derivados del humo. Si los afectados tienen otro tipo de seguro de hogar, tendrán derecho a la indemnización si este incluye la cobertura frente a incendios, como explica Manuel Mascaraque de UNESPA.
23: El seguro puede cubrir tanto los daños a la propia vivienda como los bienes sufridos. Además, si la casa no puede habitarse temporalmente, muchas pólizas contemplan gastos para encontrar un alojamiento provisional.
22: Hay un plazo de 2 años para reclamar la indemnización y legalmente habría que dar parte durante la primera semana. Un plazo que, explican desde el sector, no es tan rígido en este tipo de situaciones como tampoco lo es en el caso de agricultores y ganaderos cuyas pérdidas están cubiertas por Agroseguro. Sergio de Andrés es su director general.
25: En el seguro agrario el riesgo de incendio está cubierto en todos los seguros. Cubre toda la producción agrícola que puede haber en las zonas devastadas y también pues el ganado que puedan encontrarse en explotaciones ganaderas.
22: Y para los negocios daños dependerá de la póliza contratada, pero muchas, además de los daños causados, cubren incluso los ingresos perdidos estos días.
3: Esto respecto a la vuelta a la nueva normalidad de los desalojados, pero centrándonos en la recuperación de lo quemado. Ayer Javier Ruiz Martínez. Javi, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Estuviste recorriendo la zona cero de este incendio de Madrid, que es el Pantano de San Juan. Allí nos encontramos zonas verdes en medio de un paisaje negro que son claves para poder recuperar la zona.
1: Cuando decimos que un incendio ha quemado 50.000 hectáreas, la ingeniería forestal explica que entre un 10 y un 25% se puede salvar. Víctor Resco de Dios, miembro asociado de la Real Academia de Ingeniería.
5: Dentro de un perímetro siempre quedan zonas verdes y eso es muy importante porque luego va a facilitar, va a posibilitar la regeneración natural de la zona a partir de los árboles madre que han quedado sin quemar.
1: Lo que toca hacer ahora con esas zonas verdes es, claro, primero evaluar la severidad en cada zona y luego actuar para frenar la erosión que provocará la lluvia y el viento. Raúl de la Calle, secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales.
6: Pues desde el mulching, que es cubrir con paja las zonas que queramos defender, pequeñas barreras y sobre todo que haya una limpieza en los pasos de agua.
1: En las islas no quemadas, incluso en el suelo quemado, hay posibilidades de rebrote de algunos árboles grandes y regeneración natural por semillas de algunos pinos. Actuar demasiado pronto también puede frenarla.
3: La que ha utilizado los incendios, y en concreto el sufrimiento de quienes han perdido una casa, ha sido Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho ser víctima de una campaña de desprestigio después de lo que ha publicado esta mañana nuestros compañeros del diario El País. Según están contando este medio, y ha podido confirmar la SER, la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, que es una de las zonas más caras de la capital, por un valor aproximado de unos 6 millones de euros. ¿Para qué? Pues para que lo use Isabel Díaz Ayuso como oficina mientras que se realizan los trabajos de rehabilitación en la Real Casa de Correos, que es la sede del gobierno madrileño que está en la Puerta del Sol. El inmueble se compró en abril, pero lo hemos sabido ahora. Radio Madrid, Lía Payo, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. La presidenta regional enmarca la compra de este piso por la reforma integral que se está llevando a cabo en la sede del gobierno madrileño. Niega, en cambio, que vaya a ser la residencia oficial porque todavía hay dudas de cómo se va a organizar.
11: A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo. También les digo que no sé cómo lo vamos a organizar, porque no sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o la de Transportes, y es el consejero el que se va para allá, no lo sé.
10: Tampoco aclara Ayuso por qué no se informó en los canales oficiales de la compraventa ni cuánto ha pagado la Comunidad de Madrid por este piso. Ayuso lo achaca todo a una nueva campaña contra ella en plena emergencia.
11: No me compete porque no lo realizo yo, no es para mí. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado Ayuso nada. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso.
10: Este nuevo ático se encuentra en la zona en la que Ayuso vive junto a su pareja y es próximo a otro inmueble que la presidenta madrileña tiene en propiedad. La compra se ha gestionado a través de la empresa pública Planifica Madrid, que dirige el consejero de Presidencia Miguel Ángel García y que es heredera de Arpegio, otra empresa que se vio inmersa en el caso Púnica.
3: Gracias, Lidia. Sobre esto se ha pronunciado Más Madrid. Eduardo Rubiño habla de capricho.
24: Es un capricho de Ayuso que tiene obsesión con los áticos de lujo en Chamberí, pero muy poca afición a pagárselos de su bolsillo. Es un delirio faraónico de una presidenta que se cree que puede hacer y deshacer a su antojo y que seguramente esperaba que su amigo Almeida le arreglara la adaptación de las normas urbanísticas del ayuntamiento a la carta.
3: Y también acaba de hablar el líder de los socialistas madrileños, Óscar López.
26: El señor Ayuso vuelve a comprarse un ático de lujo con el dinero de todos los madrileños y no es la primera vez. Ya hemos conocido un chalet en Rascafría y ahora un ático de lujo. Si la señora Ayuso quiere una residencia de invierno y otra de verano, que lo apruebe con transparencia y que dé la cara y que lo diga. Pero no con el dinero de todos y a escondidas comprar un ático de lujo que no tiene ningún sentido para un uso que no se explica.
3: La compra no aparece ni en los presupuestos ni en el portal de transparencia. Bueno, otra de las polémicas políticas de las últimas horas son las declaraciones que ha dado esta mañana aquí en Hoy por Hoy con Pedro Blanco el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, que ha cargado así contra el indulto parcial que concedió ayer el gobierno a la expresidenta del Parlament catalán, de Junts, Laura Borràs.
27: Es que hay conceptos que no se deben indultar, como es la corrupción. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva, y lo hemos prometido. La prueba más evidente es que cuando las cosas se hacen así de tapadillo y sin quererlo contar, pues evidentemente, como comprenderás, es que ya hay la asunción de que esto es algo muy doloroso, ¿no? Pero no ganamos en este contexto. Cuando más necesitamos dar una sensación de firmeza y de intolerancia contra la corrupción, no podemos indultar por corrupción.
2: ¿Usted cree que...?
27: Aunque sea ya con agosticidad y cuando todo el mundo está con la maleta hecha para irse de vacaciones.
3: Es decir, la primera reacción importante sobre esta decisión del Consejo de Ministros que conocimos ayer por la tarde a través de una nota de prensa la tenemos por parte de un líder socialista que critica a su gobierno y a su propio partido por haber indultado, dice, la corrupción y encima haberlo hecho a escondidas, con esa palabra que utiliza Page, diciendo que se ha hecho con agosticidad. No ha sido la única crítica de peso que ha dejado Page, habitual díscolo socialista, que también ha dicho tener muchas dudas sobre el caso Zapatero. Ha dicho Page que ser militante no significa ser cómplice.
27: Tengo muchas dudas y es lo que más me corroe. Y, sinceramente, pues, las informaciones que se conocen se traducen en dudas. Y el que no las tenga, me parece que, sinceramente, es que el fanatismo y el sectarismo de partido no llega a ese punto, ¿no? Ser militante no significa ser cómplice.
3: Jefe de Nacional de la SER, Guillermo Lerma, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo justifica el gobierno la decisión de este indulto?
4: Hay, por un lado, un argumento jurídico, que es que el propio tribunal que condenó a Borrás fue el que propuso indultarla parcialmente. Los jueces la consideraron culpable, le impusieron una pena de 4 años y medio de cárcel, aunque ellos mismos en la sentencia reconocieron que era una condena desproporcionada, aunque también inevitable, porque era la mínima para el delito de falsedad documental. Por eso elevaron la propuesta de indulto parcial para evitar su entrada en prisión. El Ejecutivo asume ahora ese criterio y ahí entra el argumento político. La Moncloa asegura que asume ese criterio del tribunal como un gesto más para rebajar la tensión política que generó el procés en Cataluña. Óscar López en declaraciones a Televisión Española.
12: Tanto la ley de amnistía como la política de indultos ha sido útil. ¿Para qué? Para otro problema que era muy gordo. Oiga, nos hemos olvidado de que España en aquellos años habría portadas en todo el mundo, habría informativos en todo el mundo por lo que estaba pasando en las calles de Barcelona y del resto de ciudades catalanas.
4: La decisión se suma a los intentos del gobierno por retomar las negociaciones políticas con Junts.
3: Lerma, pero hay que recordar que Borrás no fue condenada por...

0: de Llobregat. Mundiauto.com.
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Aquest estiu on aniràs.

0: consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
1: Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, gracias a que tenemos más de 200 talleres, David ha podido elegir uno cerca del trabajo. Así le hemos arreglado el parabrisas y sus problemas de agenda.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Hoy hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 24 de julio, el bote de 71 millones de euros de Eurojackpot de la 11 ha tocado en España. Tú puedes ser el próximo agraciado. Juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
4: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
6: Bona tarda, Manuel.
7: Hola, bona tarda.
6: Estàs a punt de jubilar-te, no?
7: Encara un curs, un quadrimestre, perquè ja hi he fet el 70, però es faria ara d'aquí poc, però representa que em deixen acabar el curs.
6: Tu no vols jubilar-te?
7: No sé, ara ja, francament, noto que em cansen les coses. A més, la gent, no sé quina imatge té de la vida universitària, però et puc assegurar que una bona part es dedica, bàsicament, a omplir aplicatius i a fer gestions administratives i burocràtiques. No són les classes, que evidentment és el més bonic, i de recerca, pràcticament, que no tens temps de fer, però hi ha molta feina de tipus absolutament burocràtic i avorrida.
6: Sí, però anar després a les classes, als alumnes, explicar-los antropologia, això a tu t'agrada?
7: Bueno, això era abans, a la facultat hi havia més llocs on anar. Ara estem al Raval i està tot rodejat de bars hipsters i per turistes, i em prometo que costa trobar un lloc per anar a fer una cervesa. No tenim espai per lloc, diguem-ne, per trobar-nos. Ara, tot el que és el Raval, aquesta part on estem nosaltres, és Pijolàndia.
6: Que, Manuel, a part d'estar a la universitat, estàs fotut amb mil mogudes, entre elles el 4th Congrés Català d'Antropologia, que celebrarà de demà fins divendres 30 de gener a la Facultat de Geografia i Història de l'UB, aquí, a Pijolàndia, no?, a Ciutat Vella. Sí. Què hi trobarà la gent que acudeixi en aquest event?
7: Tenim 500 inscrits i hi ha, francament, tot i que teòricament estic amb l'organització ara mateix, no sé de memòria de quants simposis, però hi ha una miqueta de tot. Hi ha simposis d'una temàtica que no aconsegueixo desxifrar, altres són més clàssics. Hi ha un sobre fantasmes que promet molt.
6: Antropologia dels fantasmes?
7: Per què no?
6: Bueno, m'he mirat el programa del Congrés i tu tens una feinada al·lucinant.
7: La feinada que tinc al Congrés no apareix al programa, perquè us puc assegurar que és un exemple...
6: Perquè el comitè...
7: Sí, però el comitè és bàsicament el tema dels croissants, el tema de qüestions de tipus...
6: De logística.
7: Sí, que és tremendament complicada.
6: Però tu, a part del comitè científic, també fas taules rodones, estaràs a conferències, i crec que després de l'acte de cloenda... Fins i tot fas tu una conferència sobre antropòlegs del cinema.
7: És una cosa a la que m'he aficionat, que és recopilar pel·lícules en què apareixen antropòlegs o antropòlogues. I és curiós perquè la major part o són o de por o de risa. I diu molt a propòsit de la imatge que la gent té d'allò que fan els antropòlegs, que bé és comerciar amb productes culturals, diguem-ne, estranys i inquietants, o bé, bàsicament, està embolicat a tota mena de malentesos culturals amb la seva pretensió d'entendre gent que, per cert, no li ha demanat que l'entenguin. Però sí. I fem una taula rodona sobre l'antropologia dels genocidis, que el CCCB, que és una cosa que és important, serà potent, i que crec que valdrà la pena, perquè es tracta, bàsicament, d'advertir com això dels genocidis, com el que hem conegut ara, té una història llarga, directament vinculada amb el colonialisme, l'imperialisme, de tal forma que no estem davant el que passa a Gaza, el que ha passat, no estem parlant d'un fenomen puntual, actual, sinó al contrari.
6: Una història de la humanitat, sí. I, Manuel, ara algun oient que ens estigui escoltant i digui, vull anar al Congrés, què ha de fer?
7: Bueno, pot fer res, a no ser que es coli, cosa que tampoc li impedirem, però en principi no pot fer res.
6: Es pot colar, per això, eh?
7: A veure, home, jo no és... Bueno, clar, això no puc dir-ho, però Jo què sé, jo francament hi haurà gent...
6: Home, però volen venir a escoltar i a veure-ho.
7: A veure, un congrés és un congrés, cuidado. Un congrés és un acte acadèmic, és un acte teòricament, diguem-ne, científic, on la gent acut perquè s'ha inscrit i ha pagat. No gaire, per cert. En principi, se suposa que hauràs de portar un escarpel i tal, tot i que hi ha actes oberts que el programa justament ofereix, entre altres el del CCCB i entre altres el de les pel·lícules que fem al casal jove autogestionat de Ciutat Vella. O sigui que aquestes coses, si mireu el programa, hi ha coses que sí que són oberts. Ara, els simposis... Evidentment són ja més... Però és igual, jo et dic, ja no sé, és que...
6: Que si us coleu no aneu amb xandall, que sembleu antropòlegs, sisplau.
7: Exactament.
6: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del catedràtic d'Antropologia Religiosa i Urbana i doctor en Antropologia Social, l'antropòleg Manuel Delgado.
5: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'antropòleg Manuel Delgado amb Waiter, Are You On?, de Quin costat estàs?, una peça creada per l'activista nord-americana Florence Reece quan només tenia 12 anyets i el seu pare estava immers en una vaga de miners de carbó, i que anys més tard, quan la Florence en tenia 31, va decidir actualitzar-la a raó d'una altra vaga de miners, però en aquest cas el que hi estava ja fumut no era el seu pare, sinó el seu marit. Manuel, el Which Side Are You On? Ha sigut interpretat per un porró d'artistes al llarg de la història de música, però tu has escollit la versió que van fer els The Weavers el 1961. Per què?
1: Bueno, és la versió que em va agradar, que em va arribar, millor dit, en el seu moment, i que era d'un grup... Jo pensava que era una versió anterior. Pensava que era dels anys 40, però bueno, és igual. Els Weavers van ser un grup musical que tenia un dels membres després ben conegut, que era Pete Seeger, però que representava una cosa, home, que des del punt de vista biogràfic per mi és important. Quan jo em vaig incorporar a la cosa política ben jovenet, els meus referents no eren Marx o Lenin, eren bàsicament els de l'esquerra nord-americana, que a mi m'arribava a través de pel·lícules tipus Les Ugues de la Ira, per exemple, de John Ford, i música com, per exemple, la música de Bob Dylan, posem per cas. Aleshores, doncs mira, vaig descobrir que, en definitiva, la pregunta que es feien és la pertinent, que és, bueno, tu de quin costat estàs?
0: I tu de quin costat estàs?
1: Jo dels de sempre. No sé, a veure, jo no tinc criteri. De fet, entenc molt poc de política.
0: No,
1: de veritat, o sigui, les meves idees polítiques són realment rudimentàries, però jo què sé, si de sobte veig, no sé, un taller i davant uns pavos amb una pancarta, jo no tinc dubtes, no els hi pregunto, diguem-ne, per què estan...
0: Tu estàs al costat dels pavos.
1: Ja està, ni punto, no dona permès el meu criteri polític, i per tant sé clarament sempre de quin costat estic a partir d'una qüestió tan elemental com que com la que si uns treballadors protesten és que tenen raó. I punto.
0: Tu et declares comunista?
1: No, tot, bueno, des que tinc 14 anys.
0: Que és un terme, Manuel, que suposo que ets conscient que ara en molts sectors de la societat està estigmatitzat, demonitzat...
1: Bueno, no, a veure... Escolta, hi ha una mena de valentesa a propòsit de per què pensem el que pensem. O sigui, la gent pensa que pensar és un acte més o menys voluntari, conscient i deliberat, com, per exemple, estimar. El que penses i el que sents, tu no ho tries. Jo no puc triar el que penso. No sé si tu, però jo no puc. I crec que les persones que ens estiguin oient, tampoc, i si no, que facin la prova. Que intentin pensar una altra cosa, o que intentin sentir una altra cosa. Estimar s'estima sense voler, per exemple. I pensar igual. Aleshores, el meu, diguem-ne, és purament inercial. Segurament hi ha granges que estan preparades per atendre gent com jo i curar-la del seu mal d'idees. Però, no sé, tampoc m'interessa. Jo què sé, torno a patir. No puc canviar d'idees. A vegades m'agradaria, però...
0: Però no pots, eh?
1: No.
0: Què significa per tu ser comunista? Això, veure un taller i veure una gent que està protestant a la porta i dir, aquesta gent té raó, vaig amb ells fins a la mort.
1: Això és la matèria primera. Ja està. Tu saps que el món està dividit entre gent que pot i gent que no pot i que obeix, entre gent dominadora i gent dominada, i tu, automàticament, per aquesta mena d'instint del que parlava, estàs sempre del costat dels dominats. Ja està. Punt. Primera qüestió ben rudimentària i ben simple. Altra també és una qüestió moral. Evidentment, per la meva pròpia experiència històrica, jo he vist que aquests que anomenen els comunistes van ser en determinat moment els únics, i ho dic ben bé i ho subratllo, els únics que donaven la cara, si més no, durant el tardofranquisme. Ara tothom és bo que tothom va córrer davant dels grisos. No és veritat. Puc assegurar que pràcticament, no sé si el 90 o 95% de la gent que estava lluitant a la clandestinitat contra Franco, el tardofranquista, del tardofranquisme, a partir dels anys 60, eren comunistes. Alguns independentistes, per cert.
0: Que no està renyida una cosa amb l'altra.
1: Evidentment que no. No, que va. I també comunisme vol dir un model de societat que es fonamenta en la propietat pública dels mitjans de producció i en garantir que tothom tindrà allò que necessita. Tampoc és complicat.
0: No, sí, sobre paper jo crec que tothom diu quina cosa més xula, però ja saps que hi ha aquest tòpic que després quan s'aplica és quan no funciona. Jo no...
1: Potser és perquè no s'ha aplicat mai, en realitat.
0: O no s'ha aplicat bé.
1: No ho sé, escolta'm, a veure, jo no sé com s'aplica bé el comunisme. El que dic, bàsicament, és que és impossible que hi hagi alguna cosa pitjor que el capitalisme, que és una colossal màquina de destruir i d'entristir. O sigui, que sí, sí, per dolent que sigui aquest imaginari comunisme, t'ho juro que no podrà ser pitjor que el que tenim ara.
0: Això és una gran pregunta. T'ho faig amb un símil futbolista. Sí. Tu ets més culer o més antimadridista? És a dir, ets més comunista o ets més anticapitalista?
1: Això és un tema important. A veure, en primer lloc, ara per ara, el problema que té l'esquerra és que no és anticapitalista. Bueno, o potser és anticapitalista, però tampoc se sap ben bé a favor d'aquesta. O sigui, quan de sobte es diu que l'esquerra, una certa esquerra minoritària, és anticapitalista, vale, conforme, és anticapitalista. És anticapitalista, és antiracista, és antimasclista, tot el que tu vulguis. Però a favor de què està? Quin és el seu horitzó històric? Quin és el seu projecte de societat? Algú sap, perquè jo no.
0: Sí, buscar els pros, no els antis.
1: El que t'estic dient, bàsicament, és que hi ha una esquerra que únicament es proclama anticoses, però que no es veu clar, no es veu clar perquè no té cap projecte històric en perspectiva. És a dir, no es tracta d'anar cap a enlloc, sinó simplement es tracta de resistir als embats de segons què i tal, però en realitat és l'abandonament absolut del que algun dia vam pensar que era una societat millor.
0: I senyor antropòleg, veient que bé, el capitalisme té unes escletxes gegants i el comunisme també té el que té, creus que les societats del futur potser s'inventen un nou sistema que no tingui res a veure ni amb un o amb l'altre, o sempre partiran d'un dels dos pilars?
1: No, vés a saber. El món ha donat moltes voltes i en donarà encara moltes més. I, d'altra banda, sincerament, ara per ara, el que em preocupa no és quina societat hi haurà al futur, sinó si hi haurà societat al futur i fins i tot en aquest moment si hi haurà món.
0: Manuel, la teva devoció pel tema Why Are You On és tal que has inclòs dues versions de la cançó, la dels The Weavers, que estàvem escoltant, i la que comença a sonar ara mateix de fons, que és del grup de hip-hop Rebels Díaz, que van fer 45 anys més tard que els The Weavers, és a dir, el 2006. Com és que has inclòs aquesta segona versió del Why Are You On?
1: En primer lloc, per una qüestió de màxima actualitat, que diuen. En definitiva, a Minnesota, en aquests moments, són testimonis de com aquesta tradició de l'esquerra nord-americana és vigent i encara té alguna cosa a dir. Jo crec que d'aquesta gent en salvarà aquesta gent. I en aquest sentit, pensava que aquest tema, aquesta versió, diguem-ne, actual, és especialment actual, bàsicament perquè posa de manifest el que deia, que quan tu ets una cosa, quan una part de la societat nord-americana ha estat una cosa, continua sent-lo perquè no pot evitar. I perquè als Estats Units hi ha una esquerra històrica, molt sovint molt poc coneguda, però que ara per ara, a llocs com Minnesota, està demostrant el seu valor i la seva vigència.
0: Doncs escoltem una mica el Which Are You On de Rebels Díaz.

0: Que ara parlàvem d'això, no? De quin costat estàs, de que tu no pots decidir el que penses. Però, clar, en aquest país hem vist molts casos de gent que als 70 era supercomunista i ara és més de dretes que l'aixeta de l'aigua calenta. Això, antropològicament parlant, com ho expliquem?
1: Pues adverteix justament del que estic defensant, que és que estem molt equivocats si treballem amb la idea de que les idees determinen la nostra conducta. Representa que tenim unes certes idees actualment, i per tant, en funció d'una forma deliberada, en funció de la coherència que busquem, actuem d'acord amb aquestes idees. Això no és veritat. No són les nostres idees les que determinen la nostra vida. És la nostra vida la que determina les nostres idees. Si jo tinc les idees que tinc, és perquè sóc qui sóc i estic on estic. Si fos una altra... Si jo mateix, de sobte, fos una altra persona que tingués altres circumstàncies, tindria altres idees. Ara tinc les idees que em fan ser coherent no amb mi mateix, sinó amb els demés. I amb els demés dels que al capdavall depèn. En aquest sentit, hi ha gent que, de sobte, ha descobert que canviar idees és una cosa que li convenia, per la raó que sigui. No és que... A veure, torno a repetir. No és que tinguis unes idees a partir d'aquestes idees i em desenvolupis la teva vida, el teu lloc a la vida. És el teu lloc a la vida el que determina les teves idees. Les idees són una conseqüència de la realitat de cadascú. No són una mena de, diguem-ne, de poder que et guia la teva actuació com si fos una mena de codi genètic. Per tant, jo penso el que penso perquè estic on estic. Si altres persones estaven en un lloc i pensaven una cosa i han canviat del lloc on estan, previsible és que canvin d'idees.
0: Sí, pum.
1: És el que deia, Groucho Marx. Jo tengo mis principios y si no le gustan, pues tengo otros. Ja està, és que és així. Però això és important perquè oblida una qüestió fonamental ara per ara, que són les relacions socials. Com ara, diguem-ne, tot va d'emocions i tal, i que hem de buscar nosaltres mateixos i merdes d'aquestes, pràcticament ningú sembla interessat en mirar al seu voltant i veure fins quin punt depèn del seu voltant, de la gent amb la que pot confiar i de la gent de la que faria bé de no refiar-se'n massa.
0: Manuel, m'ha cridat molt l'atenció en una entrevista que et va fer Lot Bou pel Digital VilaWeb, que ella et preguntava si eres un feligrés del comunisme i tu responies que no, que el que eres és un puto cínic.
1: Això és diferent. A veure, això, diguem-ne, el cinisme té mala reputació. I això és desconèixer quina va ser i quines són les fonts històriques d'aquesta corrent filosòfica. La qüestió està en que jo faig el que faig i crec que també penso el que penso, no per raons abstractes, sinó per al meu lloc real a la vida. Això fa que es produeixi una contradicció, que d'una forma o altra em comprometi amb causes amb les que tampoc hi crec gaire.
0: Tu estàs compromès amb causes que no hi creus gaire?
1: Sí, de fet, crec que la majoria.
0: Per exemple?
1: Pues jo crec que en totes. Totes aquelles causes amb les que em veig involucrat, de vegades en conseqüències greus, són la conseqüència d'aquestes inèrcies de les que parlava. Que no puc evitar, que en definitiva trobo que no puc decebre segons qui. I que el que jo pensi realment en un sentit profund és completament irrellevant.
0: Si tu, per exemple, pot ser que hagis estat detingut per una causa que després has pensat, però és que a mi això tampoc m'importa gaire.
1: Pues segurament, sí. Escolta'm, a veure, aquí, saps, el problema està que no queden clara quines són les meves fonts filosòfiques, que no són el marxisme-leninisme. De fet, ni tan sols estic segur de ser un marxista. Tampoc està amb la filosofia cínica. De fet, a mi el que m'agrada és el cine. I, en definitiva, els meus herois cinematogràfics, Humphrey Bogart, Casablanca, són bàsicament herois que es comprometen en causes amb les que tampoc hi creuen, però no ho poden evitar. Perquè de sobte, una veu estranya i d'una forma o altra desconcertant els obliga a fer el que fan, perquè ho han de fer. A Casablanca, per exemple, l'oficial alemany li diu a Rick, al Humphrey Bogart, diu, sabem que vostè li venia armes als rebels etíopes i als republicans espanyols, i el Humphrey Bogart es fa el xulo, diu, sí, pagaven bé. L'alemany li diu, sí, però los otros lo hubieran pagado mejor. Llavors, clar, s'ha de callar, entens? Tu mira la pel·lícula, per exemple. Tota la pel·lícula sembla dirigida com un exemple, però hi hauria molts altres. està dirigida bàsicament per accions que mai queden clar per què es motiva, per què Humphrey Bogart deixa que Ingrid Bergman marxi, per què el Claude Rains finalment accepta trair els alemanys i anar-se'n amb Humphrey Bogart a no se sap ben bé o perquè no se sap ben bé on, perquè és el començament d'una bona amistat. No té cap mena de sentit.
0: Ens deixem portar moltes vegades.
1: Però és que ens deixem portar, per molt que ho neguem. El que passa és que podem justificar que no anem on anem justament per les nostres idees, que són justament...
0: Sí, són contradiccions amb potes.
1: És que és impossible no ser contradictori. Les idees, les altes idees i els alts valors serveixen moltes vegades com coartades. Per dir que segons què no ho fas perquè els teus principis t'ho impedeixen. Veus, com tinc tan pocs principis, a mi no hi ha res que m'impedeixi fer el que crec que haig de fer.
0: Crec que ha quedat prou clar.
1: Ho expliquem malament aleshores.
0: A la uni ho expliques millor?
1: No, això és una cosa que vaig aprendre d'una mestra que es deia Dolores Culiano, que deia això. Acabava la classe dient, espero que haya quedado todo lo suficientemente confuso.
0: Això ho fas també a la uni?
1: Jo crec que un professor té que compartir justament el que no sap, allò del que no està segur, allò que ignora. Una classe és pensar en veu alta. Una classe, bàsicament, és dir tot allò que t'amoïna i compartir-ho. No és, bàsicament, dictar punts perquè algú els anoti sense sentir el que dius. Una classe és bàsicament un acte íntim, inclús, en què tu el que fas, bàsicament, és compartir incerteses.
0: Actualment, de quines matèries imparteixes classe?
1: Pues les que has dit, antropologia urbana i antropologia religiosa.
0: Que dintre d'antropologia urbana crec que hi ha l'antropologia de festes, de les festes, que és una de les teves especialitats.
1: Bueno, veus, és un exemple perfecte de fins quin punt aquests dos àmbits estan completament estan directament intervinculats, se sobreposen. Clar, les festes, evidentment, tenen com espai natural l'espai urbà, allò que diuen l'espai públic.
0: I moltes són de caire religiós.
1: Totes les festes són de caire religiós, encara que la seva temàtica sigui laica. Totes impliquen una sacralització del temps i de l'espai. En aquest sentit, des d'un punt de vista estrictament tècnic, entre una processó religiosa i una manifestació política, tècnicament no hi ha altra diferència que no sigui la del contingut, però formalment són el mateix. Són apropiacions deambulants d'un espai urbà que, diguem, del qual la trajectòria, els punts dels que surt, dels que passa i els que arriba, cobren un sentit moral que d'una forma o altra els distingeix de la resta de la trama urbana. Però és una sacralització.
0: Doncs va, parlem d'una festa nostrada, probablement una de les que estaria ben a dalt de la llista, que és la verbena de Sant Joan.

0: Per Sant Joan de Joan Manuel Serrat sona el llapis de memòria de l'antropòleg Manuel Delgado, que és una cançó publicada el 1968, i de fet estem escoltant aquesta versió original, suposo que pel so ja us ho haureu imaginat. Manuel, tu el 1968 tenies 12 anyets. Et transporta a aquella època, aquesta cançó?
1: Molt. Aquesta cançó realment reconec que em commou, perquè evoca d'una manera directa i intensa el que era la vida de Xava de Barri, de membre d'aquella mena d'organització social mig secreta que li deien la canalla, que eren realment els amos del carrer, érem els amos del barri. Una bona part de la gent preadolescent, de 8 a 14 anys, ens passaven bona part del temps al carrer, amunt i avall.
0: Eren vostres, aleshores?
1: I justament les fogueres de Sant Joan eren el moment... Sí, clar, la gent que no tingui la meva edat no ho sap, se'n feien centenars. Jo crec que es podien comptar potser 1.000 i 1.000 i pico fogueres, que no era una per barri, era una per Cruïlla, del mateix Eixample. Us imagineu el que és? I és el que explica en Serrat. Els protagonistes eren justament la quitxalla que es dedicava, alguns ho recordaran, a anar de casa en casa recollint mobles, fustes per les botigues, i al final amagar la fusta primer, evidentment, de les altres colles, no del barri del costat, sinó de la cantonada del costat, i també, evidentment, de la camioneta de l'Ajuntament, que d'una manera patètica es dedicava a recórrer els carrers intentant trobar la fusta per endur-se-la, cosa que evidentment no aconseguia. Li deixàvem una fusta perquè ens feien una miqueta de pena, però en realitat era la nostra nit. Era la nit en què, d'una forma o altra, prenien literalment el poder al carrer. Era més nostre que la resta del temps, que ja ho era bastant. I, evidentment, tot això, diguem, no ha desaparegut. No perquè hagin desaparegut les fogueres, sinó perquè ha desaparegut la canalla, sobretot per aquesta mena de... Primer, per les prohibicions municipals, que no havien tingut èxit, perquè era impossible que s'apliquessin. I després, perquè algú es va encarregar de ficar-nos a llocs on es dedicàvem a fer jocs dirigits a càrrec de persones que no tenien cap impediment en nomenar-se monitors. Però, clar, això va implicar la retirada massiva de la canalla.
0: Us van posar en caos, clar, en esplais.
1: Que tenien com a funció, per tal, els nens al carrer.
0: Hi ha una dada que és molt significant. El 1969 es van encendre 823 fogueres a la ciutat i actualment, amb prou feines, s'encenen una vintena.
1: I quines s'encén? Les encenc jo. A Forpien, diguem-ne de debò, durant... De quan...
0: A l'àrea on tu vius?
1: O sigui, ara se n'encarrega l'associació de veïns, però durant molts anys la feia jo i la meva família amunt i avall, amb una furgoneta que anàvem recollint fusta. Per què? Perquè en determinat moment, a més et puc dir-te exactament quan, el 1996, diguem-ne, la canalla del barri no va aparèixer. Sempre guardaven la fusta a les obres del pàrquing de Glòries del Teatre Nacional. Aquell any no van sortir. I no haver ningú que ocupés el seu lloc.
0: I entenc que també hi ha una història de que ara s'ha de demanar permís. Vull dir, tu encens una foguera sense demanar permís i, bueno, la que et cau a sobre.
1: Imagina't com es podien demanar quasi gairebé un miler de permisos de fogueres.
0: No el demanàveu. Però avui en dia demanem permís per tot...
1: Perquè no és el mateix, ja són adults, són les associacions de veïns i tal, que ho munten, no té res a veure. O sigui, allò era una cosa absolutament espontània. Era justament el poder d'aquells que no tenen poder, que eren justament això, els crios, que eren, diguem, la quixalla.
0: Però que ho podem extrapolar amb molts factors. Tu intenta fer un rodatge sense permís a Barcelona avui dia.
1: No, tu intenta fer qualsevol cosa sense permís a un lloc.
0: No ens queda res que puguem fer sense permís?
1: Algunes en privat, evidentment, però en realitat, pel que fa al carrer, molt poques. El carrer és, ara per ara, l'espai públic, és un espai que ha d'estar sempre en condicions de revista i amb la que la presència de l'espontaneïtat humana és inconcebible.
0: I quins records tens d'aquella Barcelona dels anys 60 on et vas criar?
1: Home, a veure, és clar, com representa que haig de parlar malament d'aquella època...
0: No has de parlar malament.
1: No, és que t'ho dic en sèrio, per un xaval de 12 anys del que parles, hosti, això era fantàstic, home. Evidentment que no sabíem que hi havia altres problemes, que dels que després algú em va posar al corrent. Però en aquell moment, o sigui, el franquisme era una dictadura feixista, que tenia, estarà una obsessió per perseguir l'oposició política. però hi havia grans espais d'impunitat. No sé si... M'explico, és el que deia Franco. Sí. Usted haga como yo, no se meta en política. Ara, evidentment, en quant de sobte t'atrevies a anar més enllà del pensament i actuaves en conseqüència del que creies que havia de passar i tal, o sigui, sí que et complicaves la vida.
0: Si tu estaves jugant a futbol al carrer, no et passava res, eres el més feliç del món.
1: Sí, en aquella època, sí.
0: Comences a parlar en català i passaven coses, ja veurem.
1: És que, en realitat, torno a patir, hi havia grans zones d'impunitat. El franquisme era bàsicament aquesta preocupació obsessiva per mantenir a ratlla qualsevol amenaça política. Però la resta era com un punt sec, essencialment perquè no tenien interès en controlar res que no fos bàsicament la vigilància política. La resta és que sembla que tant se'ls fotia.
0: I tu de petita què et volies dedicar?
1: Pues la veritat és que en principi vaig estar tentat com una mena de diguem-ne d'horitzó en ser periodista, però era un error.
0: Era un error.
1: Sí. Després després vaig arribar a tenir... l'edat era escriure el que m'agradava, perquè trobava que se'm donava bastant bé. I va ser primer una intuïció del periodisme. Després vaig fer psicologia, que vaig deixar després de 2 anys perquè no vaig entendre com allò era senzillament legal. Em semblava que la pretensió que tenia la psicologia de curar gent era incomprensible perquè jo no era una ciència. Evidentment, hi ha alguns aspectes, la psicologia social, que sí em mereix interès. Però aquesta mena de màquina de reparar ànimes avariades per fer-li creure a la gent que els problemes que té són culpa seva, em semblava inacceptable. Després vaig fer història de l'art.
0: Et vas llicenciar, no?
1: Sí, perquè no hi havia antropologia aleshores. La sortida era d'història de l'art, que vaig deixar perquè em resultava molt complicat viure envoltat de gent sensible. O sigui, m'estabornia. Saps el que és estar sempre envoltat de gent sensible, sensitiva i amb gustos culturals elevats? Era insuportable. O sigui, era una gent amb la que no es podia parlar de res normal. I finalment vaig acabar fent antropologia.
0: I dedicar-te al cinema mai et va passar pel cap?
1: Jo sóc de família treballadora. El cinema ara encara és una escola.
0: Sí, ni t'ho plantejaves per un tema de calés.
1: Ah, clar, jo a la pública, pim-pam, però evidentment qualsevol cosa que tingués que veure amb el cinema formava part d'un imaginari que ja va començar a créixer aleshores, amb els cinemes de barri, entens? La sessió en contínua, en què anàvem allà amb la truita, sopar amb la família, i no importava el que feien, era completament irrellevant. És igual, era la que echaven.
0: Tu sempre has sigut un enamorat del cinema i una de les teves pel·lícules preferides de tota la vida és el western Centaures del desert.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de l'antropòleg Manuel Delgado també hi hem trobat una cançó de la banda sonora de la pel·lícula Centaures del desert, que és una pel·li dirigida per John Ford i protagonitzada per John Wayne, que està considerada com un dels millors westerns de la història del cinema. I si tu l'has inclòs al teu llapis de memòria, Manuel, entenc perquè el Centaures del desert se't va quedar ben clavada a dins.
1: És una... I mira que la pel·lícula és un contingut obertament reaccionari. Veus el tema de les contradiccions? Però en canvi reconec que John Ford m'emociona d'una manera absoluta. Per què? Perquè té que veure amb el que t'explicava abans. Això que semblava una paradoxa, una contradicció de comprometre't en causes amb les que no hi creus. Si algú ha vist Centaures del desierto, i espero que... perquè s'ha de veure, perquè és una pel·lícula... Per mi, la millor pel·lícula de la història del cine. És la meva opinió, però segur que molt hi haurà gent que la compartirà. O sigui, no té cap sentit. El protagonista és John Wayne, que és un tio que, diguem-ne, que vol cargar-se a tots els índios, que vol matar la seva neboda perquè s'ha fet índia. No s'entén una merda i al final el tio, diguem-ne, se l'emporta, la rescata, la torna a casa seva, no la mata, no s'entén perquè canvia d'opinió.
0: És l'art del personatge.
1: Però el que dic, bàsicament, és que aquests referents, que són els meus referents morals, són personatges que no tenen ni necessitat ni remotament de justificar per què fan el que fan. John Wayne o Humphrey Bogart, aquests herois, que són els meus herois, perquè jo estarà que m'he educat veient pel·lícules al cine de barri, pel·lícules bones, dolentes, i aquests personatges em donen aquesta mena d'imatge de dignitats, no sé, Steve McQueen, Los Siete Magníficos. Quan a l'Eli Wallace li pregunta a l'Steve McQueen, ¿y usted por qué se metió en esto? I el Steve McQueen li diu, ¿sabe? Yo tenía un amigo que una vez se tiró desnudo a un zarzal. ¿Sabe lo que dijo cuando salió? Digo, ¿qué dijo? Entonces pensé que era una buena idea. Però, o sigui, un exemple. Per què Los Siete Magníficos es foten amb aquell merder sense cap mena de raó que no sigui la d'una vaga noció moral de que s'havien de quedar? Per això em costa explicar això del cinisme en el millor sentit de la paraula. Perquè els meus referents no són referents teòrics ni literaris, no tenen que veure amb grans idees ni amb mals valors, tenen que veure bàsicament amb gent que en determinada manera fa el que fa. Si després tinc que justificar-ho d'alguna forma, diré que és perquè sóc comunista, però en realitat és com és.
0: És al revés, eh?
1: No és que sigui comunista i faig el que faig. Faig el que faig perquè després, si em demanen explicacions, alguna cosa hauré de dir.
0: Si em demanes una etiqueta, doncs...
1: Perquè soy comunista, déjame en paz, hostia.
0: Que tu, Manuel, ets d'aquesta generació que anava al cinema moltíssim. Hombre. I també ets de la generació que, almenys majoritàriament, a casa no es parlava de política. A casa teva es parlava de política?
1: Hombre, clar, és que és el que t'estava dient. I el tema, diguem-ne, de que no pots triar. El meu pare, clar, va estar als camps de concentració argelers, tal, diguem-ne, allò de la càscara amarga i...
0: Si ets fill de perdedors de la guerra.
1: Sí, clar que sí, i és el meu orgull. I és el que li ensenyo al meu net i a la meva neta. Cada any anem al pont de Serós i al Segre perquè li portin un ram de flors al lloc on hi ha un monument als que van defensar el cap de pont de Serós, perquè, en definitiva... Reconec obertament que li rento el servei als meus nets completament.
0: Pas adoctrinament.
1: Faltaria més.
0: Com i quan entres activament a la política?
1: Ja et dic, als 14 anys...
0: Clandestinament, perquè Franquito...
1: Franquito
0: diu, no et posis... Fes el que vulguis, però no et posis en política, i vas tu i et poses en política.
1: Clar, perquè, hòstia, continua serent fogueres, hòstia, que ja feies bé. Però no, justament, perquè era l'any 70... eren els judicis de Burgos, aquelles condemnes de mort, aquells militants de dreta, i em vaig començar a enredar. Veus? Per què t'incorpores a la política? A la política perillosa, a més. Per les males amistats. I potser per alguna cosa inclús més prosaica.
0: Per amor?
1: Podria ser. No et pots imaginar-te la gent que... Això és el tema del pijo aparte...
0: Les bajanades que s'han fet per amor en aquest món.
1: Home, jo puc assegurar-te que les raons per les quals... Veus el que t'estic dient? No és que tu estiguis tranquil·lament més adormit i tal, i de sobte t'absalti una idea que et posseix com si fos una ànima maligna i et fica nocions, conceptes estranys i et diu, sigues antifranquista. No. El problema, bàsicament, és que t'ajuntes amb gent que no t'hauries d'ajuntar, que escoltes a gent que potser no hauries d'escoltar. I al final et demostres... Bueno, finalment veus clar que has de ser un dels seus.
0: I al final acabes detingut.
1: Clar.
0: Perquè tu has estat detingut unes quantes vegades.
1: Bàsicament per això, diguem-ne, perquè em complico la vida, que és un gran misteri. Per què la gent es complica la vida? Jo crec que la gent que s'estigui escoltant s'hauria de fer aquesta pregunta perquè segur que trobaria algun exemple. Per què et compliques la vida? Veus, és el que et deia. Si m'haguessin posat al comissariat, i vostè què fa aquí? Jo diria, és que...
0: És que me gusta mucho estar
1: no sé,
0: a Chicago.
1: Mira, és que usted no la conoce, però és una delícia. Yo soy débil. Además, tengo estos amigotes y esto...
0: Son todos unos rojos.
1: Y todo esto, y todas las cervezas después, digamos, del cine me pierde. Y sería la veritat.
0: Manuel, diuen que el primer amor no s'oblida. La primera detenció, tampoc.
1: Bueno, hosti, a punta de metralletes. Clar, és que era molt...
0: A punta de metralleta, sí, la primera, eh?
1: Al carrer Ferran, a una sortida d'una reunió de comissions obreres del banc. Jo treballava en un banc. Vaig treballar 11 anys en un banc.
0: Comunista en un banco, eh?
1: Home, però, hosti, però justament el problema que van tenir amb això, perquè que justament em vaig salvar perquè jo estava a la Joventut Comunista a Batxillers, però a qui buscaven era justament els de la cèl·lula del partit del banc. I aquests els van quedar. A mi no sabien què fer amb mi, al final em van deixar marxar perquè van pensar que era un tio que, un tonto que estaven manipulant, perquè ja saps que els comunistes renten el servei a la gent i em deien, xaval, te están comiendo el cerebro.
0: Te están llevando por el mal camino.
1: Te están cambiando. Digamos, piensa que vas a acabar mal. O sea, que no les hagas caso, que son mala gente. Clar, a la següent vegada ja...
0: Este chaval es tonto.
1: Valent.
0: Però a part de ser detingut, crec que també vas patir tortures.
1: Jo vaig tenir una sort i una mala sort. No és que vull explicar-te les meves andadures, però molt ràpidament.
0: Estàs aquí per explicar les teves andadures.
1: Mira, o sigui, em van pagar moltíssim.
0: Et van pagar moltíssim.
1: Moltíssim, o sigui, em van deixar fet un cromo. I, de fet, quan vaig davant del jutge, li vaig dir que mira com estoy, i em va dir, ¿y cómo sé que yo? ¿Y cómo sé yo que esto no se lo he hecho usted en el tumulto? Dic, hostia, mira puta. No, però la qüestió està, que, bàsicament, perquè era una qüestió personal entre la policia i jo. Però ells, quan em van detindre, la segona vegada, no sabien que jo era militant. És a dir, no tenien res a preguntar-me. Pensaven que bàsicament era, diguem-ne, un tipus més aviat exaltat, més aviat. I per això la merda, la mala sort, és que no em van torturar, és a dir, no em van fer xixines perquè confessés, tot i que em pagava moltíssim, però la contrapartida és que em van enviar, em van posar a disposició militar. O sigui, que ja considera guerra i penes que ni té.
0: En fi, ja heu sentit, el Manuel Delgado ha passat unes quantes vegades per la presó al llarg de la seva vida, però com que la música no hi entén de barrots, a la presó també sonaven cançons com Me quedo contigo, de Los Chunguitos.

0: Me quedo contigo de Los Chunguitos, sonant al llapis de memòria de l'antropòleg Manuel Delgado, que és una cançó publicada al 1980 que tu defineixes d'una manera molt bonica i molt prosaica, que dius que és una cançó dolenta que diu una gran veritat.
1: Bueno, això és una regla fonamental que intento transmetre a les classes. Les males cançons diuen la veritat. Sota el seu aspecte aparentment, diguem-ne, frívol o superficial, diuen coses molt importants. I aquesta, per exemple, n'és un exemple extraordinari perquè il·lustra l'argument que et feia jo defensant la raó cínica. Què diu? Si m'he d'elegir entre tu i mis idees...
0: Me quedo contigo.
1: Quedo contigo. Tu pregunta, diguem-ne, quan valen les teves idees perquè d'una forma o altra tinguis que renunciar per elles a alguna cosa que realment mereix la pena. I no són diners. Encara que diners també poden fer que canviïn les idees. Però, evidentment, diuen claríssim. És a dir, si em ve de elegir entre tu i mi, me quedo contigo.
0: Que aquesta cançó dius que sonava a la presó quan tu estaves engarjolat.
1: Escolta'm, l'última vegada que em van engarjolar

0: d'incertesa, d'inseguretat, de por que hi havia, més quan se t'emporten un company per afusellar-lo, que es diu ràpid.
1: Si tu has vist això.
0: Això va ser, diguem-ne, l'agost del 75. Jo hi era, amb el xiqui. Sí, me recordaré aquella nit que va ser espantosa, sabent que se'ns emportaven a un, tu. I per afusellar-lo, clar, és que ara sona tan estrany. Clar, la gent pensa que això, diguem, del franquisme és una cosa, i de la repressió és una cosa de fa moltíssim. No, no, no, estem parlant de persones que van estar a la presó aleshores, com jo, però també de gent que ens torturava i que també està ara, i que segurament també estaran com jo, perquè són també funcionaris com jo, que s'estaran jubilant en aquests moments. I són, eh? I amb aquests no hi haurà cap càstig. Ara tothom està molt preocupat de les víctimes del franquisme. Hòstia, mira que heu trigat, eh? Mm-hmm. I amb aquesta preocupació per parlar i per fer-nos parlar, per què es produeix ara? Per què? Perquè ja pràcticament ja no queda ningú aquí fotre-li la responsabilitat. Això és la gran vergonya d'aquest cuento de la memòria democràtica.
1: Que no s'ha fet un judici de Nuremberg a l'Espanyola.
0: No, és que a veure si ens entenem. Qui va, d'una forma o altra, renunciar a la seva pròpia memòria no va ser el franquisme, ni els postfranquistes, ni els neofranquistes. Va ser l'esquerra. I ara, després, diguem-ne, 30, 40 anys després, no. Bueno, el que dèiem, que aquesta música és la que sonava. I a mi, i aquesta... Et dono la meva paraula, que aquesta cançó la poso a classe per explicar això del que parlava. De que al capdavall és la nostra realitat la que determina les nostres idees, no els nostres ideals ni els nostres valors. És la nostra realitat. I aleshores, les persones fan el que fan en funció del que creuen que han de fer o del que els interessa, i després s'inventen la pel·lícula que et doni la gana, li donen el vernís teòric que et doni la gana, justament per justificar-se a posteriori.
1: Que ara ens deies que l'última vegada que t'han detingut és el 2008, que vull dir, fa 16 anys... Per què? Què vas fer? Què va passar?
0: Bueno, jo tinc una miqueta de mal caràcter. Aquí està el tema i es veu que és el que m'ha complicat. No, va ser una protesta contra el tema dels habitatges. Era l'època dorada d'Ube de Vivienda, abans de la PA. Ja t'expliques.
1: Està rient el Manuel.
0: Sí, home, sí, perquè... És que, clar, jo recordo en aquelles mobilitzacions per l'habitatge... Jo recordo qui hi havia.
1: Qui hi havia?
0: Pues... Ara no... No vull dir noms... Mira, no et donaré una pista, que alguna va ser després alcaldessa de Barcelona, però...
1: Alguna, eh?
0: Hasta ahí puedo leer. Però clar...
1: No sé quantes alcaldesses ha tingut Barcelona.
0: No, a veure, no és un retret, però és veritat que, clar, contrasta els que hi érem aleshores i estàvem al mateix front, clar, que després la perspectiva... Que representés part d'aquella gent hagi sigut en bona mesura decebedora, no deixa de motivar un cert entristiment.
1: Però això no té a veure amb el que hem parlat del cinisme i els ideals? Que tu creus que entres a una institució i canviaràs moltes coses i te n'adones que no.
0: Per això no vull que s'entengui que és un retret, perquè ells et diuen, ella, diuen que bàsicament han fet el que han pogut. Clar, perquè el marc legal és el marc que és, i al capdavall l'única cosa que pots acabar fent és pintar els carrers com si fossin parvularis, que és bàsicament el que han fet. Perquè no poden fer res més, perquè el marc és bàsicament el que és, i el que poden fer és tenir detalls que no són més que el capitalisme modus sensible al social. Ja està.
1: És allò que diu el Sabina, no?, de que a falta de substància sobren los detalles. Però deixem a l'Ada Colau, parlem d'aquesta última tensió, que és el 2008. Clar, tu aquí tens fills, tens dona, què et diuen tota aquesta gent quan...
0: Home, dius, home, és molt
1: família,
0: bonic.
1: Que estic detingut.
0: Sí, sí. Papa, és la policia.
1: Et venen a buscar a casa?
0: No, em van fer anar a comissaria. M'acusaven d'haver estat, diguem-ne... Pues, però jo sí, m'havia animat d'haver estat darrere d'una acció de protesta, que era veritat, no s'hem enganyat.
1: Que amb els teus fills també has fet adoctrinament, com amb els teus nens estàs fent?
0: Faltaria més. Tothom, és la meva educació com a pare i com a avi.
1: I la mare dels fills, què t'ha dit a tot això?
0: Home, la mare és dels nostres.
1: Com us coneixeu amb la teva dona?
0: Les coneixíem, jo anava a una acadèmia que hi havia a plaça de Catalunya, a prop de plaça de Catalunya, i coincidíem. Era realment una criatura dolça...

0: molt guapa, però tenia aquesta dolçura i aquesta guapura que, diguem-ne, que a mi, francament, d'entrada em sonava una miqueta rotllo pijo. Clar, quan vaig descobrir que el seu pare treballava en una fàbrica d'aspiradores, vaig dir, aspirador...
1: Que m'he enamorat.
0: M'he enamorat. Clar, perquè soc sincer. Diguem-ne, reconec que, diguem-ne, tenia un cert prejudici que, evidentment, en quan va quedar, que em va quedar despatllat automàticament, em va fer caure i ben feliç.
1: I ben caigut. Està sonant ara de fons el Guantanamera, de Pete Seeger, que em sembla que l'hem citat abans. Què hi fan al teu llapis de memòria, Manuel?
0: No és una, de fet, és la memòria del meu enterro. A mi em preocupa molt això, diguem-ne, de la música de l'enterro.
1: Sí, perquè aquesta cançó sonarà al teu enterrament.
0: Sí.
1: Això ja ho saben.
0: Sí, jo ja m'ho tinc preparat.
1: Fills,
0: ja tinc
1: tothom,
0: el pen de memòria. El pen de memòria està preparat en aquest sentit, perquè si no sortiran unes persones entranyables, segurament, tocant la vall del riu Vermell, o cal que neixin en flor secadistan i tal.
1: I cobrant, eh?
0: No, però això tenen dret, són treballadors.
1: No, ells, el servei funerari, són els que cobra, sobretot.
0: Jo vull que soni això i que la gent plori. És el mínim. Mi mort.
1: Vols que plorin, no? Ara es porta a dir tot el contrari, que facin una festa i no sé què.
0: Bueno, després, si volen, ja que estan allà, doncs s'aprofita i anar a fer unes cerveses, poden fer-ho.
1: Però primer quatre llàgrimes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, això és indispensable.
1: Un text emotiu...
0: M'ho merec. No, text, cap, res, tu. Només res. Això, aquesta música. Ja està.
1: Doncs va, transportem-nos res. 3 segons a l'enterrament de Manuel Delgado.

0: penses molt en la mort, Manuel? En la teva mort?
1: Bueno, jo crec que s'ha de pensar en la mort sempre. Però ara molt menys del que pensava abans. Ara, clar, ara ja, total...
0: Bueno, tens 70 anys i estàs fresc, no, escolta'm, eh?
1: A veure, la mort està molt sobrevalorada. Tampoc hi ha per tant. En definitiva, de debò, quan ja arribes a una certa edat, ja arribes a la conclusió a la que arribes quan et jubiles. Ja està bé. Veus? És l'avantatge, justament, d'haver fet el que creies que havies de fer, encara que sigui sense creure-hi, però ho has fet. I en aquest sentit, bueno, doncs jo trobo que no està malament, no? Ja crec que he fet la feina que havia de fer.
0: Diuen que de cara a enfrontar la mort, les religions són molt útils, perquè et diuen on aniràs, com estaràs, que donen com una seguretat. Tu, que ets experta en antropologia religiosa, què en penses?
1: A veure, no és veritat que totes les religions prometin un més enllà, eh? Això és una cosa que, bàsicament, té que veure amb les religions del llibre, però no és un fenomen universal. A més, la pregunta, una pregunta que li faig a les persones de classe és, a veure, tenim religió perquè tenim por a la mort o tenim por a la mort perquè tenim religió? Veus? Té que veure amb la qüestió de la que parlava abans. Clar, des del punt de vista que t'estic defensant, la qüestió és aquesta, és a dir, no serà que la religió està bàsicament per induir-nos por a la mort, que no tindríem si no tinguéssim aquesta mena de maledicció que és la de l'esperança?
0: No ho sé, la veritat, perquè hi ha religions basades en si tu fas el bé aquí, quan et moris, doncs també tindràs el bé. Llavors és com una eina de control, no? De dir, tu porta't bé, que després quan et moris es portaran bé amb tu.
1: Jo tingués que creure en un Déu, no creuria un Déu que premi els virtuosos.
0: Tu creus en algun Déu?
1: No, però si tingués que creure en algú, seria un que premi a ser pecadors, tu. Un que me la posaria a la porta a algú i diria, amb tu què? I diu, no, jo soy muy virtuoso. I vinga, va, largo.
0: Però aquest Déu, de moment, no, ningú se l'ha inventat, eh?
1: Mira, en canvi, qui s'hi sembla bastant és el Déu dels catòlics. A l'imaginari catòlic, això surt a les pel·lícules de l'Almodóvar, per exemple. Aquesta mena de, diguem-ne, d'apologia de la sensitivitat, diguem-ne, del cors, de la carn... Són bàsicament una mena d'elogi de certes formes de pecat.
0: De moment, per això no has trobat un Déu que et faci el pes.
1: No, en primer lloc, perquè no veig quin interès puc tenir quan em mori estar a la diestra d'algun Déu. És a dir, jo, sincerament, el pitjor que em pot passar és bàsicament passar-me la puta eternitat al lado del Padre. O sigui, l'únic que em faltava, tu. Jo vull extingir-me. El budisme ja és una miqueta això. Què passa?
0: Doncs passa que hem acabat al final del teu llapis de memòria i has de triar amb quina cançó tanquem. Podem acabar amb Cuando canta el gallo rojo, que el canta una coral, que es diu Magrana, o amb On the Road, de Canet Hit.
1: No, la de la Magrana, el gallo rojo. Saps per què? Per la mateixa raó que el d'abans. Perquè aquesta gent són gent jove, tu. I canten aquesta cançó, que és una cançó vella. I és una prova... Bàsicament d'això, diguem-ne, que qui ha d'estar continua estant, encara que tingui altres rostres més joves.
0: Doncs tanquem amb el Donde canta, ay, cuando canta el gallo rojo. Manuel Delgado, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Bueno, a vosaltres per comptar amb mi.
0: Amparo Pérez a la producció, Manel Sainz a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt

0: La Ventana. Ser Catalunya-Barcelona. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
1: Tata Coll, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
2: Sí, sí, et diré que fa que no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes estic apretant de que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
0: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues? Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
3: Què t'hi jugues?
0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en mi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de

0: Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
1: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Equip Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
0: Equip Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
2: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
1: És estiu.

0: Ara mateix, al Palau Robert de Barcelona s'està celebrant l'acte d'inauguració de l'exposició Momentos del País, una mostra amb 50 imatges que il·lustren 50 històries que s'han publicat al llarg d'aquests 50 anys de vida del diari. Un diari que va néixer el 4 de maig de 1976 en plena transició i que ja ha sigut testimoni de grans moments de la història que tenim marcats a la nostra memòria. Moments com les Olimpiades de Barcelona, el 15M o la Dana. I un diari que després de 50 anys continua sent un dels més llegits a tot l'estat espanyol. El Balcó ha tingut l'oportunitat d'anar-hi una estona abans i poder visitar aquesta exposició amb una de les persones que més coneix la història d'aquest diari. Som a l'entrada del Palau Robert. Falta poc més de 2 hores perquè s'inauguri l'exposició Momentos del País i ja està aquí el camión muntant. Es veuen algunes fotografies, sobretot aquí a l'entrada, 3 fotografies en blanc i negre. Una on surten les primeres publicacions del País, una altra on surt una 20ena d'homes llegint el diari i una última fotografia amb un atleta olímpic saltant dels trampolins amb la Sagrada Família de fons. Crec que som els primers que podem veure aquesta exposició acabada i ho podem fer amb el millor guia que podríem tenir, el periodista Javier Moreno, quart director de la Història del País i comissari dels 50 anys d'aquest diari. Javier, bona tarda.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: 50 anys del diari, enhorabona per la part que et toca. Què suposa complir 50 anys per un diari?
1: 50 anys sembla poc per als grans diaris mundials, quan un pensa al New York Times o al Washington Post, que tenen sentit tants o 200 anys. 50 anys en aquest país és una festa, és una cosa difícil d'aconseguir, de complir, i més si es pensa, i això és part del que veurem aquí en l'exposició, que des del primer moment el país es va convertir en una institució en aquest país, una institució a l'hora de vertebrar un futur compartit amb els ciutadans, un futur que volien per a Espanya, un futur que ha arribat a aquest país, i que no era tan clar quan va néixer, no, l'any 76, perquè 2 o 3 anys després, jo recordo haver començat a llegir el periòdic quan tenia 14 o 15 anys, però el periòdic tenia 2 o 3 anys, i ja semblava una institució. Hi havia gent, com Javier Cer, que s'ha explicat el llibre que ha fet arrel també del 50 aniversari, que al 79 o el 80 deia, no, és que el país ja no és el que era, no? Vull dir, aconseguir aquest estatus tan ràpidament ha marcat el periòdic i ha marcat aquest país també.
0: I ara que parles del país, és que del país com a terra, giro la pregunta, què suposa per una societat com l'espanyola que sortien de 40 anys de dictadura el naixement d'un diari com aquest?
1: Va ser un alè d'aire fresc, no? Va ser una esperança en el futur. El país mostrava... Jo no soc de Madrid, però jo tampoc he estat mai un periòdic madrileny, com s'entenien els periòdics de l'època, i això en parlarem després, si voleu. Però mostrava una societat que encara no havia arribat a moltes parts d'Espanya. Jo vivia a un poble petit, a València, i llavors veia el que sortia allà al país, les pàgines de cultura, el fit. Jo deia, aquest país jo no el conec, no és el que em rodeja a mi, no és el que estic vivint cada dia. I Espanya, país, va anar assemblant-se amb el temps cada vegada més al que era el país periòdic. El país periòdic tenia un projecte per a Espanya, un projecte d'avançada, un projecte comú, un projecte de progrés per a Espanya i per a Catalunya, també en parlarem d'això després, que crec que era molt difícil endevinar en aquell moment el que anava a suposar després.
0: Abans de començar l'entrevista, t'he dit, tria una foto representativa d'aquesta exposició i l'has tingut claríssim, és aquesta que apuntàvem a l'inici, sí, d'aquest atleta olímpic que està saltant, sí, i es veu tota Barcelona de fons. Per què has triat aquesta imatge?
1: Bueno, aquí n'hi ha 3 imatges per a la gent que està escoltant-nos i encara no ha vist l'exposició. Una és dels primers anuncis publicitaris quan anava a sortir del país, que mostren a Espanya encara gairebé del segle XIX. Però les altres dues són les que m'agradaria més centralment. Una és en les escales de l'Hotel Palace, enfront del Congrés dels Diputats a Madrid, la nit del cop d'estat, quan el País és l'únic periòdic que surt al carrer dient aquí hi ha un cop d'estat i el que està passant es diu... Té un nom amb 3 paraules molt clares. Cop d'estat, que ara són 2. I de fet, bueno, es veu l'impacte, no? I de fet va haver molts... En un moment de la nit el periòdic el van aconseguir fer entrar al Congrés dels Diputats, i alguns diputats han contat després que quan van veure que el país havia sortit al carrer van entendre que el cop d'estat havia fracassat. Però la que em volia centrar i la que te parlava abans és aquesta, que és un salt olímpic de trampolí de no sé quants metres, no, això, el detall no me'l sé, però òbviament és Barcelona, perquè es veu al fons la Sagrada Família, es veu el perfil de la ciutat, es veu la perfecció del cos fent l'esforç d'arribar a la màxima puntuació, i tot plegat transmet aquesta sensació de perfecció, d'alegria aspiracional, un moment perfecte en la història de Barcelona, en la història de Catalunya i en la història d'Espanya, que ho té tot, no? Té la bellesa de la imatge, la perfecció, el moment i com va embolicat, no? Vull dir, clarament veus, sense dir res, no cal explicar. Jo ho estic explicant molt perquè és la ràdio i no s'està veient,
0: però
1: quan es veu s'entén immediatament, perquè això simbolitza tots els valors del país, no? L'aspiració, la bellesa, la felicitat dels Jocs Olímpics, l'esforç olímpic, l'esforç dels esports, la bellesa de la imatge i el fons de Barcelona immediatament, que es pot reconèixer immediatament.
0: Aquestes són dues imatges. L'exposició en costa de 50 imatges amb 50 històries. Ha costat escollir totes aquestes imatges i com s'ha fet? Perquè n'hi deu haver moltíssimes amb aquests 50 anys d'història.
1: Sí, la comissària de l'exposició és Marisa Flórez, que va estar molts anys editora, no, redactora en cap de fotografia del periòdic. Després va ser editora general gràfica del periòdic. Però sobretot, i abans d'això, jo crec que és una de les millors fotoperiodistes, o si no la millor, que ha tingut aquest país. I ella i un equip van començar a buscar imatges, van començar a milers d'imatges, 2.000, 3.000 imatges, no sé. Vam anar baixant a 300, i a 300 ja vas perdre un cop d'ull, vam anar baixant, i al final vam arribar a les 50 que hem arribat. No és fàcil, però es necessita, cal tenir un ull i una mirada entrenada com la que té Marisa per ser capaç de fer això. No de mirar-se 3.000 o 4.000 fotos, sinó d'arribar a una selecció. Per posar-te un exemple, anem també triant per èpoques i per assumptes, no? Per temàtiques. I havia de tractar la immigració. I Marisa es va presentar una foto que al principi, el primer cop d'ull, era, no quedava molt clara. Bueno, quan la fem gran es veurà molt clarament, però aquesta és la foto. Era una família en la frontera Mèxic-Estats Units que l'estaven separant la policia de fronteres dels Estats Units, no? I quan ja la veus, no sé, un minut i mig, la imatge és realment, és una tragèdia, és el trenca el cor, no? Mm-hmm. Bueno, dos mesos després va guanyar el World Press Photo. Vull dir, aquesta és la classe de mirada que té Marisa. No es tracta de veure moltes fotos i tirar-ne una bona, sinó tirar la foto.
0: Aquella que condense el que es volem explicar, no?
1: Perquè l'exposició són 50 imatges, però és també un mosaic sentimental i emocional de les nostres vides, no? N'hi ha molts moments que la gent que vingui a veure l'exposició dirà, se'n recordarà, o ho tenia oblidat, alguns no ho tenen oblidat, però alguns altres sí, i de sobte al veure la foto és, ara me'n recordeu, allò va ser fortíssim. I també, on estava jo, com les grans ocasions, on estava jo quan aquesta foto? I per això és un mosaic, un conjunt, més enllà d'una acumulació de 50 fotos. És com un tapís emocional de la nostra història, la nostra història política, social, econòmica, i també personal i sentimental.
0: Doncs si et sembla, anem a veure aquest tapís emocional de fotos, que encara l'estan muntant, però algunes segur que podrem veure. Javier, has volgut aturar-te davant de dues imatges que crec que tothom en aquest país té marcades al cap, no? Que són la foto del 15M i després la catàstrofe de la Dana. Per què hem triat aquestes fotos?
1: Jo crec que, evidentment, el que estàvem parlant abans del tapís emocional, això és història política, és història social d'aquest país, però és també en el cas de l'Anna especialment, una tragèdia inconmensurable. I llavors és allò del que dèiem, de que això forma no només un tapís de la història d'aquest país, sinó un tapís emocional. És impossible veure aquesta foto de l'Anna...
2: On apareixen un munt de cotxes apilats en un carrer.
1: Exactament, que és un poblet, un poble petit al costat de València, que hi ha més cotxes... És impossible, no s'imagina la força de la natura per aconseguir això, no? I el desastre que deixa, les vides trencades que deixa, les morts que deixa, la sensació de desolació i d'impotència del que ho ha patit i de nosaltres, que com a espectadors no podem mirar cap a un altre lloc, no pots apartar la vista. I això també va ser un moment, l'any 2011, això en part es va traduir en un moviment polític i en un canvi polític i social important, però sobretot més enllà de que tot això acabés en un partit polític, representava el malestar d'una societat després d'anys de retalls socials i de patir la crisi que va començar l'any 2008, no? I també al mateix temps, igual que aquella, és una imatge que recull un moment de tensió social, però també d'alegria i d'esperança, i per tant a la vegada és part d'aquest tapís de la història política i social d'aquest país, però també és un moment molt emocional per a molta gent que estava en aquella plaça, o que no estava, però que ve a les fotos en els periòdics, no?
2: Aquestes són les imatges de la història d'Espanya, però aquesta exposició és itinerant i a cada lloc on aneu s'afegeixen fotos del lloc on estem, no? Ara estem a Barcelona, entenc que hi ha imatges de Catalunya.
1: Hem afegit 5 de Catalunya, sense comptar les que ja hi havia, per exemple, aquesta del salt olímpic pertany a l'exposició general, està en totes parts, i n'hi ha un parell més o tres de Barcelona, de Catalunya, que formen part de l'exposició general. Però a més, n'hem afegit 5 més, efectivament.
2: Les anem a veure?
1: Anem a veure-les.
2: Ja estem aquí davant d'aquestes imatges de Catalunya, hi ha l'1 d'octubre, hi ha l'atemptat a les Rambles, hi ha l'arribada de Josep Tarradellas l'any 77... Per què s'han escollit aquestes imatges? Són també part emocional, no? Imagino, però hi ha hagut algú català que hagi assessorat o ha sigut tot per part de...
1: No, la decisió final, bueno, tothom assessora i Marisa pregunta i ha preguntat als companys aquí a Barcelona també. Però ella té en el cap aquestes imatges. Ella sap l'arribada del president de la Generalitat, l'incendi del Liceu, l'atemptat a la Rambla. No cal que ningú li recordi la força i l'impacte emocional que tenen aquestes fotos. Ella ja té en el cap quins eren els moments més emotius des del punt de vista, insisteixo, polític, social i personal i emocional i sentimental de la història de Catalunya. Jo crec que començant amb l'arribada del president Tarradellas l'any 77, que va suposar un abans i un després, no en la història democràtica de Catalunya, en la història democràtica d'Espanya i en la història de la transició. Però aquesta imatge és una imatge molt potent i que gent com Marisa té al cap.
2: Aquesta exposició que recull aquestes 50 fotografies més 5 està inspirada en les fotografies, perquè són molt importants les fotografies, perquè és el que se'ns queda al cervell, no? És per això que ho ha escollit la foto en lloc de la lletra, per exemple?
1: No, lletra n'hem fet també, per exemple, Javier Cercas ha escrit una història personal del país, però la fotografia té una immediatesa, té una força, té la capacitat de tornar-te a fer plorar davant de coses que no recordaves. Jo estic veient ara la foto de l'incendi del Liceu, no queda res del Liceu. Veus que és un teatre, però no reconeixes que és el... Jo ja havia anat molt al Liceu quan es va cremar, molt, m'agrada molt l'òpera. I el meu teatre d'òpera de referència, aquí era el Liceu. Veure aquesta foto, recordar el dia que es va cremar, veure les imatges aèries, els helicòpters, tornes a reviure aquell moment. Aquesta és la força que té la fotografia, que ha tingut sempre, des que es va inventar, i que els successius mitjans, vull dir, digitals, televisió, en fi, i ara totes les modernitats, no han aconseguit desplaçar mai en la immediatesa, la força i la capacitat d'evocar sentiments que té la fotografia.
2: A l'inici parlàvem de la importància del naixement del país, que ara compleix 50 anys, però quina és la importància de que continuï 50 anys més? No sé si pot continuar 50 anys més, tenint en compte com estarà mateix la premsa escrita.
1: No, jo no vull fer spoiler, jo no veuré això dels 50 anys, els pròxims 50 anys, jo no celebraré, no podré celebrar el centenari, però crec que el país cal avui exactament igual que calia fa 50 anys, si més no. Bé, si més no és difícil dir, però jo crec que igual. Eixa batalla permanent, eixa lluita permanent pel progrés social, per la igualtat, pels drets individuals, pel pluralisme, jo crec que això primer no pots baixar mai la guàrdia. I després el que estem veient en els últims mesos o anys és que ara encara menys, no? En aquest sentit, jo crec que el futur, en termes de necessitat per a una societat d'un període com el país, en els pròxims 50 anys serà la mateixa o el mateix que els últims 50. I afegir que el periòdic, des de que va néixer, va entendre molt bé que no podia ser un periòdic madrileny més, i per tant d'ahir que tinguéssim des del primer moment, no una invenció després, un afegit posterior, no, des del primer moment una redacció de Barcelona amb els seus directors adjunts i els seus, era com un mirall, no? una redacció mirall. Jo vaig començar a la secció d'economia l'any 92-93 i llavors hi havia un cap de secció a Madrid i un cap de secció d'economia a Barcelona, realment era una visió gairebé com de bicapitalitat, no, de l'Estat. I aquesta aposta i aquesta convicció de que aquest país gran, Espanya, no es pot entendre sense el pes específic i la importància de Catalunya, el periòdic ho va tenir claríssim des del minut 1.
2: I així queda demostrat en aquesta exposició, que la poden veure les persones que vulguin fins al setembre, 15 de setembre, si no m'equivoco.
1: 15 de setembre.
2: Fantàstic, doncs ja ho sabeu, Javier Moreno, quart director de la Història del País i comissari del 50è aniversari del diari, moltíssimes gràcies per aquesta visita guiada.
1: Gràcies a vosaltres, bona tarda.

0: Pau Puig, bona tarda.
1: Hola, Laura, bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
1: Controlat, doncs, l'incendi de Canyelles al Garraf, que ha obligat a confinar fa poca estona al nucli urbà del municipi i a diverses urbanitzacions de la zona, les urbanitzacions de Les Palmeres, Muntanya de Mar, Selva, Meravelles i Califòrnia. L'ordre de confinament afecta encara en total a gairebé 3.300 persones pendents a aquesta hora de quan es podran desconfinar. I encara amb incendis, ha estabilitzat el foc que ha cremat avui a Mas Llorenç, al Baix Penedès. Protecció Civil ha aixecat el confinament fa una hora i mitja, sí, més o menys, a mig miler de persones afectades dels termes municipals de Bonastre i Montferri. Les flames han afectat 11 hectàrees i mitja. Avui a Súria també hem sabut que ha mort un home de 26 anys a la mina de Cabanasses, una mina que la Direcció General d'Indústria havia inspeccionat precisament la setmana passada, dimarts passat. Ho ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha visitat la zona.
2: Els he de dir que, a més, d'ençà l'accident que es va produir l'any fatídicament l'any 2023, s'han vingut produint des d'aleshores inspeccions. La darrera inspecció de la Direcció General d'Indústria havia sigut justament feia poques setmanes.
1: Recordem que el 2023 tres geòlegs van morir a la mateixa mina. El conseller ha traslladat el condol a la família i companys i mostra tolerància zero amb l'accidentalitat laboral. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort del treballador. I avui també estem pendents del darrer feminicidi registrat a Catalunya, el quart crim masclista en el que portem d'any. Ha passat a Barcelona, on una dona de 34 anys va ser assassinada ahir a la nit apunyalada per la seva parella. L'home ha estat detingut aquesta matinada després d'entregar-se als Mossos. El crim va passar davant dels dos fills de 4 i 8 anys. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha condemnat el crim masclista enviant un missatge a totes les dones que no estan soles.
3: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista. Reitera el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la lluita per erradicar de manera definitiva aquesta greu vulneració de drets humans.
1: Segons fonts policials, la dona va ser detinguda fa 15 dies per maltractaments al marit i als seus fills. No hi havia ordres d'allunyament per cap de les dues parts. I en clau política, el Parlament acorta 5 bandes per intentar frenar els discursos d'odi que els partits d'extrema dreta verbalitzen des de l'hemicicle.
4: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmica.
5: Gastarse el dinero en drogas y putas, como han hecho los socialistas.
6: Musulmán el que no vote.
7: Si al escucharlo, la señora Nayat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos.
1: El PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han presentat una proposta per reformar el reglament del Parlament, una mesura que permet que les sancions tinguin rang de llei i, per tant, més força davant d'un procés judicial. Ens ho explica la Laura Pons.
8: El reglament inclourà un règim sancionador per tots aquells que verbalitzin discursos d'odi, és a dir, que utilitzin llenguatge discriminatori o que promoguin qualsevol tipus de violència masclista, racista o LGTBI-fòbica. El text preveu sancionar diferents nivells, des d'una amonestació pública a una prohibició perquè el diputat formi part d'una delegació del Parlament durant un any o perquè se'ls multi entre 600 i 12.000 euros. D'aquesta manera, les sancions tindran rang de llei, és a dir, que tindran més força davant d'un procés judicial. La voluntat és que la llei s'aprovi a finals d'any, tot i que hi ha debat, fons dels grups signants admeten que la línia entre els discursos d'odi i la llibertat d'expressió és molt fina.
1: Gràcies, Laura. I més coses. Cada setmana els catalans fem 440.000 hores extra no pagades. Segons un informe de Comissions Obreres, hi ha prop de 80.000 treballadors a Catalunya que allarguem l'horari sense cobrar ni un euro extra. Les empreses s'estalvien més de 600 milions d'euros a l'any pel fet de no pagar-nos aquestes hores. Ens ho explica en Pol Valero.
9: De mitjana, només un 2% dels ocupats catalans fan hores extra no remunerades a la setmana, però els que en fan més de 5 a la setmana i totes acumulades al cap d'un any acaben sumant gairebé 23 milions d'hores que no s'han pagat ni amb diners ni amb descansos retribuïts tal com marca la llei.
10: Darrere de cada hora extraordinària no pagada hi ha un dret laboral vulnerat. Signifiquen menys salari, menys temps per la conciliació i més riscos també per la salut de les persones.
9: És Saida Eliluc, secretària de Treball i Economia del sindicat, que explicava que les hores extra no pagades també són un frau per la seguretat social i una oportunitat perduda per fomentar la contractació.
1: Gràcies, Pol. De fet, les dones són les que pateixen més aquesta situació, ja que treballen més a temps parcial i al sector serveis. I, Laura, una última hora que acabem de saber. Desconfinat el confinament a la població de Canyelles, que començàvem explicant, aquest incendi del Garraf, que ja ha desconfinat aquestes 3.300 persones.
0: Doncs molt millor que podran passar la nit a casa. Gràcies, Pau. Graderia del Balcó, Núria Vilamala, com estàs?
6: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda. Què tindrem avui?
6: Mira, primer molta actualitat perquè juguen tres equips catalans, Girona, Espanyol i Sabadell, amistosos aquesta tarda,
0: no,
6: per tant...
0: No et preguntaré quin veuràs.
6: No, està jugant i el Girona està perdent contra el Castelló i mira que avui és una prova important perquè és un equip de la mateixa categoria, de moment perd. Però no passa res. També hi ha hagut junta directiva al Barça, per tant amb l'Adrià Soldevila repassarem alguns dels acords més importants i avui anirem a Lleida.
0: Ah, mira.
6: Anirem a Lleida, jo sé que t'agrada. Sí, jo sé que t'agrada. Perquè ja saps que el Lleida Esportiu està vivint uns anys complicats amb tots els deutes que han deixat el club i tot plegat. Doncs ara el club torna a començar de zero, això vol dir a quarta catalana, que és l'última categoria del futbol català. Vaja. I hi ha un jugador que la temporada passada jugava a Lleida a segona federació i aquest any baixa ell també a quarta catalana, és el Joan Rossinyol, per intentar que l'equip de la seva vida torni on es mereix. Per tant, parlarem amb ell perquè és una d'aquestes històries, Laura, que d'alguna manera ens reconcilia amb el futbol de tota la vida. Ara veiem els clubs que paguen milionades per qualsevol jugador. Doncs mira, hi ha un jugador, el Joan Rossinyol, que ha decidit baixar a l'última categoria del futbol català per intentar tornar al club on es mereix. A mi això em sembla una història molt xula.
0: Una història que val la pena escoltar. Sí. I ho farem a quarts de nou amb
6: Correcte.
0: La Graderia. Moltíssimes gràcies,
6: una
0: Núria.
6: Una abraçada.
0: Fins després. Núria Seró, bona tarda.
11: Molt bona tarda.
0: Anem al temps, que avui ha començat la nova onada de calor. S'esperaven temperatures molt altes. No sé si ha estat així.
11: Sí. S'han registrat ja els 40 a Lleida i, com bé m'han anat anunciant, han arribat per quedar-se bona part d'aquesta setmana. Temperatures moltes de dia que faran que aquesta pròxima nit també sigui difícil dormir. De fet, ja tenim alguns avisos per calor nocturna, tant a bona part del Pla de Lleida com també a les comarques de Tarragona, temperatures que estaran per sobre dels 20 graus. I inclús podríem trobar alguna nit tòrrida, és a dir, que no es baixin dels 25. Temperatures màximes avui, per exemple, com dèiem, que s'han assolit els 40 a Lleida, els 35 a Girona, 32 a Tarragona i 31 a Barcelona, temperatures que en general són altes, i demà repetiran una jornada que començarà també força tranquil·la, càlida, com bé dèiem, però força tranquil·la al cel. Avui hem tingut nuvolades d'aquestes d'evolució que es van formant amb el calor diürn, que són sobretot en zones de muntanya, no han deixat conseqüències, i demà un cop més esperem nuvolades, especialment a partir de migdia, al Pirineu, inclús Prepirineu. No esperem que deixin cap gotellada, serà divendres, especialment quan tinguem alguna tronada, i ajudarà sobretot que la temperatura baixi en aquella zona. També divendres pot escapar-se algun ruixat al massís dels ports.
0: Sabem el cap de setmana ja una mica cap a on tirem o no?
11: Les temperatures no seran tan extremes, tot i això continuem parlant de calor. Sobretot això és el més important. De que no es normalitzaran, continuarem amb temperatures per sobre de l'habitual, però ja no serà aquest calor extrem que ens està acompanyant bona part d'aquest estiu.
0: Doncs una onada una miqueta més curta de calor, però és així. Núria Seró, moltíssimes gràcies. Fins demà.
11: Fins demà, una abraçada.
0: El Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:26 d'aquest dimecres 29 de juliol de 2026. Un minut i ja tenim aquí el Dani Ruiz per trencar un nou prejudici dels dimecres. Fins ara.
12: A ser Catalunya. Al balcó. Laura Polo Dalfó.
13: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
14: ¡Valorado!
13: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
14: 100% asegurado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: ¿Una cigarreta? ¿O un bosque cremant? ¿Una barbacoa? ¿O las brasas de milers d'hectàrees? Foc es foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí del Xiprés. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
12: A Ser Catalunya, al balcó. Laura Polo Dalfó.

0: I com cada dimecres ja tenim aquí el Dani Ruiz. Dani, com estàs?
1: Molt bona tarda, Laura, molt bé.
0: Bona tarda. Amb la seva secció, el gran reemplaçament, on juntament amb la Chaima Rajdi i el Shaun Devnath trenquem prejudicis. Dani, quin prejudici trenquem avui?
1: Doncs avui parlem de que les persones queer no només són blanques.
0: I a través de quina realitat trenquem aquest prejudici?
1: Doncs mira, aquesta setmana el Shaun Devnath m'ha portat a conèixer el col·lectiu Queerachi.
0: Queerachi.
1: Al barri del Raval de Barcelona. El col·lectiu del qual forma part el mateix Shaun, va néixer fa poques setmanes, oficialment, amb la voluntat de crear un espai segur i un punt de trobada per a persones queer d'origen sud-asiàtic que viuen a la ciutat.
0: Quan parlem de sud-asiàtic, parlem de la Índia, parlem de Singapur, imagino, Afganistan també,
1: Pakistan,
0: sí. Tots aquells països que es reuneixen allà, per tant, gent molt diversa que tots comparteixen que formen part del col·lectiu queer, és així?
1: Efectivament, sí. Tots s'identifiquen com a queers.
0: Vale, i has dit que es diu Queerachi? Que vol dir...
1: Queerachi és la barreja de dues paraules, de queer i de porachi, però jo crec que millor que ens ho expliquin ells mateixos.
2: Aquest col·lectiu que som Queerachi, què significa? Què som?
3: Bé, com a nom, significa... De fet, és una barreja de dues paraules, queer i porachi, que no sé si ho pronuncio bé, però en tàmil, que és un idioma del sud de la Índia, significa revolució. I, de fet, vam escollir un idioma regional per no agafar un idioma nacional de la Índia que molta gent d'algunes parts de la Índia o de fora de la Índia no se'l sent propi, com per reivindicar la diversitat del propi sud de la Índia, del subcontinent indi, perquè, de fet, és un col·lectiu sud-asiàtic, no només de la Índia, sinó també hi ha gent de Pakistan, la gent d'origen d'Afganistan, fins i tot.
4: No només per persones migrants, sinó també diaspòriques, per trobar-nos en un entorn queer.
5: Como somos todos diferentes, pero también hay cosas en común. Yo como una persona queer y una persona sud-asiàtic, las dos partes son como muy de base de cómo soy yo, entonces con el grupo este yo quiero buscarme.
0: Per tant, podríem traduir-ho com la revolució queer, no? Una mica?
1: Efectivament, la revolució queer a Barcelona.
0: A Barcelona. Deies que fa poc més d'una setmana que s'han constituït
1: unes
0: com a col·lectiu.
1: Unes setmanes.
0: Unes setmanes,
1: sí, sí,
0: vale.
1: Sí. La cosa és que ells porten alguns anys trobant-se de manera informal, però va ser coincidint amb la manifestació per l'alliberament sexual del 28 de juny, l'alliberament sexual i de gènere, que es van presentar en societat com a col·lectiu, de manera oficial. Tenen un Instagram, que és la seva manera pública actual amb la que volen interlocutar amb la resta del món. Actualment són unes 40 persones simpatitzants, podríem dir, d'aquest col·lectiu, i estan preparant el seu manifest de presentació.
0: Ah, mira, i dius que són una quarantena, és que costa, no?, de veure, o sigui, al principi ho dèiem, trenguem aquest prejudici precisament perquè costa de veure persones del col·lectiu LGTBIQ+, que no siguin blanques, no? Persones, estic pensant en persones asiàtiques, com són ells, negres, per exemple, amb trets més aràbics o del nord d'Àfrica, costa de veure aquestes persones, però tot i així existeixen. Ells se senten invisibilitzats en aquest sentit?
1: Mira, ells parlaven de... d'un anhel. El Shaun, que forma part d'aquest col·lectiu, quan estàvem preparant l'entrevista, deien, com expliquem això, no? I totes, totis tenien, van decidir que parlarien d'un anhel. Ells tenen un anhel i aquest anhel els ha portat a trobar-se. I a intentar crear aquest espai segur.
0: Perquè vas parlar amb ells, entenc, de què fan, no?, des d'aquest col·lectiu, quines són les propostes o activitats que fan junts,
1: sí,
0: juntis.
1: Sí, la cosa és que en un principi ens van explicar que havia sorgit com des d'una vessant més cultural, que hi ha com altres col·lectius de la ciutat que pivoten al voltant de la cultura, però que ara mateix estaven en un altre punt. La cosa que a mi el que em sembla molt interessant d'aquest col·lectiu de Queerachi és d'aquest incipient col·lectiu, no és justament això, que és un col·lectiu que estan començant i just ara s'estan trobant per decidir exactament què volen fer.
4: Hem parlat molt de reivindicar, d'ideologies i tot, però també Queerachi sorgeix com una necessitat també de quedar amb gent afí per fer qualsevol cosa, o sigui, fer una birra, mirar una pel·li, escoltar música...
3: Gent que entengui referències culturals compartides, bromes internes que doncs, potser en altres llocs no... I també perquè en realitat els espais queers intenten ser inclusius, però a la pràctica no ho acaben sent. i crec que un espai only, com se li diu, també acaba sent necessari, en aquest sentit, com per crear un espai de seguretat, perquè molta gent que no se sent segura en espais que amb bona voluntat intenten ser inclusives, no? No ho acaben sent del tot, llavors és com un estadi, una comunitat que estem creant, que, ostres, no sé, hem crescut en un any d'una manera que es nota que realment calia això.
0: Calia això, diuen. Perquè és necessari per una persona queer tenir un espai amb persones queer i en aquest cas també que, a més, siguin persones d'un origen similar.
1: Clar, jo, justament el que el Vignesh deia és que els espais queer intenten ser inclusius, però la pràctica no ho són. Mm-hmm. I aquí és on radica el problema, no? Al final, tota la conversa vam estar parlant d'un concepte, no?, que és la interseccionalitat, no? Mm-hmm. Però al final, sense dir-ho, no? Moltes opressions que es barregen en una sola realitat.
0: Això és la definició d'interseccionalitat, això, perquè no sàpigues, sí. Pues una persona que comparteix diferents opressions i aquestes no actuen per separat, sinó que s'acaben sumant les unes les altres. Sí. És a dir, que les vivències que ells tenen com a persones queer, entenc que et van explicar que no són les mateixes que tenen una persona blanca queer.
1: Clar, o eurocèntrica, eh? Uh-huh. És a dir, també explicaven, no?, que per ells és molt més interessant doncs poder estar en un lloc segur, en un lloc on es comparteixen referències, per exemple, no? Uh-huh. Clar, quan no sé si has estat als diferents actes d'aquest mes de l'orgull LGTBI a Barcelona, però tota l'estona doncs es fan referència a, per exemple, a divas del pop, molt eurocèntriques o, no? I elles explicaven que al final ells tenen els seus propis referents, elles tenen les seves pròpies divas, no? El món Bollywood, per exemple, és una gran fàbrica d'aquestes divas, no? I aleshores, bueno, doncs, és un espai doncs, on poden ells compartir aquest tipus de referents, per exemple, no?
0: Clar, i com nosaltres, les persones eurocèntriques, siguin una de la comunitat queer, podem fer que ells se sentin més incluïdes dins doncs dels nostres els actes aquests del mes LGTBI o com ho podem fer?
1: O sigui, jo crec que al final és un tema molt complicat i molt delicat i molt complex, però al final jo crec que hem d'escoltar i aprendre tot el que han de dir les nostres veïnes, la gent que ens envolta, la nostra societat, i després que en diferents llocs de poder han d'arribar persones molt diverses de la nostra societat, perquè la societat és molt diversa i aquesta diversitat s'ha de veure reflectida, no?, en tots els espais, per exemple.
0: I sobretot imagino que ells també t'han dit, però sense que nosaltres siguem algú aquí cuidant, no?, sinó que clar, siguem un igual a igual.
1: Què falta perquè Barcelona sigui realment aquesta ciutat d'alliberament que algunes se'ns venen?
5: Por mí, como una persona nueva en Barcelona que llevo 3 años aquí, lo veo como bastante abierto y como... Es que lo veo muchas oportunidades para mí a buscarme como una persona gay, una persona queer.
4: Sí, Barcelona es una ciutat oberta, es una ciutat... No m'agrada molt la paraula, però diversa. Però a mi em falta encara veure'm en certs espais. Crec que creixent em vaig juntar molt amb la comunitat índia i vaig veure molta jerarquia social, socioeconòmica, i em falta com connectar amb gent que hagi crescut de la mateixa manera com jo, ja no sigui a Barcelona, ja sigui que ha vingut d'altres països i troba aquesta comunitat dins de Barcelona mateixa.
3: És a dir, jo crec que Barcelona ja és molt obert amb la diversitat, passa que estaria bé fer-ho d'una manera molt menys paternalista, abraçant allò que n'ha format part de sempre, és a dir, crec que també cal una mirada històrica, entendre que Barcelona s'ha fet a base de migracions, que les comunitats que ara estem aproximant-nos-hi amb aquesta mirada com mostres la diversitat que està com de moda avui en dia, sempre n'ha format part, no és una cosa tan nova, i que no podem entendre Barcelona sense aquesta diversitat.
1: Jo estic enamorat de Queerachi, Laura, així t'ho dic.
0: La veritat és que és una realitat que jo no m'hi havia parat a pensar mai, però és que és veritat, és que la interseccionalitat que sempre es parla en el feminisme precisament també existeix.
1: Totalment.
0: En la comunitat queer, i crec que és molt interessant escoltar-los i el que deien, no?, que la diversitat no és una moda.
1: Total.
0: Sinó que sempre hi ha sigut, i que s'escoltin entre ells, no?, però que també se'ls escolti des de dalt.
1: Clar, des de totes les parts, també des de la cadena SER, no?, per exemple.
0: I tant, i aquí els estem escoltant a Queerachi, que s'acaben de fer res, acaben de sortir del forn com aquest anhel, sí, de posar-se al centre i de que tots sàpigui que també existeix una comunitat queer del sud-est, asiàtic, no?
1: Sud-asiàtic, efectivament. Jo volia acabar agraint al Sean, que ens ha portat a descobrir aquesta realitat, al seu col·lectiu, i també a la Misha, al Vignesh i a la Mul. Crec que fan i faran una molt bona feina. Tan sols el fet de trobar-se segur que és molt positiu.
0: Sí, doncs moltes gràcies a tots per obrir-se aquí el balcó, i gràcies a tu, Dani, per anar-los a veure i explicar-nos aquesta realitat que trenca aquest prejudici, perquè les persones queer no totes són blanques.
1: Moltes gràcies, Laura.

0: Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb els podcasts del balcó. Avui un llibre amb la Susana Ruiz i després una conversa amb una il·lustradora catalana que és una superestrella a Corea del Sud. Fins demà.
1: A ser Catalunya, al balcó. Laura Polo Dalfo.
2: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
3: Entre nosotros.
4: Operativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
5: De forma globosa, color vermell intens en funció de la varietat i una polpa sucosa. Les cireres són una de les fruites de l'estiu per excel·lència. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum parlarem de les cireres. Benvinguda.
6: Moltes gràcies. Sabíeu que menjar cireres té molts beneficis? Són depuratives, combaten la inflamació muscular, contenen melatonina i són ideals per a reforçar la memòria. És una font important d'àcid fòlic i aporten molta fibra, minerals com el potassi i el magnesi i petites quantitats de vitamines A i C. Però si aquesta fruita destaca per alguna cosa, és pel seu contingut en flavonoides, presents a la polpa, que tenen una acció antioxidant i ajuden a retardar l'envelliment celular i l'aparició de malalties degeneratives. Es recomana consumir unes 10 peces de cireres al dia durant la seva temporada.
5: Quines varietats existeixen?
6: N'existeixen unes 1.000 varietats a Europa. Totes elles s'agrupen en dos grans grups, les cireres dolces i les àcides. De cireres dolces, les varietats més comunes són l'ambrunesa, la burlat i la napoleó, que són ideals per a consumir al natural o bé per elaborar melmelades i confitures. Les cireres àcides, també conegudes com a guindes, tenen un sabor més intens i s'utilitzen per elaborar licors i salses per acompanyar carns. Cada varietat té les seves pròpies particularitats, una acidesa, carnositat i temps de maduració diferents.
5: Algun consell a l'hora de comprar-ne?
6: Ens hem de fixar en el seu aspecte i escollir aquelles que presentin un color vermell més fosc i brillant, que tinguin una tija verda i fresca, una consistència ferma i resultin més pesants.
5: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
4: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum. Entre nosotros.
7: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del balcó.

0: Ja està aquí la Susana Ruiz amb el seu llibre. Com està, Susana?
1: Hola, bona tarda.
0: Avui ens portes El curioso caso de Mary Mallon, d'Anthony Bourdain, publicat en castellà per Gato Pardo Ediciones. Crec que no està traduït al català.
1: No consta, no.
0: Ficció? No ficció, Susana?
1: És no ficció. És una mena de true crime que té com a protagonista una dona, una cuinera, que a principis del segle XX va arribar a ser considerada la dona més perillosa dels Estats Units.
2: Ui, cuinera, m'encanta. Això és que enverinava la gent.
1: No. Com molts altres irlandesos que fugien de la misèria, que sotava el seu país natal, Mary Mallon havia arribat a Nova York amb una mà davant i l'altra darrere. Ella era cuinera i es va posar a treballar, doncs, allò molt, sense bascans, nit i dia, en cuines i en espais molt modestos, insalubres fins i tot, perquè venia, era immigrant i no tenia accés a res més. Però què va passar? Que es va revelar com una gran cuinera. Mm. Molt hàbil, molt eficaç, molt bona cuinera. De mica en mica es va anar guanyant una fama molt merescuda, que la va portar a treballar en cases particulars, algunes de les quals de les famílies més riques i amb més renom de la ciutat.
0: I què passa? En quin moment la història gira? Què passa perquè fos considerada un perill públic?
1: Doncs la desgràcia va començar quan la Mary Mallon estava treballant a la casa d'estiu d'una de les famílies més riques de Manhattan. La filla petita del magnat va emmalaltir de febre tifoidea. Era 27 d'agost de 1906. 5 dies més tard, 5 persones més de la mateixa casa es van infectar. La febre tifoidea estava i encara està molt relacionada amb la poca higiene, o sigui, hi havia brots als barris i als entorns més deteriorats de Nova York, però no quadrava gens a la residència d'estiueig de Long Island que el president del Banc Lincoln havia llogat per passar-hi les vacances en família. Penseu que era el mateix destí turístic que escollien els novaiorquesos més ricatxos, fins i tot el president Roosevelt. O sigui, que no era ni normal ni freqüent que en aquest ambient hi hagués febre tifoidea, que, com us deia, és una malaltia que s'associava a la pobresa i a la brutícia.
2: La cuinera, quin paper juga llavors en aquest brot?
1: Aparentment diries cap, no? Però un metge inspector de sanitat amb molt mala bava va iniciar una investigació i de seguida va posar sota el focus de la sospita la Mary Mallon, perquè la dona havia fugit de la casa pocs dies després del primer contagi.
0: Home, tot quadra, no?
1: L'investigador va entrevistar el personal domèstic d'aquesta residència d'estiu i van descriure la Mary com una persona poc neta i va dir, ja ho tens, no? Llavors, sobre aquesta sospita va bastir els fonaments d'una teoria que va resultar certa. La Mary Mallon era la font de contagi.
0: Però ella no es trobava malament? No tenia símptomes o estava malalta?
1: Aquí hi ha la clau de la història. Ella era portadora de la febre tifoidea, però només era portadora, no estava malalta.
0: Vaya tema amb mantavirus,
1: Sí, ha sigut casualitat purament. Penseu que estem parlant de principis del segle XX i aquest mecanisme amb el qual ara ja ens hem familiaritzat a cop de pandèmies i brots vírics de tota mena, o sigui, ser portador sense desenvolupar la malaltia, per nosaltres ara és una cosa, sabem, no? Ho entenem.
2: Llavors
1: era del tot desconegut. N'he parlat amb un dels editors de Gato Pardo, Íñigo García Ureta, que a més és el traductor del llibre.
3: Se sentía ella perfectamente sana porque era portadora de la fiebre tifoidea, pero no estaba enferma de ningún modo y era fuerte como un roble, que es algo que también enfatiza, y que por otra parte no, al no existir casos previos, porque no existía ningún tipo de información médica previa que pudiera informarla, que uno podía ser portador sin estar enfermo, pues no se creía del todo lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no?
1: A Europa hi havia hagut un cas similar, a França, però als Estats Units no se'n sabia res. De fet, encara, avui en dia, hi ha zones del planeta que són víctimes d'aquesta situació.
3: Hay que recordar también una cosa. Hasta el mediados del siglo XIX nadie sabía lo que eran las fiebres tifoideas. En el 96 seguía muriendo mucha gente por en 1996, quiero decir, mucha gente por fiebre tifoidea, y a día de hoy sigue siendo una enfermedad muy terrible, que es algo que también Bourdain dice. Entonces, esto es algo a lo que hemos estado expuestos durante mucho tiempo, a lo que mucha gente en el mundo sigue estando expuesta, incluso con avances sanitarios, y que por otra parte, pues bueno, en su día era una enfermedad terrible porque, claro, no había nada que pudieras hacer. Es que no había nada que pudieras hacer. Entonces ella decía, bueno, pues si estoy tan expuesta a una enfermedad tan mortal, ¿cómo es que estoy aquí también? ¿No? Y luego toda la cuestión de los portadores, como te digo, era algo que había existido en la medicina europea, pero había llegado en Estados Unidos la gente no sabía ni siquiera nada de eso, ¿no?
1: Clar, situem-nos...
3: Entonces parecía algo completamente nuevo.
1: Clar, situem-nos, deia, a Nova York de principis del segle XX. O sigui, que una persona pogués contagiar una malaltia estant ella sana, forta i en bon aspecte, era com cosa de bruixes en aquell moment.
2: Has dit que l'inspector va sospitar de la Mary perquè havia fugit. Després d'allà on va, què fa? S'amagava o continuava treballant en altres llocs?
1: Ella s'havia posat a treballar en altres llocs, sempre com a cuinera. Sí que passa que va anar a llocs de mala mort, una mica mig clandestins, perquè ella tenia por que la reconeguessin i la detinguessin. I la veritat és que va deixar rere seu un rosari de víctimes, entre infectats i fins i tot alguns morts. A cada cuina d'on sortia el menjar que ella tocava, algun malaltia. En total, documentats, hi va haver 3 morts i una 30 de contaminats. No. O sigui, que poca... Però clar, això documentats... A la casa del senyor Ricacho és evident que allò havia de transcendir, però tots els que contaminaven els suburbis o els tuguris d'allà... Aquest jo crec que és l'únic retret que se li pot fer a aquesta dona, que en el fons era una pobra dona. Les autoritats l'havien informat de les seves sospites, li volien fer proves per confirmar-ho, però la Mary s'hi negava. I malgrat tot, ella va continuar treballant a les cuines, tot i saber que era portadora d'una malaltia contagiosa que podia ser mortal.
3: Y luego sí que es cierto que una vez que sabe que es portadora, pues parece como que se deja ir y de alguna manera le importa poco ya, ¿no? Que es el lado este, pues un poquito egoísta que tiene, pero aún así es un personaje absolutamente apabullante, porque de verdad, desde la perspectiva que te da el autor, te das cuenta de que ella tampoco podía haber hecho ninguna otra cosa. Era una persona que tenía que ganarse la vida, que sabía cocinar muy bien, que estaba trabajando sola en un mundo de hombres para poder subsistir, que era pobre, que era inmigrante, que era irlandesa, que tampoco era nada bueno en el Estados Unidos de entonces y que no tenía a nadie a quien acudir ni en quien apoyarse, ¿qué iba a hacer?
1: És que aquesta tripleta, aquesta triple condició de persona marginal que ressalta l'Íñigo, sí. Dona, immigrant i pobra, o sigui, si només sap cuinar i és dona, immigrant i pobra, què ha de fer per subsistir?
0: Al final, que l'aconsegueixen trobar, l'aconsegueixen aturar.
1: Sí, aquest doctor inspector va iniciar una cacera que era despietada i estava esperonat en bona part per la comunitat mèdica de Nova York, que volia agafar mostres dels fluids de la Mary per estudiar el seu cas, i també pels periodistes, que tenien un material molt llamit.

0: la majoria dels quals, casualitat, eren immigrants i pobres. Sí, sí.
1: I
0: llavors la Mary Mallon va passar a formar part d'aquest contingent de pobres desgraciats.
2: Porque sí que es cierto que estaban en unas condiciones pésimas, porque por otra parte... ella no entendía el sistema legal al que se enfrentaba y porque la utilizaron pues simplemente para vender pues eso, ciertas políticas dentro de lo que sería sobre todo la ciudad de Nueva York, que en su día era la gran metrópolis, ¿no? Entonces, claro, era un peón en un juego de ajedrez que no entendía y que de alguna manera la volvió loca completamente y acabó pues eso, recluida en una isla y volviéndose una vieja chiflada sin querer, ¿no?
0: La pobreta Mary va passar a viure sola a aquesta illa. Ella vivia en una petita cabana que estava bé dintre de tot, tenia les comunitats de l'època, tenia gas, tenia llum i aigua corrent, no està mal, no? Li portaven menjar, ella se'l cuinava i se'l menjava ella sola, i socialitzava amb els altres pacients que eren infecciosos d'altres malalties. No l'havien acusat de res, no l'havien jutjat, no l'havien condemnat de cap delicte, però la pobra dona estava complint una condemna indefinida. Va passar aquí, confinada en aquesta illa, 23 anys fins que va morir.
3: Horrible. A més, un tracte molt inhumà.
0: Doncs sí, no es pot dir que les autoritats fossin gaire sensibles. De totes maneres, no oblidem les actuals condicions de vida de milions de refugiats d'arreu del món. Quan veiem aquestes imatges dels refugiats, no? de tants conflictes, no en dic un per no deixar de dir els altres, però és igual, els tenim al cap tots. Nosaltres ens ho mirem tot des de l'espai sanitari que és Europa, però aquestes injustícies continuen produint-se cada dia en molts llocs.
1: Clar, jo la pregunta que em faig sempre d'aquest llibre, que si veu, perdó, la portada, una cuinera que està cuinant com unes petites calaveres que les està tirant a...
0: Clar, perquè això són il·lustracions de l'època, de la premsa.
1: Mare meva, la premsa, que... Clar, com arriba aquesta història als editors, en aquest cas als de Gato Pardo?
0: L'Iñigo García Ureta, que ens està ajudant avui, ja coneixia la història de la Mary Mallon i també havia llegit el llibre d'Anthony Bourdain, aquest que avui recomaneu, que en anglès, en la seva versió original, es havia publicat l'any 2001, o sigui que ja té anys. Mai no s'havia traduït a l'espanyol fins que ara ells, Gato Pardo, l'han rescatat.
2: Y una de las cosas que procuramos hacer es rescatar aquellos libros que pasaron en su día un poco desapercibidos, pero que siguen teniendo completo interés. Y esa es la manera en que un día, hablando de libros, de hecho, sobre cocina y cocineros, nos acordamos de este libro, nos lanzamos a ver si está disponible y al estarlo lo contratamos y lo traducimos.
0: És la passió en vida dels editors. I què és el que més va agradar als editors d'aquest llibre? Doncs que la història és molt potent, òbviament, i a més explica la figura o s'aproxima a la figura de la Mary des d'una òptica com mai no s'havia fet.
2: Hasta ahora la figura d'ella s'ha visto en términos estrictamente clínicos, ¿no? Una persona que contamina a otros y contagia a otros y en el fondo acaba matando a algunos sin saberlo y sin que le importe. Y yo creo que lo que hace él es rescatar, por un lado, su faceta profesional como cocinera y luego, por otra parte, su faceta humana como persona que estaba muy sola en la vida, que no podía dejar de trabajar porque necesitaba ganarse la vida.
0: I així és com Bourdain va rescatar i dignificar la figura de Mary Latifoidea, que és el despectiu mal nom que li van posar els periodistes i altres actors del moment amb moltíssima mala llet.
3: Abans deies que l'autor, l'Anthony Bourdain, també és un personatge, oi?
0: Sí, ell era xef, però ell entenia l'ofici i el negoci gastronòmic d'una manera radicalment diferent a la tonteria que acostuma a envoltar tot aquest món de la cuina. Ell es fixava i donava el protagonisme a les persones que treballen a les cuines i això és el que va voler fer amb aquest llibre sobre la Mary.
2: Para mí es uno de los grandes atractivos de él como escritor, ¿no? Porque el resto de gente que escribe sobre cocina te habla un poquito, pues no sé, hay mucho postureo o te intentan vender que los cocineros en realidad son artistas. Y la poética del artista, pues al final acaba aburriendo a mucha gente, o te intentan hablar de la cocina y de la comida, pero las palabras no se traducen siempre en sensaciones, ¿no? Es muy difícil hacerlo. Él se enfoca en las personas, y con las personas todos nos identificamos. Y por eso también este libro es tan increíble, porque de alguna manera lo que hace es coger a la persona más abajo del escalafón, por mujer, por inmigrante, por persona que incluso es capaz de contagiar a otros y ensalzarla, ¿no?
0: I podia haver escollit qualsevol història i va triar aquesta, cosa que ja defineix molt les seves intencions. Amb 44 anys, ell, Bourdain, va escriure i va publicar unes memòries que es titulen Confessiones d'un chef, que no fa gaire ha editat en castellà Salamandra, i aquestes memòries van revolucionar el gènere de la literatura gastronòmica. També va escriure altres llibres, però la seva popularitat va anar creixent i va tocar sostre quan va acceptar presentar un programa de televisió

0: sobrecuinas del món.
1: En un momento dado se convierte en alguien famoso que se pasa casi 300 días al año viajando por todo el mundo y comiendo con invitados tan famosos como el entonces presidente Barack Obama, aunque luego por otra parte se fuera a comer también con gente de Hezbollah en el Líbano. Entonces, yo creo que se sentía tan a disgusto en esa nueva, en ese nuevo, con ese nuevo estatus de personaje famoso, que al final eso lo trastocó, ¿no?
0: I Bourdain era una persona inestable, ell era poliaddicte, tenia addiccions vàries, alcohol, heroïna, altres substàncies, i va acabar suïcidant-se l'any 2018 a França, tenia 61 anys.
2: Jo hi ha un llibre de Bourdain també. Jo el que entenc amb aquest curioso caso de Marie Malone, ara ho deia Lino García, és un homenatge, no, al final, a la Mary.
0: Jo crec que és un homenatge i també un reconeixement a la gran cuinera que va ser, no? L'epíleg del llibre és molt bonic perquè relata la visita que l'autor Bourdain va fer a la illa on Malone va ser confinada, aquí on va viure 23 anys i on va morir, per posar-se una mica en la seva pell. També va recórrer altres indrets on la Mary Malone havia viscut, on havia treballat, a Nova York, i al final al cementiri de Sant Ramon, al Bronx, que és on reposa. Descriu que és un cementiri ple de làpides amb noms d'immigrants, irlandesos, italians, eslaus, alguns alemanys, i allà mig oculta, diu, hi ha la tomba de la Mary, on només hi ha una inscripció, no hi diu res més, només diu, senyor, tingueu pietat, que ell llegeix en clau de compunció, no?, de penediment, sí, per haver provocat doncs, tant de dolor amb la seva activitat. Bourdain fa un últim gest molt bonic, que explica en aquest epíleg que us diu, que deixa a la tomba de la Mary el primer ganivet de xef que ell es va comprar, i explica que ho fa com un acte de respecte i de reconeixement a una col·lega, i el llibre acaba dient que era un obsequi d'un cuiner a un altre.
3: Que bonic.
2: Uau, Susana, molt increïble aquesta història. Brutal. I de veritat que també m'apassiona la de l'Anthony Bourdain. Bourdain, que
0: pues diuen... Confessions d'un xef.
3: No sé per què et fa tant de riure,
0: perquè
3: que intenti pronunciar correctament en francès.
2: Perfecte.
0: Segur que...
2: Susana Ruiz, una meravella, el curioso caso de Mary Malone, de Gato Pardo. Gràcies.
0: A vosaltres.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant el balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
2: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Sercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
0: El balcó. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
3: Connectem les cançons del llapis fa memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
4: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
5: La treva pactada entre les dues parts... En...
6: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
7: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
8: Ni som enemigues...
9: Ni estem en guerra.
10: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
7: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: Avui tenim tres partits amistosos de tres equips catalans, Espanyol, Girona i Sabadell. Andrea de la Torre, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: Anem per parts. Comencem per un partit que ha acabat fa molt pocs minuts, que és el del Girona, i que ha acabat amb empat.
1: Sí, el Girona ha tancat aquest vespre un nou compromís de preparació davant el Castelló. Resultat 3-3. El primer gol l'ha marcat Brian Hill al minut 4, ha empatat el Castelló just després de la pausa d'hidratació amb gol de Raúl Sánchez, i l'1-2 ha arribat al minut 39. La segona part l'ha obert el Girona al minut 67 amb gol de Bànat, que ha fet el 3-2 al 84, però no ha tardat en empatar el Castelló, i al minut 86 ha fet el tercer Juanjo Nieto.
0: Això pel que fa al Girona, i a aquesta hora de la tarda, Andrea, tenim en joc el partit del Sabadell, que juga contra el Manresa.
1: Així mateix, aquesta mateixa hora ha arrencat l'amistós entre el Sabadell i el Manresa, un nou test de preparació pels dos equips, que continuen acumulant minuts i proves de cara a l'inici oficial de la temporada. Que per ser un Sabadell que ha oficialitzat un altre fitxatge avui, Xavi Moreno arriba procedent del Valladolid, després d'estar cedit i serà arlequinat fins a 2029. I també tenim confirmada ja la final de la Copa Catalunya entre el Barça B i el Club Arlequinat, que jugarà dimecres 2 de setembre a les 8:30 la nova Creu Alta.
0: I en poc més de 10 minuts, Andrea, juga a l'Espanyol el primer partit amistós de l'estaix a Anglaterra.
1: Exacte, l'Espanyol debuta a les 8:45 davant del Burnley, un nou examen de preparació pels de Manolo González. L'onze inicial del conjunt blanc i blau és en porteria Ángel Fortuño, parella de centrals Cabrera i Riedel, els laterals Umar i Q Harman, al mig del camp Urco, Edu Expósito i Cala, i per les bandes Jofre i Premilla, en punta Roberto, un rival de nivell, per continuar agafant ritme de competició i seguir afinant l'equip abans de l'inici de la temporada oficial.
0: Gràcies, Andrea. De seguida tornem amb tu per actualitzar com van aquests partits de pretemporada, i quan passen 3 minutets de 2:15 de la nit, parlem del Barça.

0: Perquè avui hi ha hagut reunió de la Junta Directiva. Adrià Soldevila, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Una reunió, Adrià, avui presidida per Rafa Juste, perquè Joan Laporta, evidentment, no hi ha pogut ser. Explicàvem ahir els problemes de salut que ha tingut aquestes últimes hores.
1: Sí, per l'arrítmia. A Joan Laporta li han recomanat una mica de repòs i, per tant, doncs, s'ha quedat a casa fent aquest repòs. No està present en aquesta reunió de Junta Directiva que ha presidit Rafa Juste, com les últimes juntes directives que ja havia presidit Rafa Juste com a president interí.
0: Això, Solde, anem a repassar una mica el que ha donat de si aquesta reunió de la Junta Directiva. El primer punt més important, Adrià, és aquesta possibilitat d'ajuntar, no en una sola assemblea, l'assemblea ordinària de socis i sòcies compromissaris i l'extraordinària, que fins ara es feia dues vegades diferents.
1: Sí, el que ens havien dit és que l'extraordinària, que és bàsicament per demanar un augment de finançament de l'Espai Barça, que ara estava en 1.450 milions, el Barça vol demanar al soci que li deixi demanar a Goldman Sachs 400 milions més, o sigui, pot fer aquesta petició al soci, i en principi això era una assemblea extraordinària que volia fer el Barça a finals d'agost o principis de setembre. Doncs finalment han decidit que s'ajuntarà amb l'ordinària, l'assemblea habitual, normal i corrent de cada any del mes d'octubre, doncs passarà a ser el mes de setembre i s'ajuntarà amb aquesta assemblea extraordinària on es demanarà aquesta, diguem-ne, nou finançament per l'Espai Barça, que ens aniríem a uns 1.850 milions d'euros, com hem dit fa un moment.
0: I previsiblement el que diu Sol del Barça és que això seria el setembre, no?, aquesta assemblea?
1: Sí. S'unirien aquesta que dèiem de finals d'agost, principis de setembre, amb la d'octubre, i es faria, doncs, el mes de setembre, intentant sempre coincidir en un dia de partits, que és bàsicament un dia on pot haver-hi més participació dels socis.
0: I important també, Solde, de la Junta Directiva, el que explica el Barça al comunicat, és que està treballant per jugar un partit amistós a Tànger, no?
1: Sí, ja feia dies que es parlava d'això, el Barça ho ha fet públic avui, que està treballant en aquest amistós a Tànger contra un equip local, ja veurem contra qui seria, això seria el dia 15 d'agost, per tant és un partit nou de pretemporada amb el qual el Barça, doncs, estava treballant de feia dies i avui, doncs, ha fet públic que hi està treballant, tot i que encara no s'ha tancat.
0: Adrià Soldevila, queda't per aquí, que ara ens has d'explicar una notícia que ens has explicat avui al Que t'hi jugues, però és que a la Junta Directiva avui també s'hi han tractat alguns temes vinculats amb el Barça femení. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: El primer, Anna, és que s'ha informat a la Junta de l'imminent incorporació d'una nova jugadora, que tu ens pots posar el nom sobre la taula.
2: El nom és Caroline Nicolli, la davantera brasilera de 26 anys del Manchester City. Estàvem informant aquests darrers dies que Barça i City negociaven per la incorporació d'aquesta jugadora. Doncs s'ha informat a la Junta Directiva que el fitxatge està tancat, només falta, per tant, signatura al contracte, i Caroline serà nova jugadora del Barça, el quart reforç d'aquest mercat, que també deixem apuntar, ens informen des del club que en principi el mercat de fitxatges es dona per tancat, en principi perquè sempre poden passar imprevistos i en aquest cas, doncs, es tornaria a obrir, però si tot queda així, el mercat del Barça femení es dona per tancat i amb Caroline Nicolli d'alguna manera es troba substituta a la sortida de Salma Parayuelo. És una davantera molt versàtil que pot jugar en qualsevol de les posicions d'atac i per la qual el Barça fa el fitxatge més car de la seva història. Entre fixos i variables pagarà 1,5 milions d'euros.
0: Doncs a 29 de juliol, el Barça femení està a punt de donar per tancat el mercat de fitxatges amb aquesta incorporació que ens explica l'Anna Palet aquí a la graderia del balcó. I Anna, també el Barça, en aquest cas també femení, està treballant per jugar un amistós, en aquest cas a Anglaterra.
2: Sí, seria el dia 15 d'agost, el mateix dia que jugaria el masculí al Marroc. El Barça jugaria contra el Manchester City. Per tant, doncs no només han negociat aquest fitxatge de Caroline, sinó que també els ha donat per negociar un amistós. Per tant, han fet feina Barça i Manchester City. Per tant, el primer amistós de pretemporada del femení seria el dia 12 a l'estadi Johan Cruyff contra el Montpellier. El dia 15 se n'anirien cap a Anglaterra per jugar contra el City a les seves instal·lacions. I falta saber el rival del Gamper el dia 21 d'agost, que encara no s'ha confirmat.
0: Doncs tota l'actualitat del Barça femení, que també s'ha tractat avui en aquesta reunió de la Junta Directiva, ens la porta l'Anna Palet. Anna, moltíssimes gràcies.
2: A tu, una abraçada.
0: I Solde, segueixes per aquí, eh?
1: Sí, aquí estic.
0: Perquè més enllà de la Junta, Adrià, notícia important que has explicat avui al Que t'hi jugues, relacionada en aquest cas amb el Camp Nou, que és que el Barça no preveu l'obertura de la tercera graderia fins al primer trimestre del 2027.
1: Sí, de fet, estava prevista fa uns mesos, el Barça treballava per aquestes previsions d'obrir la tercera graderia cap al mes d'octubre, és a dir, a principi de temporada, comptant que agost i setembre encara hi hauria certes tasques i certs permisos per tenir de l'Ajuntament. Preveia obrir al mes d'octubre un sector de tercera graderia, que era el lateral, però en les últimes setmanes ha canviat aquesta idea, veuen que no és factible i per tant ara es treballa perquè s'obri aquesta tercera graderia, la primera fase de tercera graderia. Veurem si serà el lateral o si serà alguna grada més, però no serà fins al mes de març, abril, a tot estirar, o per anar molt ràpid diríem que potser el mes de febrer, per tant comptem primer trimestre del 2027 o inici del segon trimestre del 2027. Ara mateix són les dates que el Barça està gestionant, pensant sempre que a final de temporada sí que vol tenir els 105.000 espectadors a l'estadi col·locats. Ja ho preveia quan la idea era el mes d'octubre, quan obrir la tercera graderia per fases es preveia el mes d'octubre, ja es preveia que cap a final de temporada, mesos de maig, juny, hi hauria aquests 105.000 espectadors a l'estadi. Doncs això se segueix preveient, encara que se'n vagi al primer trimestre del 2027 aquesta obertura parcial. El club preveu que a final de temporada sí que hi haurà aquests 105.000 espectadors. Veurem com va avançant, perquè és veritat que tot això doncs va patint certs retards, sí. I veurem com va avançant.
0: Són unes obres que van canviant permanentment. Adrià Soldevila, moltíssimes gràcies per portar-nos tota aquesta informació i per haver estat avui aquí a la graderia del balcó, que no moguts pel Girona.
1: Exacte, he rigut molt, Núria, he de dir que he rigut molt. A més, clar, tu presentant i parlant primer del Girona, digues, ha sigut un cop d'estat.
0: Exacte,
1: ha sigut un cop d'estat de la
0: Núria. El Lluís Colomer m'ha fet aquest regal. Una abraçada, Adrià.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé. I a nivell esportiu, el Barça continua treballant, ho sabeu, a Birmingham, en aquest estatge de pretemporada, on avui s'ha incorporat Rafinha a Anglaterra. Nil Solà, bona tarda.
3: Què tal, Núria? Molt bona tarda. Doncs dia important aquí a Sant George's Park, a l'espera de que d'aquí una estona arribi Rafa Juste, serà qui encapçalarà l'expedició del Barça després de confirmar-se que no podrà ser aquí Joan Laporta per aquests problemes de salut que ell mateix va informar a les seves xarxes socials. Avui, protagonista de luxe, Gerard Martín a l'Arguero, parlarà del seu present, també del seu futur i de la importància de Hansi Flick per haver arribat on està avui, unes hores després de que hagi arribat també Rafinha ja aquí a Sant George's Park. Demà el Barça entrarà, podrem veure els primers 15 minuts d'entrenament. Està previst que Alejandro Valde pugui ja entrenar amb el grup després d'uns dies amb dolor d'esquena, molèsties que l'han impedit actuar amb normalitat. Això sí, divendres encara no està previst que juguin ni ell ni Rafinha. Qui sí que ho farà serà Adeyemi en el primer amistós que el Barça jugarà contra el Birmingham.
0: Gràcies, Nil. Protagonista de luxe avui a l'Arguero amb Gerard Martín, que no serà l'únic, perquè avui també passarà pels micròfons de la cadena SER Joan Garcia, que avui ha parlat també a la presentació del seu campus a Tordera. Un Joan Garcia que té clar quin és ara el seu repte.
4: Sí, evidentment. Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions. Com t'he dit, he guanyat el Mundial, que pot ser el màxim títol a nivell de seleccions, a nivell mundial, doncs a nivell de clubs crec que el que més s'assembla i el màxim trofeu que pots aconseguir és la Champions. Llavors, doncs, amb moltes ganes també d'aconseguir-ho i aquest és l'objectiu que em plantejo per aquest any.
0: Doncs Gerard Martín i Joan Garcia, déu-n'hi-do quin Larguero ens espera aquesta nit a partir de 11:45. I ara, quan passen 11 minuts de 9:15 de la nit, aquí a la graderia del balcó fem una petita pausa i avui marxem cap a Lleida.
5: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
6: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Hazte mutuera.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Yo, Bolivia, Bolivia.
9: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
10: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
11: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
10: Y con menos esperas.
11: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo? ¿Y por qué seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era?
13: Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariora Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es, con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
14: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Només penso en tu. Referents amb tu.

0: Arribarem a 3:15 de la nit i marxem cap a Lleida, perquè allà tenim el Lleida Club de Futbol, un club històric que ha arribat a jugar a primera divisió, però que porta uns quants anys molt complicats, amb deutes, impagaments, i aquesta temporada torna a començar de zero, competirà a quarta catalana, això sí, amb l'esperança de fer renéixer un club històric que aquests anys ha patit molt. Martí Juncà, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: Explica'ns una mica, què ha passat amb el Lleida aquests últims anys?
1: Doncs mira, ens remuntem fins a l'estiu del 2025, quan el Lleida baixa a tercera federació per impagament. S'havien salvat de segona, però baixen a tercera, i aquest mateix estiu quedaven últims de tercera federació i baixaven a la Lliga Elite. Però un cop en aquesta Lliga Elite, abans de començar la temporada, va aparèixer un inversor estranger amb la promesa de salvar el club de la desfeta econòmica. Però qui era aquest misteriós inversor? Doncs un impostor, un estafador, un empresari britànic establert a França, que els Mossos van acabar detenint infraganti en una reunió en el despatx de Marc Torres, expresident del Lleida, que ja havia sospitat prèviament de les intencions d'aquest suposat inversor. Finalment, el club no va poder fer front a aquest deute d'uns 8 milions d'euros i el Lleida, tal com el coneixíem, va desaparèixer.
0: Per tant, Martí, d'alguna manera s'ha refundat el Lleida Club de Futbol.
1: Sí, més o menys, perquè el nou projecte s'anomena d'arrel Lleida 1939 i ha adoptat el nom, l'escut, l'himne, la imatge a xarxes del Lleida. També pretén jugar al camp original del Lleida, al camp d'esports, i a més, la samarreta es durà la marca Kappa, que va acompanyar el club entre els anys 1996 i el 2003.
0: I tot això des d'on ho faran?
1: Doncs des de la categoria més baixa del futbol català, quarta catalana. Andreu Ratés en serà el president i Juanjo Lecumberri, fill de Juan José Lecumberri, exjugador del Lleida, serà el vicepresident. A partir d'ara, el nou Lleida Club de Futbol serà un club propietat dels socis, i qui se'n faci passarà a tenir veu, doncs, a les assemblees. Dimarts passat va començar la campanya de socis amb el lema Un pas endavant, i la darrera dada que en tenim és que el nou Lleida ja acumula més de 1.800 socis i encara no s'han obert les inscripcions presencials. Per fer-nos una idea, l'Atlètic Lleida, que és l'altre club de la ciutat, així posat entre cometes, que ha posat continus pals a les rodes al Lleida quan ha calgut, amb la temporada passada ja iniciada jugant a segona federació, van acumular uns 2.650 abonats. Així doncs, magnitud enorme la del nou projecte que recull el testimoni del Lleida Club de Futbol, que continua deixant clar que és insubstituïble, és l'equip legítim de la ciutat i que la intenció és tornar a tenir el Lleida al futbol, si més no, semiprofessional.
0: Doncs això és el que ha passat aquests últims anys a Lleida, que ens ha explicat perfectament bé el Martí Juncà. I ara, aquí a la graderia del balcó, ens escolta ja un protagonista, un jugador del Lleida que fa un any estava competint a segona federació i que ara ha decidit baixar a quarta catalana, jugar al club de la seva vida, quedar-se a Lleida, per intentar tornar al club on li pertoca. Joan Rossinyol, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: Com estàs? Ja heu començat la pretemporada o encara estàs de vacances?
2: Encara no hem començat. Ara queda un parell de setmanes i comencem.
0: Joan, no sé si ho estàvem explicant ara, et va ser difícil a tu prendre la decisió de quedar-te a casa, de quedar-te a Lleida, tot i haver de competir una categoria com la quarta catalana?
2: Bueno, va ser difícil més que res per el tema esportiu, però per el tema sentimental no. Al final el Lleida és casa meva, és el club de la ciutat, de la meva família, el meu, el que he viscut des de ben petit, el que m'ha donat moltes alegries, i al final aquesta part sentimental tirava molt. Sí que amb el tema esportiu doncs sí que m'ho vaig replantejar bastant, perquè al final és l'última categoria del futbol estatal, i sí que a tema esportiu m'ho vaig plantejar. Però bueno, al final vinc de la legió que vinc i crec que era un bon lloc per tornar a intentar recuperar el millor possible i tornar a Lleida on es mereix.
0: Clar, d'alguna manera tu, si et mires, no, el salt de segona federació a quarta catalana són 6 categories, vull dir que el salt, déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, sí. No sé quin és el nivell de quarta catalana, perquè no l'he xafat mai. Sí que és veritat que és l'última categoria, però realment tampoc sé el nivell que hi ha perquè no hi he jugat mai. Llavors tampoc puc dir-te la gran diferència que hi ha perquè no l'he vist fins d'aquí poc.
0: D'alguna manera també és una història que et reconcilia una mica, no?, amb el futbol modern, amb el que estem acostumats avui en dia, Joan, que els clubs paguen milionades per fitxar jugadors, però després hi ha casos com el teu, no?, que al final allò entre l'esportiu i l'emocional, t'acabes decantant per l'emocional i per competir amb el club de la teva vida, que després d'uns anys difícils doncs tens aquest repte de d'alguna manera intentar que torni on realment li toca, el Lleida, no?
2: Sí, al final que el Lleida estigui quarta catalana és una anomalia. Al final hem de recordar que el Lleida és un club històric que ha guanyat el Barça, el Madrid, que està en primera divisió, i que realment, sí, dir que jugo al Lleida quatre anys és cert, però jugo al Lleida, que és una institució. i juguem al Camp d'Esports, que és la tercera catedral del futbol català. Vull dir, al final és el Lleida, sí que és veritat, que és estrany veure la quarta catalana, però és un club que té moltíssims aficionats, que ara en dues setmanes, en una setmana, perdó, ha fet 1.700 socis o 1.800 a l'última categoria de futbol estatal, i ostres, no hem d'oblidar que sí, que és quarta catalana, però que és el Lleida, i al final això és una responsabilitat i un orgull immens, vamos.
0: Joan, com veus tu també a nivell personal una mica el nou projecte de Lleida? Perquè venim d'anys molt complicats, ja ho hem anat explicant, tots aquests anys el que ha anat passant amb el Lleida, ens ho ha radiografiat ara també a la perfecció el Martí, però clar, té alguna cosa molt especial aquest projecte, no? Que és aquesta voluntat de preservar la història, el llegat que té un club històric com és el Lleida, per fer-lo renéixer, per fer-lo créixer després de tot el que malauradament li ha tocat viure aquests anys, no?
2: Sí, és fer uns quants passets enrere per tornar endavant. Al final és un projecte super bonic i super especial perquè el soci n'és partícip i el se'l sent seu, que al final també això és un orgull molt gran per aficionats, no? Que puguin ser partícip del seu club, que tinguin el dret a votar en el que sigui, no? Que sigui seu. Jo crec que també això ha fet que hi hagués tants socis i no ser una societat anònima, per a que m'entenguis. I això és un projecte molt bonic, que forma dels socis, que és

0: que sigui del soci, això també ha tingut una resposta molt positiva de Carles Jutot i bueno, s'està notant aquesta setmana. I el tema, has de pensar que només és online, que el carnet d'abonament només s'està tramitant online. Molta gent gran, per exemple, prefereix fer-ho a oficines, no? Jo crec que en quan es digui la segona es pot renovar el carnet de soci o fer-te soci presencialment, jo crec que també pujarà molt.
1: És d'alguna manera, jo crec, Joan, la mostra, no?, que el projecte va molt més enllà de la categoria i que és, ara sí, que la gent se sent pròpia a Lleida, sent que és el club de la seva vida i que encara que sigui quarta catalana, és el que deies tu, no?, és posar la base d'un projecte que anirà creixent i esperem que en un futur a Lleida torni on es mereix.
0: Sí, sí, és la primera pedra del camí. I, bueno, sí que seran anys complicats, però al final la gent és del Lleida, la gent sent el sentiment del Lleida, la gent és del Lleida, és de la ciutat, no? És el que dius, tu, no, és igual el tema de la categoria, no? La gent és del Lleida, si competeixen sigues, evidentment que si és millor jugador professional, millor que millor, o en categories més altes, però la gent és del Lleida, i per molt que estigui a quarta catalana, seguirà sent del Lleida, no és com per un culer o un merengue que el Lleida, que el seu club vagi al Fang, no? Doncs seguirien sent d'aquell equip. No sé si m'explico.
1: Sí, sí.
0: I la gent del Lleida és així, el seu primer equip és el Lleida i ens sentim el Lleida molt nostre i tant de bo el dia de demà puguem pujar el més aviat possible.
1: És realment molt bonic, eh? I clar, Joan, imagino que jugar al camp d'esports per vosaltres també és absolutament clau. Jo m'imagino, clar, un club a quarta catalana competint en un estadi com aquell i és una bestiesa.
0: Sí, per nosaltres i els visitants també, que al final... Sí. Un poble petitet aquí de la província i clar, que vindran al camp d'esports i que per a ells també serà un somni, perquè al final jugar al camp d'esports és una experiència que no s'oblida mai i que el dia de demà ho recordaràs tota la vida.
1: El fet de competir, Joan, aquesta temporada a quarta catalana per un club com el Lleida, que ha estat a primera divisió, però també una mica tenint en compte tot el que ha hagut de viure el club aquests últims anys, imagino que es veu més com una oportunitat de dir comencem de zero i anem endavant, que no tant com un problema el fet de jugar una categoria tan baixa, no?
0: Exacte, jo m'ho plantejo així. Al final, també tinc la consciència de mentalitzar molt a la gent jove que entra al club, de que per molt que estiguin jugant a quarta catalana, estan jugant en un club on representen moltíssima gent, on defensar i portar aquesta samarreta de Lleida és defensar un llegat històric molt gran, i també me marco com a objectiu, sí que en el tema esportiu me marco l'objectiu de que la gent doncs, intenti estar el més ficada possible per intentar ascendre el més aviat millor, però sobretot intentar inculcar a la gent que ve a Lleida el que és el Lleida i el que representen.
1: L'objectiu a nivell esportiu, Joan, imagino que aquesta temporada no és un altre que ja aconseguir l'ascens i començar a escalar categories, no?
0: Sens dubte. El Lleida està com el menys aviat, el menys possible en aquestes categories i el més aviat possible al futbol d'elit, o almenys no al futbol professional, però sí més no al futbol semiprofessional.
1: El veus, Joan, d'aquí uns anys a Lleida tornant on li pertoca, sí. És a dir, categories de futbol professional?
0: Sens dubte, ho veurem. Estic convençudíssim que veurem el Lleida al futbol professional, no ho sé, però al semiprofessional seguríssim, vamos, no en tinc cap dubte. I al futbol professional jo crec que, i espero i dic que també, perquè al final és un club que ha començat des de zero, que la gent sempre la tindrà darrere, i estic convençudíssim que el veurem, sens dubte.
1: I tu, Joan, et veus molts anys amb la samarreta del teu club de Lleida?
0: Sí, m'agradaria que sí, però sí que és veritat que la quarta catalana és una categoria amateur precària i de no ingressar diners, doncs també en alguna ocasió pot ser el dia demà de prioritzar el treball, no? Però ara mateix sí que estic ficat al vaixell del Lleida i espero seguir-hi molts anys més.
1: Doncs Joan, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a la graderia del balcó, gràcies també per apropar-nos la teva història, perquè jo crec que històries com aquesta ens reconcilien amb el futbol que ens ha agradat tant tota la vida. Joan Rossinyol, moltíssimes gràcies i moltes de sort de cara a aquesta temporada amb el Lleida, que esperem que de ben aviat torni on li pertoca.
0: I moltes gràcies a vosaltres i sobretot per explicar i donar a explicar a la gent la història del Lleida. Gràcies a vosaltres.
1: I quan falten 5 minutets per les 9 de la nit, abans de tancar la graderia del balcó, repassem algunes notícies importants d'avui. La primera és que la FIFA ha obert un procediment disciplinari contra alguns jugadors d'Argentina i a Gavi pels incidents a la final del Mundial. Martí.
2: Sí, la comissió disciplinària ho farà per dos càrrecs diferents. El primer per agressió, implicant a Nahuel Molina, Leandro Paredes i Roberto Ayala, l'ajudant d'Escaloni que va agredir a Dani Olmo, recordem-ho. El segon, per conducta antiesportiva, que és el que implicaria Gavi, així com, un altre cop, a Nahuel Molina i a Thiago Almada.
1: Doncs aquesta és la notícia, aquest procediment disciplinari que ha obert la FIFA contra alguns

0: jugadors d'Argentina, insistim també a Gavi, pels incidents a la final del Mundial. I encara en futbol, us ho explicàvem al principi, avui tenim en joc alguns partits amistosos. Andrea, comencem pel de l'Espanyol, que ha començat fa pocs minutets, però ja hi ha hagut algun gol, eh?
1: Doncs sí, l'equip de Manolo González ja ha obert la llauna, gol de Jofre Carreras al minut 4, però l'equip anglès ha empatat moments després, ara mateix, resultat de 1-1 al minut 8.
0: I també està jugant el Sabadell, en aquest cas contra el Manresa.
1: Doncs sí, el Sabadell-Manresa no s'ha mogut al marcador, minut 29, resultat de 0-0.
0: Doncs aquests són els dos partits amistosos que s'estan jugant a aquesta hora, i hem comentat, el Girona també ha empatat contra el Castelló, i Andrea, en futbol, avui tenim novetats importants a Vallecas, perquè la Comunitat de Madrid ha denunciat el Rayo Vallecano.
1: Sí, la Comunitat de Madrid ha denunciat el Rayo, com ja ens avançava José Palacio aquest matí al Que t'hi jugues, per no obrir el camp perquè els tècnics poguessin començar a fer les obres urgents a l'estadi de Vallecas. El govern madrileny assegura que després de retirar la concessió de l'estadi per greus deficiències de seguretat, el Rayo ja no té el control legal. Tot i que alguns treballs s'han pogut iniciar en edificis annexos, l'accés al camp continua bloquejat. La comunitat responsabilitza els clubs de possibles retards i de les conseqüències sobre l'inici de la temporada.
0: Gràcies, Andrea. La graderia es va buidant.

I la graderia d'avui dimecres. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit, a les 12 del migdia, al Què t'hi jugues. Ara us deixem amb Hora 25 i l'actualitat esportiva torna a 11:45 amb el Larguero. Avui, amb protagonistes de luxe, Gerard Martín i Joan García. No us ho perdeu. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins demà.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
2: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
3: Aquesta és l'excepció.
4: Sí, dimarts a la una del migdia.
2: M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
3: Gràcies, Santi, per la part que em toca. Però no.
1: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
5: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
6: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
7: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
5: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
8: Què t'hi jugues?
5: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.